0: seguim. Nosaltres continuem amb aquest recull de sintonies que ens porta l'assumpte endavant.
1: Continuem amb El hombre y la tierra, amb Félix Rodríguez de la Fuente, que va conquistar definitivament a tot el públic. Després també hi havia La casa de la pradera, amb Michael Landon, Heidi, que era molt bonica la sintonia també de Heidi. I després hi havia també una que, això sí que no podem deixar-ho de posar, a l'1-2-3, vale?
0: Molt bé, Assumpta, doncs mira, posarem un fragment de L'hombre i la tierra.

0: el Félix Rodríguez de la Fuente, anem ja a la part final de la secció d'avui, Assumpta.
1: I després, l'any 81, va haver-hi un atemptat al Papa que ho van donar moltíssimes vegades i ningú recordava. Ara amb això del Papa que ha estat tan bonic, l'any 81 va ser un atemptat al Papa. Després hi havia Dinastia, amb Dallas, perquè, clar, amb Dallas i Dinastia també són unes sintonies molt maques. I Los Gozos i les Sombres també va estar molt bé. Ah, i el Mundial 82. Mare de Déu, quantes coses han passat. Los Gozos i les Sombres, Ábrete Sésamo. Bueno, jo crec que t'he donat algunes històries per posar.
0: I tant. Eh?
1: Vinga, una abraçada.
0: Gràcies, Assumpta, com sempre. I acabarem la secció, doncs, recordant, si us sembla, Ábrete Sésamo.

0: Realment, quins records, quins records. Fins aquí la secció de la història de la tele. Nosaltres seguim amb el programa.
1: Cada setmana, una veu. Cada setmana, una entrevista.

0: Avui conversem amb una de les figures essencials del rock català, Pep Sala, compositor, guitarrista i productor. De la seva trajectòria, doncs, que està profundament lligada a Sau, una banda que va marcar una generació i que continua molt viva a la memòria col·lectiva del país. Parlarem de Sau, del seu recorregut en solitari, també de la fundació, del paper de la fundació de Sau, també en l'àmbit de la salut mental i de la pel·lícula que s'està preparant sobre la història del grup. Entre altres coses. Pep Sala, moltes gràcies per ser avui amb nosaltres.
1: Escolta, és un gran plaer.
0: Escolta'm, tornem als escenaris amb Sau, la banda original, amb aquest espectacle únic i irrepetible, aquest concert de pel·lícula. Què és per tu retrobar de nou el grup d'aquesta forma i la banda d'aquesta manera?
1: Home, poder... És molt gran. Per mi és un regal d'aquells que et dona la vida, que poder tornar a estar a l'escenari, a compartir l'escenari amb el Pep Sánchez, el Ramon Alfimir i el Carles Oliver i el Joan Capdevila, que és Sau des del principi, encara que ell no era l'home que no sortia als escenaris, però continua estant amb nosaltres. No? I, com bé deies, arrel d'aquesta pel·lícula que s'està fent, doncs hem creat, ens ha donat l'excusa per poder fer aquest espectacle, que és un concert de pel·lícula, que està pensat, inicialment estava pensat en teatres, el que passa també finalment farem concerts a l'aire lliure que s'estiu. L'espectacle, portem una pantalla gegant de 10 metres, una pantalla molt gran, que en el cas dels concerts d'estiu doncs serà una pantalla de LEDs, i on hi ha imatges d'arxiu de la nostra vida, però també hi ha imatges de la pel·lícula, algunes imatges que encara no ha sortit la pel·lícula. Uh-huh. Aleshores hi ha un moment, uns quants moments molt especials, en el qual doncs, hi ha els actors de la pel·lícula que fan de nosaltres, interpretant una cançó a dalt, a baix, que som els que estem tocant realment la cançó, estem nosaltres a baix, però jo més o menys tenim la sort que gràcies a les tecnologies és aquest cançons que podem disfrutar a la veu del Carles, no? Que per mi ja és superemocionant poder tornar a fer música amb la seva veu.
0: Sens dubte, i a més és un concert, una experiència també audiovisual immersiva, com tu deies, aquesta combinació d'imatges inèdites de la banda, fragments exclusius, com deies, d'aquesta pel·lícula dels de Sau, sincronitzats amb la banda. Com ho heu fet, això, Pep? Déu-n'hi-do.
1: Bé, és complex des del punt de vista tècnic.
0: Per això.
1: Perquè hem de tocar amb dues coses diferents. El que passa que avui dia, afortunadament, ha canviat molt això, des de quan tenim concerts amb Sau. I aleshores, doncs, però el resultat és fantàstic i la gent així ens ho fa saber, no? Són uns concerts que la gent... Hi ha nostàlgia, hi ha emoció, la gent riu, la gent plora, la gent salta, la gent balla, és collonut. I són concerts... La veritat és que estem encantats perquè fins ara hem tots els teatres que hem estat en un ple i ha sigut... I és fantàstic la resposta de la gent, no? Perquè de la primera a la darrera cançó la gent les canta i a més no saps si... Hi ha molta gent que ve més un dia perquè... I un estil és que m'he perdut coses, perquè passen coses a baix, a l'escenari, passen coses a dalt a la pantalla i no saps on mirar, no? Però és fantàstic. La veritat és que aquesta gira està sent un regal molt gran.
0: Per què creus que les cançons de Sau continuen connectant tant amb el públic després de tants anys?
1: La veritat és que no ho sé. Afortunadament ningú sap per què la cançó funciona. Crec que afortunadament ningú sap el per què, no? Perquè si hi hagués una fórmula, totes les cançons serien de la caixa de pensions.
0: Totalment.
1: Clar, ningú sap. I a vegades fas cançons que tu creus que has fet la cançó més bona de la teva vida i no passa res. I a vegades fas una cançó que... Hi ha una anècdota, si em permets.
0: Sí, tant.
1: Quan vam enregistrar el més gran dels pecadors,
0: sí,
1: de Sau, que era doble, vam enregistrar 21 cançons. Aleshores, aquella època, els discos es publicaven en vinils. I les cares eren dolent més de 22-23 minuts per cada cara, era molt perillós. I el que era el nostre enginyer i productor, llavors, el Keith Bessey, ens va dir, intentaré fer la compilació del vinil, perquè es veia del valor de les cançons i tal, no? Però si, si no hi capiguessin totes, amb les quatre cares del vinil, aneu pensant quina traiem. I el Carles i jo, sense dubtar ni un moment, vam dir, treu una que es titula El tren de mitjanit.
0: Imagina't.
1: I sort, afortunadament, hi van quebre totes.
0: Per sort, hi van quebre totes.
1: No donava molt duro per aquesta cançó, saps què vull dir?
0: Doncs mira, avui dia una de les més estimades per molts. Escoltem de fons aquesta que és nous poemes i velles promeses, que també és preciosa.

0: Quina frase més bonica, eh? Digue'm per què no podem tornar allà on ho vam deixar, eh? Més o menys, Pep, que bonic.
1: Bueno, aquesta cançó la vam escriure quan va fer 25 anys de la mort del Carlos.
0: Sí.
1: I nosaltres ens vam plantejar què fer. I vam dir, al fi al cap, el que s'han fet és una cançó. S'han fet música, no? I vam decidir que jo la vaig escriure, una cançó pensant en el Carles i pensant en el buit que ens va deixar tots durant la nostra vida, no? I a més vam tenir la sort que el videoclip d'aquesta cançó el va dirigir la noia que fa la pel·lícula.
0: Exacte, sí, sí, és que és preciós.
1: I el cantor surt en Guim Puig, que és el que fa de Carles a la pel·lícula, i realment és increïble. I més que més s'assembla molt.
0: S'assembla molt, sí, sí, sí.
1: I va ser realment especial.
0: Escolta'm, tinc un missatge per tu. A veure, un missatge, saps allò de "hi ha una carta per a ti"?
1: Sí, Déu meu.
0: Doncs, a veure, anem a escoltar-lo. A veure, anem a escoltar el primer, que jo crec que el coneixeràs prou. A veure si el coneixes. Escoltem.
2: Al llarg de la vida, les persones tenim la sort de trobar-nos a gent que ens han influït d'alguna manera. Sens dubte, el Pep és una de les que més m'ha influït en a mi. No només a nivell musical, sinó a nivell personal, en molts aspectes. Lo bo és que ell segurament no n'és conscient, però la gent que tenim la sort de conèixer-lo, pel simple fet que ell sigui una persona tan viscuda, amb tants àmbits diferents, perquè, per exemple, a nivell musical, però a nivell culinari, és una passada. I a nivell d'experiència de vida, és una persona que dona goig escoltar-lo. I per mi és una d'aquella gent que... És una d'aquelles persones que sovint acudeixo a l'hora de... Ostres, simplement a vegades escoltant alguna entrevista o simplement parlant amb ell, pots trobar algunes respostes, algunes inquietuds que puguis tenir. I això és un tresor. Res, Pep, una abraçada molt forta, cuida't molt, i ens veiem molt aviat.
0: Jonathan Arguelles, un bon amic.
1: Sí, home, i tant. Els hem de tenir els convidats que tenim en aquesta gira.
0: Sí.
1: Tenim la sort de tenir tres convidats fixes i normalment hi ha concerts que se n'apunten més, puntuals, de cada, depèn d'allà on som, no? El Jonathan és un d'ells que va ser amb ells, vam mencionar amb aquest projecte que es deia Sau 30 fa uns quants anys i que vam acabar l'any passat amb el disc de Granes en Estrella i jo, i va passar de ser un col·laborador
0: sí,
1: nostre a ser un amic i un de la colla, per dir, un de la família, no?
0: Total, sí.
1: És un home amb un talent increïble i li agraeixo les seves paraules i sobretot li agraeixo que ell estigui amb nosaltres i és un ser fantàstic. Els altres col·laboradors que tenim en aquesta gira, un és el Frederic Estrany.
0: Sí, escolta'm, mira, el tinc per aquí també, escolta'm, que també... Escolta, és que aquí estem molt ben preparats. Vinga, escoltem el Frederic, a veure què et diu, vinga.
3: Un gran amic meu una vegada em va dir: la vida és com pujar-te a trens que no saps molt bé on acabaran, però t'has de guiar per la teva intuïció. I fa un any se'm va presentar l'oportunitat, se'm va donar el bitllet per pujar al tren de mitjanit i no vaig dubtar-ho ni un segon. Em vaig tirar de caps, sense saber molt bé què seria tota aquesta experiència, sense conèixer a ningú. I ja sigui per casualitat o per causalitat, no podria estar més agraït amb tu, Pep, de tot el que estic aprenent al teu costat, al vostre costat, i de tot el bé que fas en el teu dia a dia. Així que moltíssimes gràcies i una forta abraçada.
0: En parlàvem d'aquest tren, Pep? Doncs mira, aquí el tens, el Frederic. També ens ha volgut deixar aquest missatge.
1: Un talent extraordinari i un futur increïble. És un home que està per descobrir. Nosaltres ara portem ja molts concerts plegats, molts assajos junts, i realment és un home que està per descobrir. Té un talent increïble i penso que donarà que parlar al nostre país, perquè canta molt bé, però té una sensibilitat molt especial.
0: Cert.
1: I l'escenari, quan cada cop que surt, el concert omple l'escenari de llum. Ell té molta llum i la transmet al concert, i això és fantàstic. Tenim uns col·laboradors, com et deia abans, meravellosos, i tenim molta sort, amb la banda, de poder tenir aquesta gent. En falta un, que és l'Aurelio Morata.
0: Sí.
1: L'Aurelio Morata és un dels fundadors de Rebeldes.
0: Correcte, sí, sí.
1: És un dels guitarristes, baixista, és un home, ara que no l'haig de descobrir, un home que ha fet dos grans discos, és un gran productor, un gran enginyer de so, però el més important és que, a més, és un gran amic meu. I és molt goig estar a l'escenari i veure tota aquesta gent, i sobretot veure la banda, el Charlie, el Carles Oliver, el Ramon, el Pep Sánchez i el Joan, que són gent que hem viscut moltes coses. Però, al fi i al cap, la vida tu no l'únic que t'emportes són els moments viscuts, no?
0: Uh-huh.
1: I amb aquesta gent vam viure molts, vam tenir la sort de viure moments difícils, al començament de Sau, moments de que pensàvem que això no podria tirar endavant. Vam tenir la sort de viure l'èxit, vam tenir la sort de viure moments terribles, com quan, per exemple, el pobre Carles Oliver va deixar la banda per anar a l'Emili, i moments fantàstics, i moments també molt dolents, com per exemple que s'ha de mort del Carles, no?
0: Escolta, Pep, i una curiositat, perquè jo, bueno, jo ja sóc molt fan del grup i molta gent que ens està escoltant, aquella conya que hi havia amb el Deprimits que corria per totes les cançons...

0: va sortir, Pep? Com va sorgir? Perquè jo he escoltat algunes coses, però clar, és que surten tots els discos.
1: Sí, sí, totes les cançons, tots els discos de Sau hi ha un deprimit.
0: Tot, hasta, me'n recordo l'últim de tots que vau treure, que estava al final de tot, amb un així al revés, és brutal. Sí, sí. I vaig dir, on està el deprimit aquí, no? I me'n recordo com vaig escoltar el disc de dalt a baix, que hi havia aquella, la cançó última que durava, que es feia abans, que durava mitja hora, sí, sí. I al final hi havia un extra petit, vaig dir, aquí està, Pep?
1: I tant. El deprimit va començar quan estàvem a les Tallades, abans de fer el primer disc. Hi havia un noi que vivia allà prop de nostre, que era un home que ens explicava que havia anat el dissabte de festa i que jo hi havia, vaig veure tant i ens va explicar que, diu, que quan vaig arribar a casa diu, la clau no volia fer per la porta. És que la culpa no, ell donava la culpa a la clau, no? Que en realitat et va fer tanta gràcia que vam dir hem de fer una cançó. I vam escriure aquestes frases, que és molt bé de marxar d'una festa quan s'ha acabat, quan la clau no et vol obrir i l'alcohol et fa sentir deprimit. I a partir d'aquí doncs, va haver-hi un joc, perquè aquestes frases...
0: Sí.
1: Ens encaixàvem amb músiques d'altres cançons. I a cada disc... Doncs,
0: l'anàvem col·locant, sí.
1: Fins i tot crec que hi ha un disc que és el Rareses.
0: El Rareses i Remescles, sí.
1: I fins i tot, coses que això no està enregistrat, però havíem fet, era gravar cançons, interpretar cançons d'altra gent, com per exemple, havíem fet la Stairway to Heaven, amb la lletra del deprimit.
0: Boníssim! això és impagable, Pep?
1: Sí, sí.
0: Això és impagable.
1: Eren jocs que ens agradava fer i amb Sau hi ha gent que descobreix jocs que hi ha més coses de jocs d'aquests, no? Que per exemple, amb un disc, doncs, a vegades hi ha melodies que ens hem plagiat a nosaltres mateixos. És a dir,
0: imagina't.
1: Hi va haver una cançó que, a més, si em permets, no diré quina, ni com.
0: No.
1: Però una cançó que a mi m'agradava molt i li vaig ensenyar al Carles i la vam enregistrar. I esperàvem molt d'aquella cançó i no va passar absolutament res.
0: Ostres!
1: Doncs cap problema. Agafem la melodia, la canviem, la generàvem a la baix i la tornem a gravar amb un altre disco. I després sí que va triomfar.
0: Ostres, que bo! Que bo! Ara m'he quedat amb les ganes de saber quina cançó és, però no ho direm.
1: Però és això. Això ho fèiem moltes vegades. O referències de lletres, referències de lletres que surten... Hi ha referències de cançons de Sau que parlen d'una lletra d'un altre disc, d'un disc anterior.
0: Sí, això ho feia molt. Això ho feia molt. I era brutal.
1: I quedava molt jugant aquestes coses. I si em permets, ara amb la sala de fundació, una cosa que...
0: Sí.
1: Espero que cap a finals d'any puguem inaugurar, amb els dies de Voltregà, doncs tindrem l'espai de la fundació, que està previst que tinguem un auditori, portarem l'estudi allà, i sobretot el que esperem poder inaugurar ja a finals d'any és un espai, diguem-ne, no és un museístic, un espai de realitat virtual.
0: Ostres!
1: Val? On la gent podrà viatjar en el temps i podrà anar a diferents moments de la història de Sau.
0: Això és boníssim!
1: Jo ja hem fet proves, la setmana passada vam veure una petita prova de tot l'espectacle junt, i realment hi ha moments increïbles. Penso que la gent que està de Sau s'ho passarà superbé. I una de les moments, una de les coses que ensenyem, perquè més, es poden veure coses molt inèdites. Per exemple, es poden veure dos videoclips que no van sortir mai.
0: Oh!
1: Fragments de dos videoclips que no van sortir mai de Sau.
0: Es pot dir de quines cançons o encara no?
1: No, que vingui d'allà.
0: Que vingui d'allà i ho vegi, no?
1: Algunes és del Quiranic. Mira, que poc
0: dies del Quiranic. Mare meva.
1: I després, una cosa que ja explica, una cosa que expliquem, que això sí que t'ho explicaré ara, Nosaltres, com vam fer el videoclip de la Generació Continental, que vam anar al Carib, a Sant
0: Pere. Sí, bonic, bueno, mític, clar.
1: Sí. Aleshores, allà vam descobrir la música d'una noia d'allà, que es deia Sonia Silvestre, que cantava música dominicana. Però tenia una cançó que la vam trobar meravellosa, que es titula Tu quieres andar.
0: Ah.
1: I la lletra diu, la tornada diu, evidentment és en castellà, diu, no, jo quiero andar, o així, diu, tu quieres dormir, yo quiero andar, però la noche es para un largo viaje, però hay que llegar.
0: Ostres! Per,
1: això, la frase aquesta la vam traduir, i això la dit és per fer un viatge llarg.
0: Exacte.
1: Vàries cançons de Sau apareix, això.
0: Sí, apareix, que apareixi.
1: On vas, apareix amb un deprimit, apareix, no sé, la gent, doncs, apareix, hi ha una cançó que és el viatge llarg, aleshores, doncs, apareixen diferents cançons aquest concepte gràcies a la Sonia Silvestre.
0: Déu-n'hi-do, ostres, quina història, Déu-n'hi-do. Escolta, Pep, per acabar, perquè se'ns...
1: Perdona, no l'he explicat mai.
0: Doncs m'ha agradat molt que ens expliquis aquesta anècdota i per acabar tinc un apartat que és així de respostes i preguntes ràpides.
1: Oh,
0: a veure què tal, a veure. Mira, quin és el primer disc que vas comprar amb els teus diners i que encara avui et fa una mica de vergonya?
1: Hòstia, vergonya.
0: O de dir, no, o vergonya, o de dir, no m'ho esperava, jo, aquest disco.
1: No, home, a l'època que jo era molt petit, m'havia comprat un, vaig comprar el Sant Carlos Club del Cínex.
0: Sí.
1: Que vergonya no em fa. Un altre que vaig comprar va ser un Cuéntame de Fórmula Quinta.
0: Carai!
1: I un altre que vaig comprar aquella època era... jo recordo el títol de la cançó, però era una versió en castellà d'un tema dels Beatles, dels Mustang.
0: Home, mítica, també, mítica. Escolta'm, si poguessis robar una cançó, només una, de qualsevol artista del món, quina seria?
1: Uau, és molt difícil. Molt, molt difícil. Però una cançó que a mi em torna boig i perquè... I precisament parla d'això, de la bogeria i tal, és una d'empolsant que es diu Still Crazy After All These Years.
0: Molt bona.
1: Encara molt, que és una meravellosa cançó.
0: Molt bona. Quin és el lloc més estrany on has composat una cançó?
1: Vaig escriure estrany... El lloc més... No sé si és estrany, la paraula estrany, però un lloc sí que és curiós, que vaig tenir la sort, i vaig escriure una cançó que n'estic molt content, va ser quan jo vivia a la Gran Bretanya.
0: Sí.
1: Ara hi ha molts llocs, espais de la Gran Bretanya que estan molt, que són molt turístics.
0: Aquells. Sí, aquella, molt, sí.
1: Ho era molt poc. Un lloc que era poc turístic era Stonehenge. Aleshores, podies caminar perfectament entre les pedres, o el cercle aquell de pedres que hi ha al sud de la Gran Bretanya.
0: Correcte.
1: I allà, hi era un lloc màgic, que a més a més jo sabia on anava i sabia que... I al mig doncs, em vaig posar allà i vaig escriure una cançó que es deia Cercles.
0: Cercles, preciosa. Sí, sí, tant. Mítica. M'encanta.
1: Tot al mig de les pedres d'Estalveig.
0: M'encanta. Escolta'm, a l'estudi ets més de silenci absolut o de soroll creatiu i caos controlat?
1: A veure, potser jo soc més de silenci absolut, des de... Més intento ser molt seriós i rigorós treballant, no? Quan gravem, no?
0: Lògic, també, sí.
1: A casa, a l'hora de crear, sóc més caòtic, però estic jo sol i aleshores el meu caos, diguem-ne, en el fons, és un ordre peculiar que tinc al cervell.
0: Escolta'm, quin ha estat... a veure, en gira, ets de més de matinar o de sobreviure a base de cafè?
1: Jo tinc un problema, que em costa molt dormir de dia.
0: Ostres!
1: Jo soc un home que es lleva molt d'hora cada dia. Aleshores, quan faig un concert l'endemà, em llevo pràcticament a la mateixa hora que em sol llevar.
0: Oh.
1: He dormit quatre poques hores.
0: Això és fotut, eh?
1: He de cafè directament a les venes.
0: I per acabar, quin és el teu pla secret quan ningú et veu, fora de la música?
1: Però, clar, però si te l'explico, deixa de ser
0: secret. Bueno, si no vols, no l'expliquis.
1: No, jo, fora de la música, quan... No, quan ningú em veu, la gent, la meva passió és la gastronomia. Aleshores, el que més m'agrada molt és quedar amb amics i jo cuinar per ells, no? I amb la persona, hi ha la Ivet, la Ivet Viola, que és la persona que la mà dreta a l'empresa,
0: sí, per
1: amics, doncs ella i jo fa temps que hi som socis, tenim una productora de coses de gastronomia, juntament amb l'Esteve Guerra, un gran amic, doncs tenim un espai que cuinem pels amics i, per exemple, ahir mateix vam fer... Hi ha un vi que es diu Boig per tu,
0: apa,
1: i per cert, vam fer que són una gent fantàstica de Vinyes Domènec, del Montsant, i a més, si em permets anunciar-ho...
0: I tant, i tant.
1: Podem tenir un estuig que serà un vi blanc meravellós.
0: Oh.
1: Un personatge que es dirà Via Monàngel, un rosat que serà el rosat de mitjanit i el vi negre que és el Boig per tu.
0: Uau.
1: I això ho podrà, la gent ho podrà aconseguir a la Fundació Sauer o als concerts, i sobretot en botigues especialitzades també s'hi podrà trobar. Perquè són vins molt bons, perquè els fa aquesta gent de Vinyes Domènec, que fan verdaderes meravelles amb el vi, que són del Montsant.
0: I ahir, els conec.
1: Vam tenir un dinar amb ells i que també, com sempre, també són molt bons amics.
0: I quin ha estat el moment més surrealista de la teva carrera, Pep? Tens algun o no?
1: Sí, home...
0: Molt, suposo.
1: Ens va passar amb el Carles, amb Sau, fa molts anys, un concert, que era un concert a l'aire lliure, al Ripollès, i bé, un concert que hi havia gent i era un concert de cap al tard, no era molt tard a la nit, sinó que cap vespre.
0: Uh-huh.
1: I a més hi ha imatges, algunes imatges d'això, no molt bones, no són imatges bones perquè evidentment
0: és del bueno, de l'època, clar.
1: Però hi havia, durant el concert, doncs, hi havia dues iaies d'aquella època, això era l'època del Quina Nit,
0: no? Sí, sí.
1: Hi havia dues iaies de 80-90 llargs que amb un lateral de l'espai on diu el públic, comencen a caminar i van endavant, van avançant, i elles dues amb agafades de bracet i arriben allà on hi ha les valles que separen el backstage del públic. Allà a les valles hi havia gent de seguretat. Elles van apartar la valla i l'home de seguretat fins i tot els va ajudar a passar perquè va dir que aquelles senyores...
0: Home, clar, que passi, pobretes.
1: Van entrar... Van anar just a darrere, al costat de l'escenari, de la part de darrere. Nosaltres estàvem interpretant, fent música.
0: Sí.
1: I vien unes escales que pujaven a la part on hi ha la taula de monitors. I les senyores van pujar per aquelles escales i van pujar al costat del tècnic de monitors.
0: Oh, que fort!
1: I el tècnic de monitors els va mirar, però clar, ningú els va dir res.
0: Aleshores,
1: per darrere hi havia una escala, una petita escala que pujava fins allà on hi havia la tarima de la bateria.
0: Oh.
1: I les dues senyores van pujar aquella escala i el pobre Quim Benítez, que era el nostre
0: bateria... Sí, sí, en Quim Benítez, sí.
1: És des de la plana. Li van agafar el braç mentre es tocava.
0: Hòstia!
1: I li diuen, escolta'm, aquest tu ets el fill del doctor Vilaplana?
0: Oh. Ostria! Però això en directe, Pep!
1: Directe.
0: Oh, que fort!
1: Veient que aquelles senyores es podien fer mal, perquè elles estaven enfilades allà dalt.
0: Home, clar!
1: El Quim els va deixar de tocar, va dir sí, i clar, en Carles, això, veiem que para la bateria, ens aixirem què collons passa,
0: hosti,
1: i trobem el Quim amb dues iaies allà dalt.
0: Ja els hi podíeu haver fet cantar algun, Boig per tu, versió... Que bo, no m'estranya.
1: És que va ser una super surrealista, perquè... Si normalment, si algú vol passar al backstage, hi ha els segurates que no el deixen.
0: Clar, no, els goril·les.
1: Menys. I si vol entrar dins l'escenari, menys. Després, fins i tot, t'agafaran amb certa violència.
0: Sí,
1: no?
0: Clar, sí.
1: Però, clar, el ser dues senyores tan grans...
0: Tan grans, els van dir que passin, pobretes. Ningú s'atrevia a dir-los res, pobres. Pobres.
1: Va ser una anqueta molt divertida.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I per acabar, Pep, quin plat representaria més Sau? O sigui, tu que t'agrada la cuina, o un dels plats que normalment potser cuineu o cuines abans d'un assaig de gira, quin seria aquest plat?
1: Mira, amb el Carles i a mi ens agrada molt la cuina japonesa.
0: Sí.
1: Anàvem molt durant de Barcelona, que es deia Yu, i que ja està tancat, malauradament està tancat.
0: Uh-huh.
1: I havíem anat moltíssim. I estava molt bé perquè era un restaurant japonès poc conegut, i era com una mena de karaoke on hi va venir la comunitat japonesa allà, no? Amb aquestes, nosaltres ens anava bé perquè a mi s'ho veia allà, anàvem allà i ningú ens coneixia, perquè no podíem patar la xerrada i coses, no? I aleshores doncs, allà havíem estat... Hem anat molt sovint, mil vegades, i un plat que ens agradava molt que feien allà, que és un plat que és una mena de fondí, que entra en un fondí estofat, diguem, de
0: cosa rara,
1: que del cuina japonesa, que es diu sukiyaki.
0: Uh-huh.
1: No? I feien allà, i especialment és com un menú, no? I que porta bolets, carn, tofu, i de coses molt
0: caldes. Sí, a mi també m'encanta.
1: I és molt interessant. I aleshores ens podríem... Aquest plat ara mateix podria dir xop, però també et podria dir un curri, com et podria dir unes costelletes de cabrita.
0: Oi, quina gana. Pep Sala, escolta, m'has superat molt bé aquest test, eh?
1: Gràcies.
0: Escolta'm, i recordar que us tenim per aquí en gira, el 30 de maig us tenim al COI, el juny al Port Vell, 20 de juny Sabadell, 27 de juny a Camp Llong, 7 de juliol Pollença, el 24 de juliol us tenim aquí a Calell, al Far, si no m'equivoco, preciós, el 25 de juliol a Riells, Viabrea, 20 i així, i aquí ja ens anem més endavant, que ja en parlarem. Escolta, Pep, moltíssimes gràcies per estar avui amb nosaltres.
1: Està bé, un gran plaer, i ho he passat fantàsticament.
0: Doncs d'això es tractava, i com diu la vostra cançó, que em va agradar molt el videoclip, i aquest guinyo de potser és allò que diuen fer-se gran, que ojalà, que és brutal el videoclip, m'encanta allà la residència. Repassant fotos, que ens puguem seguir fent grans i puguem seguir vivint i revisquent moments com aquests que hem reviscut avui aquí amb tu. Gràcies, Pep Sala, ha sigut un veritable plaer.
1: Moltes gràcies.
0: Abraçada forta.
1: Molt bé, a reveure.

0: La gent el senyala, el critica per les espatlles, per davant, però això li importa un bledo. Ja sabeu qui és, no? El nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu. Anem a connectar amb el seu plató, a veure si el tenim per allà. Toni! Toni, que estàs per aquí! Toni! Toni!
1: Toni Rovira i tu, Toni ara, Rovira i tu, aquí, ara. Acabem de fer un programa ara mateix, tu.
0: A veure, Toni, com està ara l'energia al plató? Com està, a veure?
1: Bé, n'hi ha hagut, encara que ha costat d'aixecar avui a l'ambient, no?, perquè estaven una mica freds. La cosa costa d'arrencar. Però bé, ara, quan ja estava en marxa, doncs mira, ja...
0: Ja s'ha animat el tema, no?
1: Ja s'ha animat i encara queda, doncs, algú per aquí que dona voltes.
0: A veure,
1: voltes.
0: Qui queda per aquí el plató del Toni Rovira i tu?
1: Mira,
0: a veure,
1: tinc un mà que es diu Albert Llorenç, que havia estat molt aquí.
0: Mira.
1: I que ha fet uns creuers on hi anaven 60.000 persones.
0: Déu-n'hi-do.
1: Actuant en aquest creuer durant no sé quants de temps ha estat, però quasi bé un o dos anys, que no venia per aquí,
0: Déu-n'hi-do, no?
1: No sé, no et pot fer cap número de màgia, però sí dir-te alguna cosa un moment, aniré passant...
0: Home.
2: Hola, bona nit, què tal?
0: Bona nit, com estem? Com ha anat avui aquí el Toni?
2: Doncs bé, com sempre, aquí amb el Toni, vull dir, a veure, és tot una mica a vegades d'estrès, això de fer la màgia i tot plegat, però vaja, sempre és molt, molt bo, i bueno, feia temps que no venia i m'ha agradat tornar.
1: Avui ha doblegat culleres.
2: Exacte, he fet mentalisme.
0: Què dius ara? Ostres, això és un número molt televisiu, perquè me'n recordo del mític Uri Geller.
2: Exactament, aquest va ser una miqueta la inspiració de tot plegat, no? Vull dir, després hi ha hagut molts altres mags i mentalistes que fem el mateix, diguem-ne, però sí que realment la primera vegada que es va veure un fenomen mundial va ser l'Uri Geller fent exactament això, doblegant les culleres.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I quins números has fet
1: Joan,
0: avui?
1: No ens podem estendre molt perquè m'has dit 5 minuts i aquí hi ha molta gent.
0: Ai, Déu meu, vinga, va, a veure.
1: Que doncs... tu tens molta curiositat
0: ja
1: i després
0: dius
1: que no tens temps.
0: Ja ho saps, doncs, com som aquí a la ràdio.
1: Oh, però doncs has de tindre temps, no? Doncs... Si no hi ha gasolina,
0: venga,
1: el cotxe
0: doncs,
1: no va.
2: Que ens convidi una vegada anar allà, diguem-ne, i a fer-ho, doncs un per un.
1: Encara estic esperant que Ràdio Arenys i la xarxa posi un autocar perquè puguem anar allà.
0: Oh.
1: Encara ho estic esperant fa una nit o dos.
0: Veritat,
1: o tres,
0: Toni.
1: O quatre,
0: de
1: ja no sé com fa.
0: Mare meva.
2: Ara serà l'oportunitat.
0: Aviat.
1: Albert Llorenç, me'n vaig cap allà. Bona nit, senyor Barragán.
3: Buenas noches, señor Lorenzo, ¿cómo estamos? ¿Qué le parece?
1: Doncs ja ho pot veure, ja ho pot veure.
0: Senyor...
3: Sí, ja lo podemos ver.
0: Oiga, señor Barragán, señor Barragán.
1: És el limitador,
3: és el limitador.
0: Home, limitador al senyor Barragán, que para mí es como si lo fuera. Y ya está, home.
3: Oye, un placer, un placer.
1: Hala, vete a pasear un poco. Saps que avui s'ha presentat en el...

0: país?
1: De mi casa. De
2: Guatemala.
0: De Guatemala.
1: Yo vengo de Guatemala. Pero mi mamá y mi papá son de aquí, de Barcelona.
0: ¿Y qué has venido a hacer aquí al Tony Rovira y tú?
1: Pues estamos en la gira de estar visitando a todos los niños para que el hermoso arte de la ventriloquía no se muera nunca.
2: No, això no morirà mai.
0: Por favor,
2: no podem entretenir-nos molt, perquè si no, Joan, és que això s'ha de veure per la tele.
0: Home, clar,
2: que se te va, que se te va.
3: Que se va l'autobús. Ja no m'espera, cariño, mi autobusero.
2: Ja no t'es fiel?
3: No, ja no m'es fiel.
2: Però que no le dices que vienes del Toni Rovira.
3: Sí, se lo digo, pero bueno, está muy loco.
0: ¿Qué le pasa?
3: Se han apoderado de él otras.
2: Como ¡ay! Todos los novios que se busca la Charo, loco. Oye, Sergio Soler, ¿cuánta gente...?
4: Mira que li ensenya les cames i tot. Estàs parant l'autobús aquí a fora, eh?
0: Però no funciona, no funciona, no funciona.
4: No funciona, no funciona, no sé per què.
2: Escolta, mare meva. Quanta gent ha entrat avui?
4: Escolta, ha entrat moltíssima gent. Hem tingut 70.000 m'agrades. Això cada dia més i més i més.
0: Esto es muy bestial, eh? Mare meva.
4: I la gent preguntant, encara hi ha gent que pregunta que com, d'on poden veure este programa, en sèrio.
0: Però hi ha molta gent que jo sempre li dic al Toni que gràcies al TikTok i a les xarxes tornen a redescobrir el Toni Rovira, sí, o no? Molta gent entra i pregunta, ostres, el Toni Rovira, por fin lo vuelvo a encontrar.
4: I hi ha gent nova que diu, ostres, este programa d'on te lo dan, saps? O sigui,
0: exacte.
4: Està molt bé.
0: Això està molt bé. Les xarxes
4: estan passant. I ara ens poden veure a YouTube en directe la gravació.
0: En directe. Ah, o sigui, que Déu-n'hi-do, Sergio, escolta'm.
4: Sí. Sin filtros, sin pelos, con todo, pelos y señales y todo.
0: Quina feina que fas. I escolta, quina bona feina. I avui he vist també que teniu ja el micro del Toni Rovira, amb el cubilete i tot.
4: Sí, això ho vam estrenar aquest any, a l'estiu el vam estrenar.
0: Que xulo.
4: I ara surt sempre a tot arreu.
2: Ha despertat ara.
4: Sí.
0: Però és que avui he entrat un moment i dic, mira, el cubilete, que xulo.
4: Hombre, el cubilete,
0: que xulo,
4: claro.
0: Con el Toni.
2: Bueno, Joan, que tinc que acabar per aquí. Paqui,
0: no pareu, eh?
2: Oye, David, mira, el David avui ha vingut amb faldilla.
0: Sí, el David, amb faldilla.
2: Una faldilla molt curta.
0: Home, que no para el David,
2: amb les elles depilades.
0: Les xarxes. Sí, escolta'm.
5: Hola, Joan, què tal?
0: David, hombre, què tal per aquí el Toni?
5: Molt bé. Escolta, li vull fer una proposta al Toni.
0: Ui.
5: Indecent una mica.
0: Com sempre.
5: Què és depilar-me en directe?
2: Depilar-te en directe.
0: Ostres!
2: Qui t'ho farà la
0: Xaro? Jo lo compro.
5: Com vulguis, jo em deixo.
2: No, el que tens que fer és vindre amb un banyador i aleshores et depilem tot a dalt a baix ja.
0: No. Ostres, seria boníssim. Sí. Jo lo compro, Toni, jo lo compro. Ja t'ho dic jo.
2: A quants metres tenim algun ligue avui?
5: Ai. A un metre.
0: A un metre? Toni, a un metre.
5: A un metre, 200.
0: Això està aquí ja, eh? Esto está aquí ya, eh?
2: El del metre està aquí dintre, eh?
0: Cuidado, eh?
5: A lo millor m'he connectat jo i he vist a un metre i ara potser que em surti a 350.
0: Clar,
5: metres.
0: Ja ha marxat.
2: Així s'acostuma a lligar tot el dia.
0: No para,
2: avui ja,
0: no
2: ja has
0: para.
2: Lligat aquest dematí, no?
5: Aquest dematí, pues mira, no. Bueno, hi havia una cosa, però al final l'he deixat penjat.
0: Va.
2: Tu, amb ell?
0: És que...
5: No m'interessava.
0: No m'interessava. Pues ja està, clar que sí, cadascú és lliure de fer el que vulgui. Hombre, ja... Doncs...
5: Fes a l'amor i no a la guerra.
0: Això sempre, i més ara que mai, perquè tal com està tot... Escolta'm...
2: Joan, jo li aconsellaré que es posi unes bones mitges, com feien les gemeles.
0: També,
2: Unes bones panties. Paqui, ¿a que sí? Unos buenos panties.
6: Pues sí, unas buenas medias y unos buenos tacones.
2: Buenos tacones.
6: Sí.
2: Pero es que David tiene un poco de peso y los tacones...
6: Sí, pero tacones no de aguja, sino del tacón gordo.
0: Sí, del tacón gordo le quedaría
6: sí,
0: muy bien.
6: Sí.
0: Hombre...
2: No, si al final, bueno, si ell es feliç així, pues cada un que es vesteixi com vulgui.
0: Sí, home, i tant,
6: claro
0: i tant.
6: Que sí.
0: I tant.
2: Paqui, canta-les un poco, venga, va, perquè ella assumia ser cantant, tu.
0: A veure, Paqui.
2: I un no pot perdre mai les il·lusions. Paqui té algunes dificultats físiques, però això no vol dir res.
0: Ja la coneixem, és guapíssima.
6: Sí, tengo, mira, un 86% de discapacitat.
0: Pues aquí, oye...
2: 86, tanto.
6: Un 86.
2: Ja ha sigut mare,
0: no.
2: Dues filles, ho ha fet tota la vida.
0: Sí, lo que tienes tú es muchas capacidades, que es diferente, Paqui.
6: Bueno, muchísimas gracias.
0: Es verdad.
6: Bueno, te voy a cantar un trocito.
2: Venga, cántale un poquito.
0: Venga, va.
6: Quiéreme como se quiere por primera vez, quiéreme.

0: Ole, què et sembla?
1: Bravo, bravíssimo!
2: Gràcies!
3: Sonríe, va, una risa tuya contagiosa.
1: Qué guapa.
2: Muchas gracias, un besito para todos.
1: Abrazo fuerte, artista.
2: Gracias.
1: Mare meva.
3: Com veus, Joan, mare aquí meva. Sempre hi queda alegria, tu, i tanco
1: sí.
3: Les portes.
1: I broche d'oro.
3: I toca el turno a les gemeles. I les gemeles són les que actuen a partir d'ara quan nosaltres marxem.
1: Exacte,
3: perquè
1: exacte.
3: Ja heu explicat a vegades que quan entro, que només vaig amb la llinterna del mòbil, perquè no encenc totes les llums, perquè, bueno, clar. Encendre i apagar totes
1: no
3: porta un rato, i dic, va, perquè m'he deixat alguna cosa. Entro i les veig com corren per aquí. Bueno, són
1: corren
3: felices,
1: per allà, elles. Clar que sí. Estan a
3: continua
1: casa seva.
3: La vida, continua la vida, i fins i tot quan som fora allà.
1: Imagina't.
3: Aquí, la nostra energia segueix fent el que li dóna la gana.
1: Doncs deixem aquí les gemeles, que facin la seva, i deixem el Toni Rovira que vagi a descansar, que s'ho mereix, i a tot l'equip del programa.
3: No,
1: i...
3: descansar no. No, ara comença l'1 de nit,
1: bueno,
3: nen.
1: Ara sí, ara comença l'1 de nit, però una mica de descans també, Toni, que també em va bien.
3: Bueno, jo me'n vaig a dormir a les 3 de la nit, Joan.
1: Bé, bueno, sí, o sigui, eres encara... nocturno, com jo, vull dir que no hi ha problema.
3: Encara en queda temps.
1: Encara
3: però,
1: queda
3: vaja,
1: temps,
3: dit,
1: per fer.
3: 5 minuts, Toni,
1: no,
3: 5
1: ja
3: minuts,
1: està.
3: Ja no sé quants n'aportem.
1: Bueno, ja en portem uns quants més, no passa res. Escolta'm, la Caixa Tonta està encantada de tenir aquí el Toni Rovira. Una abraçada ben forta
3: adéu-siau.
1: I a cuidar-se.
3: Bona nit, amics, estimats, o bona tarda, sigui l'hora que l'escoltin. Adéu-siau.

0: Hola, sóc en Manu Guix. Vull enviar una salutació ben forta a tots els seguidors de La Caixa Tonta. Que vagi molt bé, fins aviat.
1: Una font insaciable de felicitat, aquell plan esperat que...
2: I nosaltres avui marxem amb el més nou de Manu Guix.
1: Quan el sol se'n va, som la...
2: Un satèl·lit orbitant.
1: Som les ganes de...
2: I és que properament el tindrem aquí, amb nosaltres, a La Caixa Tonta.
1: Com un satèl·lit orbita al teu voltant, que t'estàs sempre estimant.
2: Gràcies a Pep Sala, que avui ens ha acompanyat molt amablement. Gràcies també al Frederic i també al Jonathan per participar i donar aquesta sorpresa tan especial al Pep.
1: Qui va dictar les normes? Qui va imposar les lleis?
2: Gràcies també a l'Assumpte Vitori, amb la seva secció que ens acompanya sempre de la història de la tele, i al Toni Rovira, del Toni Rovira i tu, amb el seu racó en el que sempre hi passa de tot.
1: És més feliç que pensar-te i somiar despert.
2: I gràcies a totes les emissores que ens feu confiança i a tots els oients que ens acompanyeu setmana rere setmana.
1: Que deixar-me vèncer, que l'amor tot just comença quan sembla que s'està acabant.
2: I recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil.
1: És el que som un per l'altre.
2: Res més.
1: Per l'altre.
2: Gràcies, com sempre, per acompanyar-nos. I si tu vols, la setmana vinent hi tornem. Que vagi bé. Adéu-siau.

0: És l'hora d'obrir el calaix. Aquests són els seus continguts.
1: Les biblioteques romanes són les protagonistes de la secció d'avui. Ens hem endinsat en aquests espais amb l'Enric Sarijol, en el marc del Festival Tàrraco Viva.
2: Com els arxius nostres actuals no va tothom, són públics. Tu tens que demostrar una miqueta, no tens que demostrar aquests no sé qui, no sé quants. Però sí que tens que demostrar que estàs fent un treball sobre aquella recerca, sobre aquell tema, i les biblioteques també funcionaven així. A veure, la gent pobra, no teníem temps, teníem preocupats per menjar. No teníem temps, home, potser hi havia algú.
1: I no deixarem Tarragona, perquè compartirem amb vosaltres l'homenatge a Olga Xirinacs en el seu 90 aniversari.
3: Quan diuen allò de vostè encara escriu, això no s'ha de dir mai, perquè l'escriptor sempre allò, morir amb les botes posades, allò que deies, primer en americà ho deien això, morir amb les botes posades, després es va dir en castellà, ja ho dic en català, que sigui així, morir amb les botes posades, o sigui amb una novel·la a l'ordinador.
1: Continuarem amb en Víctor Borràs, autor d'Animals que cauen del cel, publicat per La Galera i Premi Folch i Torres, de Literatura Infantil 2026.
4: Que escriguis i que abans de publicar-se doncs ja se't reconegui per part d'un jurat, que sempre és un equip de gent que d'alguna manera és sensible a la creació, doncs fa moltíssima il·lusió. I a més aquest premi, que és un premi amb història, i a més a tot el procés d'edició del llibre, no? Que s'ha fet amb molta, molta cura, i el fet del premi jo crec que ja ho porta, però és que a més l'equip que ja ha treballat en l'edició ha sigut un luxe.
1: La poesia també té espai avui. Parlem amb Marta Coll Autet, autora de Niu de Dols, publicada per Edicions Tremendes.
5: No crec que la triés jo la poesia, sinó que la poesia em va triar a mi, perquè vaig descobrir la poesia de petita, amb 12 anys, jo crec, i vaig trobar que tenia joc. I a mi m'agradava jugar amb les paraules.
1: I acabarem amb Gaudí i Colla Valls, que ens presenta El somni de Gaudí, publicat per Rosa dels Vents.
6: El personatge és el temple, és la basílica, és la sagrada família des del seu naixement fins al moment actual, i està travessat per vides grans que coneixem i per moltes altres vides petites de microhistòries que també fan possible aquest somni.
0: El calaix ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix actiu, amb Mònica Socies.
1: L'assassinat de Juli César es va endur moltes coses, entre elles el projecte de la primera biblioteca pública de Roma. Però la idea ja hi era present i continuaria el seu camí, que es faria realitat l'any 39 abans de Crist, quan Gaius i Napoleó obria la primera biblioteca a l'Atrium Libertatis, finançada amb els botins de les seves campanyes militars a Il·líria. La primera que acolliria la ciutat, que n'arribaria a tenir 28, tal com ens explica Enric Serit, director del grup de recreació històrica Projecte Fènix i l'encarregat de dirigir l'activitat Entrem en una biblioteca romana en el marc del festival Tarracoviva.
2: És d'època de Dioclecià, perquè el que diu, hi ha monuments que es van fer en època de Dioclecià. Segurament això és segle IV, finals del IV, començament del V. Però el que, la relació del regionàrium aquest s'adona molt, hi ha molts elements, per exemple, de Trajà, tots els fòrums augustos, o sigui que moltes coses ja venien de 4 segles enrere. O sigui que hi havia coses noves, com el Septiceu, que era Septimi Sever, que va fer una font raríssima, una raresa, que això és molt posterior, no? Però això és del segle IV, segurament del segle IV, del 380-390. I aquesta relació és importantíssima perquè ens parla del que hi havia a Roma. Aqueductes, termes, fonts, serveis de prostitució públiques i privades, nombre de cases, nombre de viles... Tot això ens ho diu aquest document i, clar, és d'una importància tremenda.
1: Un espai públic amb unes normes que marcaven el seu dret d'ús.
2: Com els arxius nostres actuals, no va tothom, són públics. Tu tens que demostrar una miqueta, no tens que demostrar aquests no sé qui, no sé quants, però sí que tens que demostrar que estàs fent un treball sobre aquella recerca, sobre aquell tema, i les biblioteques també funcionaven així. A veure, la gent pobra? No teníem temps, teníem preocupats per menjar, no teníem temps, home, millor hi havia algú. Alguns esclaus o lliberts grecs, que sí que eren erudits, que hi havia gent que donaven classes, que eren professors, que els interessava temes literaris, també. O sigui, tenien que tenir una miqueta d'excusa per poder accedir. Tot això que estic dient és una mica hipotètic, pel tema de com eren els romans, de com gestionaven el tema de les classes, molt classistes, no? Però sabem que molt més oberts que en base als grecs, molt més, i, bueno, ara, no entrava qualsevol. No, aquesta és una idea bastant generalitzada entre els historiadors que estaven estudiant aquests temes de les biblioteques.
1: Una de les biblioteques que l'Enric destaca és la Trajana, fundada per l'emperador Trajà l'any 114 després de Crist i que envoltava la famosa columna. Dividida en dues seccions que separaven les obres llatines de les gregues, en el seu moment fou l'arxiu principal de l'Imperi Romà. I s'hi poden trobar des d'obres literàries fins a documents oficials. És l'única gran biblioteca que va sobreviure fins a la caiguda de Roma.
0: Calaix actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies.
1: Rebel, tossuda, apassionada per Tarragona, fidel a la seva llengua, el català, per la qual ha lluitat sempre des de l'escriptura i l'ensenyança. Olga Xirinacs Díaz celebrava el seu 90 aniversari el passat 11 de maig al Teatre de Tarragona. Bufava les espelmes a l'escenari en un homenatge organitzat per la Institució de les Lletres Catalanes i l'Ajuntament de Tarragona, envoltada d'amics i autoritats, en un acte conduït per l'escriptor i guionista Pep Anton Roig, amb les actuacions del saxofonista Xavier Pier i les actrius Maria Pau Pigem i Alba Pujol, en el que vam gaudir d'una tertúlia entre l'autora i en Josep Lluís Carot Rovira. Plena d'energia. Compartia amb els periodistes uns minuts abans de començar l'homenatge.
3: Quan diuen allò de vostè encara escriu, això no s'ha de dir mai, perquè l'escriptor sempre allò, morir amb les botes posades, allò que deies. Primer en americà ho deien això, morir amb les botes posades, després es va dir en castellà, ja ho dic en català, que sigui així, morir amb les botes posades, o sigui amb una novel·la a l'ordinador. Sí que la tinc, sí, que no sé si la podré acabar. No, te la diré amb el nom, perquè després això corre i llavors... novel·les i coses més, diguem-ne, senzilles de cada dia, també. Amb aquesta edat ara és recopilar les coses que tenies escrites a mà i posar-les en ordre i el que pugui venir. Pels aniversaris sempre hi ha alguna força que empenya, no? el que t'ha fet néixer en aquest temps, perquè jo sóc, a veure, sóc taura, en aquest temps me toca taura, i taura és el que té les banyes posades així. A mi em diuen que sóc reivindicativa, m'han dit en un lloc, i sí que en aquesta edat encara es pot ser reivindicativa i que duri.
4: Molta gent s'ha preguntat com era que no li han donat el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes.
3: Això no es pot reclamar mai un premi, ja ho sé que ho diuen fa temps, però la revista Foc Nou, que també farà una presentació, m'ha dedicat un minut, i la farà també aquí, em diuen, propers dies, com que ja ho posa allà, posa l'honor, doncs ja està donat. I tinc el títol i ja en tinc prou.
5: Acreditarà Zona Marítima.
3: Sí, home, sí, perquè és una novel·la completament, a veure, d'aquí a Tarragona, i a més està en un paisatge que m'agrada molt, que és el Fossar dels Jans, cementiri dels anglesos, una zona que antigament, segons una revista que tinc, deshabitada i feréstega, ara està plena de xalets i molt bé, però en aquell temps, el 901, la descrivien com una zona així de por i amb els morts allí i tal, i ara en canvi no ho és, però allà dintre hi han passat coses i continuaran passant, això ja ho dic. Hi ha un que també s'hi ha posat amb això del cementiri dels Jans i m'agrada i fa una... però ara no ho puc dir en aquest moment, però continua. Vam trobar la família de la... bueno, o sigui, una de les difuntes a Noruega, l'escriure jo això, els seus parents la van trobar des d'Amèrica, el llibre, i aleshores ja va tenir destinació tot això. Ens hem escrit a molts d'Amèrica i li hem tornat a la difunta a la seva família. Això és una cosa, sembla d'imaginació, però és cert, una tomba que hi ha allà. Però és curiós perquè primer s'havia de demanar el permís aquí, que el tenia el cònsol britànic, després s'havia de demanar a Barcelona i ara s'ha de demanar a Madrid, anem avançant.
1: L'honorable senyora Sònia Hernández Almodóvar, consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, i l'il·lustríssim senyor Rubén Viñuales, alcalde de Tarragona, també van dedicar-li unes paraules en arribar al teatre.
6: Doncs avui fem un dels homenatges que es poden fer doncs, als nostres i als sèniors, escriptors sèniors doncs, més importants, que és aquesta celebració doncs, dels seus aniversaris. I avui ho fem amb Olga Xirinacs, que justament avui fa 90 anys. I, a més, amb la particularitat que aquest homenatge que fem des del Departament de Cultura a través de la Institució de les Lletres Catalanes, amb l'Olga, amb l'estimada Olga, ho fem conjuntament amb l'Ajuntament de Tarragona, que aquest any també doncs, volia doncs, homenatjar-la i, per tant, fem aquesta celebració conjunta del seu aniversari. Jo, com que segurament doncs, s'han dit moltes coses, potser de l'Olga Xirinacs voldria destacar alguns aspectes dels que ella mateixa doncs, sempre s'ha reivindicat. Un, el fet de ser dona en uns temps on ser dona era difícil i en uns temps on no, en la postguerra, doncs, on ser dona doncs, no era fàcil i, per tant, fer-se un lloc com a escriptora dona encara era més difícil. El fet de ser tarragonina i, per tant, escriure pel món des de Tarragona, des d'aquestes terres, i també el fet d'haver escrit sempre en català, no? I haver-se reivindicat també en uns temps on això era difícil, doncs haver volgut sempre escriure en català. I, per tant, doncs, res, només felicitar-la i dir que estic molt contenta avui de poder compartir aquest homenatge amb ella.
7: Bueno, avui és rendir un homenatge a la millor escriptora de Tarragona, Olga Xirinacs, i a més fer-ho quan les coses crec que valen la pena, no? Que és quan ho pot veure, quan pot entendre l'estima que li té aquesta ciutat, l'honorats, no?, que ens sentim de poder dir que l'Olga és de Tarragona i que tota la seva obra ha girat, no?, entorn a aquesta ciutat que tant estima, a les persones, a les lliçons vitals que ha après aquí a casa seva, a Tarragona, i és un honor per nosaltres poder-la acompanyar, simplement, i que tothom vegi, no?, que és profeta a la seva terra, que això no sempre passa, i crec que si algú s'ho mereix és la gran Olga Xirinacs.
1: Implicada culturalment en moltes activitats de la seva ciutat, Tarragona, l'any 1975 fou presidenta de la delegació d'Òmnium Cultural al Tarragonès. L'any 1978 entra com a consellera de l'Institut d'Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer IV i el 1986 va ser la presidenta de la Comissió Territorial del Segon Congrés Internacional de la Llengua Catalana. Part de la seva obra ha estat traduïda al castellà, rus, anglès, alemany, francès i èuscar. El 2003 es publica una antologia en rus de la seva obra poètica i entre alguns dels guardons rebuts en destaquem el Premi Carla Riba de Poesia a títol de mestre en Gai Saber als Jocs Florals de Barcelona, el Premi Sant Jordi i el Crítica Serra d'Or i l'any 1990 va rebre la Creu de Sant Jordi.
0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa. Víctor Borràs Guasc és llicenciat en art dramàtic i postgraduat en pedagogia teatral a l'Institut del Teatre de Barcelona. Ha realitzat tota la seva carrera professional dins el projecte del Teatre Nu. Ha escrit les obres de teatre No ens tornarem a veure, La dona del tercer segona o Els ossos de l'irlandès, guardonada amb el Premi Quim Monzó i el Frederic Roda. També ha fet nombrosos muntatges teatrals amb alumnes amb necessitats educatives especials i altres col·lectius en risc d'exclusió social. Un dia, a l'Aina li passa una cosa extraordinària. Del cel li cau una figura de paper. L'endemà, una altra. I una més, el dia següent. Sense saber d'on venen ni per què, comença una col·lecció que guarda com un tresor. Entre l'escola i les estones d'espera, a la perruqueria de la Mercè, l'Aina aprendrà a mirar el món amb ulls curiosos i entendrà que, de vegades, les coses més importants poden passar desapercebudes. Animals que cauen del cel és una història sensible i captivadora que convida a aturar-se i observar i creure en la màgia de les coses petites. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: Animals que cauen del cel, Premi Folk i Torres 2026. I a més, jo penso que recent sortint del forn, o sigui que no fa massa que el tinc jo a les mans i suposo que no fa massa que volta pel món, eh? Víctor Borràs, benvingut.
8: Hola, què tal?
1: Bé, comencem amb premi i sempre és bonic que ens reconeixin la feina que fem com a escriptors.
8: Doncs sí, moltíssim, no? Que escriguis i que abans de publicar-se doncs ja se't reconegui per part d'un jurat, que sempre és un equip de gent que d'alguna manera és sensible a la creació, doncs fa moltíssima il·lusió. I a més aquest premi, que és un premi amb història, i a més tot el procés d'edició del llibre, no? Que s'ha fet amb molta, molta cura. I el fet del premi jo crec que ja ho porta, però és que a més l'equip que ja ha treballat en l'edició ha sigut un luxe.
1: L'edició és realment preciosa, amb les il·lustracions de la Carolina T. Godina, que penso que l'ha encertada moltíssim. I a la coberta ja hi trobem, no? Hi trobem aquesta nena, hi trobem aquests origamis, ja trobem una mica, és la porta d'entrada d'aquesta història. I escriure pels més petits de la casa, com és això? Per què?
8: Doncs mira, amb molta naturalitat, jo com a escriptor, diguéssim, com a escriptor de llibres, tinc una carrera més curta, però com a creador la tinc més llarga. He fet molt teatre per infants i, per tant, ja fa des del principi de la meva vida professional he fet creacions per infants. I, per tant, ho veig d'una manera molt, molt natural i d'una manera que també, com un aprenentatge també, perquè sempre és un recorregut que vas cada vegada aprenent i cada vegada doncs, modificant coses, però en el cas de la narrativa, en aquest cas, que és la meva primera novel·la per infants, doncs m'ha sortit d'una manera molt, molt natural, no?
1: Portes temps, i suposo que hauràs vist, perquè ara tots diem, quan ens anem fent grans, Víctor, deixem aquesta gran frase de és que les nostres èpoques, i ens anem tornant com els pares, no? Que van dient com ha canviat la joventut, com han canviat els temps. I, per tant, la literatura també s'ha adaptat molt en aquests petits.
8: Sí, jo crec que clar, evidentment, escrius sobre el record que tens tu de la teva infantesa, però també en funció dels infants que t'envolten, no? Dels infants que coneixes, en el meu cas, doncs, familiars, fills, nebots, però també infants que venen a veure els espectacles, que d'alguna manera ja tinc molt contacte molts infants que venen a veure obres i segurament, encara que sigui d'una manera inconscient, vas adaptant el discurs. De tota manera, sí que és cert que aquesta novel·la, per exemple, m'han dit bastant que té una part atemporal, no? Perquè hi ha molts referents actuals que no hi apareixen massa i que bé podria passar dels últims 15 anys durant qualsevol moment. No? No és del 2026 pròpiament, sinó que també podria ser gairebé 2010. No? I llavors, bé, és... Però sí, anem adaptant-nos a tot, segurament a la manera d'explicar. Per exemple, aquesta és una novel·la amb capítols molt curts, una manera de que pots entrar-hi una mica cada dia. Bé, i suposo que tot això es va influenciant també de tot el que es fa i de tot el que llegeixes també.
1: Bé, parlàvem d'aquesta nena que tenim a la coberta i aquesta nena és l'Aina. Uh-huh. L'Aina li encanta observar el món, però m'agrada perquè l'observa des de baix. Assegudet a les escales,
8: sí.
1: I veu com passa la gent i s'imagina. L'Aina també és una gran imaginadora, una gran creadora, sí. I té una... és espectacular.
8: Sí, a mi m'agrada molt fixar-me en aquests petits detalls, això que dona com veritat a les històries. Torno a repetir la meva formació, perquè crec que m'influencia bastant a l'hora de crear, que és fixar-te en les petites coses, que són les que donen veritat. No? I ella es fixa en els caminars, es fixa en les sabates, es fixa en els diferents personatges que li passen per davant només per la manera com es mouen i pel calçat que porten. I sí, a partir d'aquí, ella imagina i crea. I també aquesta història parla una mica d'això, no? Dels vincles que s'estableixen a partir de la creació, a partir de la imaginació, però no d'una imaginació fantasiosa, sinó d'una imaginació creativa que crea... Que ens fa fer hipòtesis sobre allò que tenim més a prop, no? Segurament construir ficció és modificar l'entorn que tenim per crear-ne un de nou, però que té molts vincles amb allò que veiem quotidianament i segurament és el que fa ella, no? Veu i imagina i a partir del que cada dia observa, doncs crea noves situacions.
1: Bé, més és una nena que afortunadament viu... com vivíem d'altres abans, al carrer, i no està enganxada a les pantalles. I això li permet obrir aquest ventall de possibilitats, no?, i créixer. Perquè sí. La creativitat és tan necessària.
8: Sí, aquesta part és curiós perquè jo és una cosa que tampoc... Potser no havia reflexionat al principi, que és que ella està observant i no està fent res, està avorrint, no?, d'alguna manera, tot i que no s'avorreix pròpiament perquè observa, però sí que és en aquest esperar que et vinguin a buscar i no saber què fer, ella ho mira. I és veritat que no està enganxada a cap ordinador, ni a cap pantalla, ni res, perquè ella no en té, i per tant em mira. Però tampoc es fa referència, sí que fa referència de que hi ha un adolescent que el mira, que és la que... La seva alternativa a estar allà seria estar amb un adolescent que li fes de cangur mentre li fa fer deures i potser aquest adolescent mira el mòbil. No hi ha massa més referència a això, i hi ha referència a aquest avorrir-se, que jo crec que és una cosa que és molt important quan ets nano. Jo recordo que la meva mare em deia, avorreix, t'has d'avorrir, no? Quan era adolescent i començava a anar amb autobús, en aquella època no teníem mòbils, però teníem Walkmans, no? I anàvem escoltant els Walkmans pel carrer, i ma mare em va dir, no vull que portis Walkmans, vull que escoltis el que diu la gent a l'autobús. Hi ha moltes coses a escoltar, com perquè vagis amb els cascos posats. I em va semblar molt, molt xulo. Li vaig comprar molt aquesta idea. I sí, sempre he sigut bastant curiós, no és que sigui xafarder així, però a l'autobús sents coses i vulguis que no. Vulguis o no, les sents. I parar l'orella o fer la mirada o tot això funciona i és una mica el que fa l'Aina. No, potser no parar l'orella perquè la gent hi passa molt de pressa per davant, però sí que mira allò que veu passar i observant, de cop i volta, se li modifica un dia allò que veu a terra i comença a mirar en l'aire, no? I també és aquesta part metafòrica de... Aquesta nena comença mirant a terra i acaba mirant amunt, que és com bonic.
1: És molt bonic, i a partir d'aquí neixen uns vincles, no? Uns vincles que permeten als nens anar descobrint també una miqueta el món dels adults, perquè l'Aina va fent tastets, no?, al món d'adult de la mare, de l'amiga de la mare, s'imagina
9: què devien fer quan la mare i l'amiga eren petites, també què feien, feien el mateix que jo. I després aquest personatge que ha de conèixer, no? Que aquesta persona gran, aquesta desconeguda, o desconegut, perquè no ho sabem, que fa origamis.
8: Al principi, sí, sí, exactament. Sí, ella, amb això que dius que escolta o que para l'orella, és bonic perquè passa a la porta d'una perruqueria, no? Que em van preguntar, com és que has triat una perruqueria? En alguna entrevista m'han preguntat, com és que vas triar una perruqueria? Dic, no, de veritat és que no ho sé, perquè a vegades comences a escriure una mica per intuïció i de cop i volta aquesta nena estava en una perruqueria, però jo no havia pensat massa per què. Però crec que és perquè és un univers molt adult, és un univers en què els adults parlen molt, i la nena està als marges, està o a l'entrada o al quarto del fons, no? O al quarto de on guarden els tins. I en aquests marges que els infants habiten, al marge del món adult, s'hi queden, però des d'allà, de tant en tant, parant l'orella, no? Com deia abans també, i escolta, i a partir d'escoltar, a partir d'observar què passa al seu voltant, doncs acaba lligant caps sobre qui és la persona que li fa arribar aquestes figuretes, que no sé si ho hem dit, però l'obra comença quan ella mira aquestes sabates que dèiem, però un dia deixen de cop i volta, als peus li cau una figura de paper feta de papiroflexia, d'origami, i llavors s'inicia aquest vincle entre algú que cada dia n'hi fa arribar una de nova, no? I sí, sí, és a través d'aquesta escolta, d'aquest estar pendent dels adults sense que ells ho sàpiguen massa, no? Sinó simplement escoltant allò que diuen, posant l'antena, no? que també es diu, no? Poses molt l'antena, a mi també m'ho deien molt, això. De, no? Té l'antena molt llarga, que vigila el que dius que té l'antena molt llarga, doncs això, no? Jo crec que i està bé que els infants vulguin tenir l'antena llarga, que pensem que estan ensimismats en el seu, sinó que també s'hi fixen, no? I és veritat que s'hi fixen molt, i aquest personatge s'hi fixa, perquè jo crec que m'agrada que sigui una mica com a mi m'agradaria ser, o com m'agradava ser, o com m'agrada ser, o com m'agradaria que fossin els infants també, que fossin curiosos.
9: Bé, a partir d'aquí l'Aina viurà una aventura, nosaltres la viurem amb ella quan comenci a llegir llibre. Jo és un llibre que, a més recomano, Víctor, també pels adults, perquè és molt bonic tornar una miqueta enrere i recuperar molts dels vincles. Ja per anar a acabar l'entrevista, hi ha un tema que m'agradaria tractar, no explicarem ni per què, ni com passarà, però és una miqueta també aquest conèixer el món dels adults, però conèixer-lo sense tabús, no? La bellesa, el fer-se gran, les persones grans, els comiats, una mica mostrar als petits de la casa el ventall de la vida, no? I això és molt bonic també, i no és fàcil d'explicar.
8: No, però crec que és una cosa que tu et planteges des de ben petit et fas preguntes, i crec que formen part d'això. Jo, a l'hora de crear, hem començat parlant també una mica d'això, de la creació per infants i tot plegat, m'hi fixo bastant en les coses que a mi més que l'estil, aquelles preguntes que jo em feia d'infant i allò que en la creació artística em cridava l'atenció, o amb què em marcava artísticament en aquell moment. I jo crec que quan crees per infants hi ha una cosa que és el record que funciona molt, no? Tant perquè els infants recorden, perquè tu recordes quan eres infant, perquè se t'activa això i fas que l'infant en ell mateix aquell moment també el recordi després. A mi m'agrada pensar que aquesta història és un record bonic de l'Aina, no? L'Aina sempre... M'imagino aquesta nena al cap de 30 anys i recordarà aquest episodi de la seva vida, no? Aquest personatge te'l pots imaginar amb 50 anys parlant que quan ella tenia 10 anys va conèixer, li va passar això, que un dia li van caure aquest... És com una aventura molt bonica d'explicar quan fos més gran, no? I això fa que també com a adult t'agradi poder llegir aquesta història. Jo escric... També perquè jo sóc adult i escric les històries que a mi m'agradin. I per tant... I també perquè quan jo era nano detectava molt fàcilment aquelles històries que em volien alliçonar o que em volien ensenyar alguna cosa molt... Vale, m'està fent una classe, d'aquelles que em volien emocionar, com és la creació artística, no? I crec que des de molt petits ja sabem apreciar el valor artístic, i jo vull creure que els infants se'ls ha de tractar. A vegades es fa servir aquesta... Els lectors del futur, els espectadors del futur, totes aquestes coses, i a mi m'agrada dir que són del present i, per tant, que tu no sabem què passarà en el futur. Per tant, més val que el visquin un present artístic, i si després això fa que es fidelitzin, meravellós, però el que han de tenir són experiències artístiques potents ara, no sé què faran després. I, per tant, també els adults han de tenir.
9: M'agrada molt ara que parlis d'aquests records, d'aquest futur i del que podràs recordar l'Aina, no?, d'aquí 30 anys, perquè tinc a l'inici de tot de la novel·la, precisament, d'aquesta història, hi ha un fragment que diu: a l'Aina li agradaria saber si alguna de les seves amigues es farà gran amb ella, si d'aquí 40 anys encara podrà comptar amb la Berta o la Cel. Ara per ara, tampoc pot dir que en tingui gaires més d'amigues. A ella li agradaria fer-se gran i saber que hi ha algú que et coneix des de petita i amb qui encara pots comptar. Quan l'Aina encara no sap res del que li passarà, que té tota una vida per endavant. Que bonica aquesta novel·la, que bonica aquest llibre, aquest conte, digueu-li com vulgueu, Animals que cauen del cel, d'en Víctor Borràs Gasch. De veritat, enhorabona. A mi m'has fet tornar a la perruqueria, eh?
8: Ai, que bé. Me n'alegro moltíssim, moltes gràcies. Sí, sí, i gràcies per aquest fragment també, que també diu després que li costa imaginar-se la seva mare de petita, igual com amb ella imaginar-se de gran, no? Crec que és alguna cosa que és cert, no? Diu, ostres, no? Diu, per més que hagi vist alguna fotografia de ma mare de petita, no sé com seria, igual com jo no sé com seré de gran. I això crea aquest pont i ens fa estar atents com a adult, també com la infantesa i la infantesa cap amunt. Sí, sí.
9: Descobrireu moltes més coses, perquè sempre us dic que quan llegiu literatura infantil i juvenil ens sembla que està només acarada pels petits, però nosaltres encara portem aquests nens i nenes a dintre i penso que això no s'ha de perdre, no s'ha de perdre gens. I és una mica una guia, no? Ara ho he escoltat el Víctor com parlava de la creativitat, també per fer respirar aquests fills o nebots o cosins que tenim al voltant, no? Jo de veritat t'agraeixo i et dono l'enhorabona per aquest llibre que a mi m'ha caigut del cel i és genial. Víctor, gràcies.
8: Que bé, moltes gràcies, moltíssimes gràcies per això, per l'atenció i per recomanar-lo.

0: Fa anys que plou per dins i no amaina. Al fons del pit, uns aiguamolls.
1: Marta Coll Autet es defineix com soc dona, mare, escriptora i amant del que és instintiu. Llicenciada en periodisme, treballa com a educadora i terapeuta. La passió per la comunicació i el llenguatge l'han portat a la poesia com un mitjà d'expressió i de reflexió, tant des de l'escriptura com des de les arts escèniques. Aquest buit que sentim davant la pèrdua és realment un buit? A través de l'observació atenta de la natura i de les emocions humanes, Marta Coll mira de desxifrar els misteris que ens conformen, descomposant capa a capa el pòsit que deixa en nosaltres allò que ha deixat de ser-hi. És justament en l'acceptació del buit que trobem la plenitud. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
2: El poema que escoltàveu és el que dona entrada a Niu de Dols, de la Marta Coll Autet. Benvinguda, Marta.
3: Gràcies.
2: Una de les autores de Tremendes, que a nosaltres ens encanta aquesta editorial.
3: A mi també m'agrada, Tremendes. És un lloc meravellós per anar a parar.
2: Doncs benvinguda i, bueno, suposo que ja has anat vivint, no, tot aquest procés amb l'editorial. És una editorial que sempre ens aporta uns llibres de poesia preciosos. Sí, he dit poesia, les ulleres deuen dir, mira-la, ja està, ja hi torna a ser, pica pedra, però a mi m'agrada molt. I una de les preguntes que m'agradaria fer-te, Marta, és per què expressar-se en poesia? Per què tu has triat aquest mitjà per transmetre?
3: No crec que la triés jo, la poesia, sinó que la poesia em va triar a mi, perquè vaig descobrir la poesia de petita, amb 12 anys, jo crec, i vaig trobar que tenia joc. I a mi m'agradava jugar amb les paraules. Llavors, el fet que la poesia em permetés aquest joc i aquest anar més enllà d'allò literal, aquest buscar-li, no, els tres peus al gat, a mi em va encuriosir moltíssim. Llavors jo vaig començar a descobrir la poesia i a inventar-me, no, i a ficar-me dins d'aquest món infinit que per mi és la poesia. Llavors, un dels puntals per mi és aquest punt de joc que dona la poesia i que alhora convida el lector també a jugar i a posar-hi de la seva part, no? Perquè quan tu escrius poesia has de deixar que el lector també hi fiqui cullerada. Llavors, si no hi ha aquest espai perquè cadascú se la faci seva, no té sentit tampoc la poesia. Llavors, a la poesia no ho pots dir tot, hi ha d'haver espais i penso que és bonic això també, no? Fer participar el lector del joc.
2: La segona pregunta, el dol, perquè és un llibre... Tracta el dol. És un llibre que has estructurat un poemari en tres temps, que suposo que és... Jo penso que és una poesia viscuda. Tu parlaves d'aquest joc de la poesia. Tu has jugat amb aquesta poesia, amb el que has sentit i amb els teus temps. Parla'ns una miqueta d'això, com l'has creat, com has viscut el dol i com l'has acabat dibuixant, no?, dintre de Niu de Dols.
3: Aquí vaig a separar dues coses que has preguntat. La primera és que per mi la poesia... És emoció, no? I per tant, l'emoció la vivim i per tant, òbviament, porta part de la meva vivència i penso que allò que vivim, en el fons, és el mateix, encara que siguin situacions diferents, no? Totes les persones sentim el mateix, allò que sentim és universal i penso que això és a on va la poesia o com jo entenc la poesia i, per tant, l'escric des d'aquí. Llavors, aquest Niu de Dols... va néixer d'aquesta imatge que realment és la portada i la il·lustradora ho va captar molt bé, no? De que jo moltes vegades m'he sentit com un niu de dols, com que he acumulat moltíssims dols, que per mi un dol no és només la pèrdua d'una persona, que pot ser-ho, sinó que són tots aquells trencaments o tots aquells impactes que hem viscut i que vivim a diari a la vida, no? Que hi ha una cosa que de cop s'acaba a la teva vida o de cop desapareix. Llavors, això s'ha d'integrar. I resulta que jo en tenia molts d'acumulats i no havia fet espai per integrar-los i un dia em vaig posar a escriure i va començar a sortir tot plegat i vaig dir, ostres, poder tirem d'aquest fil a veure on ens porta. I va acabar sortint un poemari que era bastant més llarg que això i després vaig anar-ho modelant. Però en aquest sentit, aquest poemari va néixer d'això, de cop voler tibar un fil i dir, veure què hi ha aquí, no? En tots aquests impactes i en totes aquestes coses que t'han colpit i que formen part de tu aquests dols, no? Llavors, era com acollir aquests dols, d'aquí la imatge de niu de dols, no? Perquè agafes tots els dols, et crees un niu i d'aquí torna a sortir la vida. I és una mica la idea d'aquest poemari.
2: Hi ha un, concretament, i hem coincidit les dues, a més, perquè cites en alguns poemaris, en algun dels poemes, cites algunes altres veus, no? I en aquest cas, la de l'Alejandra Pizarnik, però això t'ho deixo llegir a tu.
3: Bueno, hi havia Alejandra Pizarnik que deia: escribir un poema es reparar la herida fundamental, la desgarradura, porque todos estamos heridos. I d'aquí neix una mica aquesta idea, i jo vaig escriure a l'esquerda, fins que la paraula es fa caverna, on reverberen tènues veus de l'endins, acollir el dolor que s'englota i bressolar-lo amb cançons dolces, fins que s'adormi tranquil a la falda i llavors sentir-lo respirar, contemplar-ne la poesia.
2: Clar, és que a més, escoltat així de la teva veu, és brutal.
3: Crec que, bueno, és l'altra cosa que sempre reivindico i que des d'Edicions Tremendes també reivindiquen moltíssim, no? Donar veu a la poesia, perquè la poesia no és només per ser escrita i llegida, sinó per ser escoltada. És un gènere, per mi és un gènere oral. Llavors, a vegades hem perdut aquesta cosa de reunir-nos a escoltar que ens llegeixin i penso que això, fer recitals de poesia o anar a escoltar poesia és preciós.
2: Parlàvem de l'estructura del llibre. Tu hi has posat tres espais.
3: Té tres parts, perquè jo tinc una mena de dèria amb el número 3, també. Per mi el 3 és un punt d'equilibri, perquè per mi simbolitza un procés, no? Si tens l'1 i el 2, diguem-ne, el blanc i el negre, no, o vas a un cantó o vas a l'altre. Llavors ja sempre hi ha un desequilibri. I en el 3 el que estàs fent possible és que hi hagi un cicle. I per tant, com que per mi aquest poemari i la resta de poemaris que he escrit també, no? Tenen aquest 3, perquè simbolitzen un procés, no? Un inici, un desenvolupament i arribem a algun lloc. Però des d'allà pots tornar a començar un altre procés i torna a començar un inici, un desenvolupament. És com un vida, renaixement, mort, no? Tota l'estona. Llavors, aquest 3 per mi simbolitza aquestes tres fases d'un procés.
2: Les destrosses, la intempèrie i l'empara. L'empara és preciosa. Quanta llum, quant de cel, quant de blau. Mira, jo n'he triat un que el trobo com molt explosiu, no? De dir, seràs el blau intens del gaig màgic. Sentiràs la terra que clama. Sabràs les estries dels arbres. Escamparàs designis de vida. Replantaràs boscos sense memòria del com. M'encanta, sense memòria del com.
3: I aquest té un secret perquè, bueno, tots aquests d'aquesta part de l'empara, que en realitat és on he posat i abocat tots els meus coneixements de natura, perquè jo he estat en educació ambiental i llavors em fascina aprendre coses de com funciona la natura i estan encabits aquí, no hi ha les falgueres, hi ha el xoriguer, hi ha el gaig. Llavors, aquest que has llegit del gaig, si no ho sabeu, ho explico perquè ja és una curiositat, però el gaig és un animal que agafa les llavors i les guarda per l'hivern. Llavors les va amagant a les estries dels arbres, a sota terra, a la roca. I què passa? Que quan arriba l'hivern se li obliden la meitat d'on t'ha deixat aquestes llavors i, per tant, allà hi creixerà un nou roure, una nova alzina, gràcies al gaig, però el gaig no ho recorda i no sap què fa això, no? Llavors em sembla fascinant. I hi ha moltes com aquestes, hi ha moltes poesies que neixen d'aquesta connexió amb la natura i de dir, uau, és que és fascinant el que fa la natura per si mateixa i nosaltres som part d'això. I aquí hi ha una mica aquesta empara, no?, d'anar al bosc i que et cuidi, no?, i sentir-te part d'allò.
2: Jo penso que molts, jo concretament no ho sabia, i la meva interpretació anava més per la part humana, no?, però molts penso que no ho saben. I ara t'hauríem de fer un interrogatori a qüestió d'aquesta última part.
3: Aquí és perquè busqueu i tingueu més curiositat encara.
2: Anava a dir, és que ara m'has deixat molt en curiositat, ara em tornaré a llegir el poemari i me'l llegiré molt diferent ara, Marta. Ja ho veieu tot el que amaga, no? M'agrada que hagis comentat això perquè tot el que amaga al darrere, no? Cada poema té moltes hores de feina, encara que no ho sembli, són moltes hores. I hi ha una cura al darrere, no? de cada metàfora, de cada mot que s'utilitza, no? És meravellós. Jo què voleu que us digui? M'he enamorat de Niu de Dols i és una manera de llegir en solitari, també per dir, escolta'm, la vida són cicles, hem de passar etapes, traiem allò que tenim a dins, no? Tal com ho ha fet la Marta. La Marta ens regala això, no? Aquest cicle de vida. Marta, no sé si vols afegir alguna cosa més, jo penso que...
3: Jo convido tothom a que li perdi la por a la poesia. I no només que li perdi la por llegint-ne, sinó que siguin capaços d'escriure allò que senten, perquè de vegades ens sembla que no, que és inabastable, i no, està a l'abast de tots, la poesia.
2: Que la Marta sigui també una llavor, o sigui, ja ho sabeu, Niu de Dols, Marta Collautet, Edicions Tremendes, quedeu-vos també amb aquest nom editorial que més d'una vegada ha omplert els nostres espais de poesia. Marta, una descoberta. Enhorabona.
3: Un plaer ser aquí.
1: El Calaix. Si l'obres totes les setmanes, aquí mateix hi trobaràs cultura.

Coia Valls és escriptora. Ha treballat com a pedagoga, terapeuta i logopeda. El 2010 era guardonada amb el Premi Néstor Luján de novel·la històrica per La princesa de Jade. Des d'aleshores ha publicat El mercader, traduïda a diversos idiomes, Les torres del cel, La cuinera i Amor prohibit, entre altres. És autora també de llibres juvenils i actriu. Barcelona, 1883. L'encàrrec d'un temple encara inimaginable transforma el destí d'una nissaga que creixerà al ritme de la Sagrada Família. Cinc generacions marcades per l'amor, la pèrdua i el pes de la història veuen com l'obra esdevé el fil que les uneix. Un viatge emocional que parla d'allò que persisteix quan la vida s'esquerda, els vincles que ens sostenen, la passió que ens empeny i el propòsit que dona sentit al camí.

0: Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: Si Gaudí tenia un somni i la Colla Valls tenia un somni i nosaltres tenim encara un somni, no anem bé, perquè vol dir que nosaltres encara no hem llegit el somni de Gaudí de la Colla Valls. Colla, benvinguda.
2: Amb aquesta introducció...
1: Fantàstica, gràcies. Gràcies, Mònica. Tots sempre tenim un somni, i un somni preciós, perquè, a més, és un recorregut per la història del temple.
2: Del temple.
1: Del temple.
2: Sí, aquest és un fet diferencial de la novel·la, perquè és veritat que hi ha moltes històries de Gaudí, moltes biografies de Gaudí, però en aquest cas és el personatge és el temple, és la basílica, és la Sagrada Família des del seu naixement fins al moment actual, i està travessat per vides grans que coneixem i per moltes altres vides petites de microhistòries que també fan possible aquest somni.
1: És molt bonic veure com es van entrellaçant, precisament, i la part més humil, no? Que al final és la que potser més lluita, més està al peu del canó, i més sent allò que té allà al davant, no? Les pedres, que a mi m'han fascinat, ara t'ho deia, un dels puntals, i que a mi és que si poso colors... És meravellós.
2: Sí, la pedra com matèria orgànica, no? Perquè tots aquells que travessen aquestes 5 generacions d'aquesta família van deixant la seva petjada humana, els seus petits somnis, els seus desitjos, les seves frustracions, i tot queda impregnat dins d'aquesta pedra, que també rep la llum del sol i sovint filtrada pels colors dels vitralls, no? que l'escalfa.

0: i no comença a gaudir, no? Sinó que hi ha un malentès i acaba agafant-lo Gaudí, un Gaudí de 31 anys, molt jove, que ha acabat pràcticament arquitectura, que ja comença a despuntar maneres, perquè la seva manera d'enfrontar-se a la construcció ja és una altra. El posem dins el modernisme, però jo crec que és el gaudinisme, perquè és una altra manera de fer, no? Gaudí, diem que imita la natura, però no és exactament així. Gaudí el que fa és treballa amb les seves lleis, amb les lleis de la natura, no? I aquesta observació atenta i aquesta manera de desenvolupar-se és molt especial.
1: I a més es manté.
0: I es manté.
1: Perquè, clar, ve un arquitecte, Gaudí mora, desgraciadament el perdem potser abans d'hora, i clar, van enllaçant un darrere l'altre, perquè, clar, no hi ha ningú que hagi viscut 144 anys.
0: Clar, i entretant han passat guerres, ell mor el 26, però el 36 hi ha la Guerra Civil, es crema la cripta, molt de material es destrueix, hi ha qui va rescatant bocins d'aquestes arquitectures que ell feia en pedra, aquestes estructures, aquestes maquetes, perquè ell sempre treballava en volums, el seu pare era calderer, ell treballava sempre en volums, amb poc paper, i aquestes estructures, quan aquestes maquetes es tapen, es conserven, i després amb tècniques més modernes es poden projectar i es poden entendre, no? Però després passa la Setmana Tràgica, la Caputxinada, gent, fins i tot intel·lectuals d'esquerra, que volen aturar el temple, no? Amb els seus discursos, evidentment tots lícits, no? I que formen part d'una manera de veure la vida, de pensar i d'un moviment social determinat, no? Però després és també aquests anys d'absolutament abandonat, el temple abandonat a la seva sort, que després, quan parles amb els arquitectes, perquè he tingut molta sort, en Ramon Espel, per exemple, un arquitecte que porta 33 anys treballant a la Sala de Família, que te l'expliqui de viva veu i in situ, és una meravella, no? Però aquesta primera façana del naixement va estar a punt de caure, va estar abandonada molt de temps, vull dir, la gent pujava i baixava per les torres de Sant Bernabé sense demanar permís a ningú, vull dir, tota aquesta època en què es va treballar tan a poc, tan a contracorrent, també va deixar petjada la pedra de la Sagrada Família, no?
1: La Sagrada Família i les famílies que hi anirem trobant, que arriben aquestes generacions, van passant, i totes estan unides, lligades, entrellaçades, digue-li com vulguis, en aquesta obra, en aquesta Sagrada Família, i és bonic veure-ho, això.
0: Sí, des de la més menudeta, des de l'Anna, del començament, que porta l'esmorzar al seu pare, que és un picapedrer anònim, absolutament, fins a la Mercè, que és mestra de les escoles de la Sagrada Família, una institució que va fundar Gaudí i va financiar ell, i que és molt, molt interessant, perquè ja treballaven amb el mètode Montessori. És fascinant veure com a prop del temple se separaven les famílies benestants i anaven cap a la privada totes ben vestides, empolainades, i els fills, els treballadors, doncs anaven a l'escoleta, però que ja treballaven amb un mena de mapa mundi fet de fang al jardí, no? És molt, molt, molt bonic, tot això està molt documentat, fins a aquesta, la Clara, no? Que és vitrallera i que treballa el vidre amb una precisió i una finor i una sensibilitat exquisita, i anar sumant capes de vides que estan tocades pel temple.
1: No podem parlar de les famílies sense parlar de l'estructura de la novel·la, perquè té una sorpresa. Tenim una veu entremig dels capítols que no sabem ben bé qui és, i és una veu molt poètica, molt reflexiva, i que parla sempre aquest potser la memòria és això, potser el record és això, no?
0: Sí, la memòria és una peça molt important a la novel·la, és una reflexió sobre la memòria i sobre la transmissió, no? de records, de memòries, de capes de vida que es van sobreposant. I aquesta veu en primera persona que et porta de la mà des del començament i que va lligant els diferents episodis és l'última generació, és l'Anna Maria, que fa el nom de la

0: la seva rebesàvia, la de la seva àvia, que es deia Maria, una altra dona que intensíssima la seva vida. Bueno, l'Anna Maria està acompanyant el seu pare en un procés precisament de desmemòria, no? I aleshores tots dos intenten recordar, intenten recollir l'arxiu familiar, no? I ben bé és això, aquesta veu que comentaves.
1: Has dit arxiu i ara m'ho has posat molt bé. Eh? La memòria no és un arxiu, és una manera d'escoltar el que persisteix. I el que ha persistit és aquest temple. I el temple, al final, jo suposo... Ara et faré una pregunta. Tu, tot aquest temps que t'has estat documentant, ara quan te'l mires, o durant tot aquest procés, quan te l'anaves mirant, també hi devies trobar bocins de tothom.
0: Oh, i tant. Però això és... Jo vinc de l'última novel·la que he anat apropant als lectors, és Montserrat. És que tenen tantes similituds, perquè tots dos són espais que estan movent-se entre la litúrgia, l'espiritualitat, i després la natura, i després la pedra, no? I la llum, i l'enfilar-se cap dalt, cap al cel, tant les muntanyes de Montserrat com la Sagrada Família. Però té tantes lectures possibles, la Sagrada Família, que no te l'acabaries mai, però mai és mai. Eh? Vull dir, jo després, encara descobrint la novel·la, n'he anat descobrint moltes, no? Com, dius, la novel·la, la Sagrada Família té un claustre. Com que té un claustre? Té un claustre perimetral que està inspirat en temples orientals i que separa una mica la part de fora del soroll d'entrar dintre i apropar-te a la pregària o apropar-te a la consciència o a la solitud o a mirar endins, no? Llavors, hi ha molts aspectes simbòlics, però molts, no? Per tant, no te l'acabaries mai. És fantàstic. És una Bíblia en pedra, però va molt més enllà.
1: Bé, i no sé, ara, després d'haver-me llegit la novel·la, hauries de fer un seguiment, perquè això que acabes de dir és absolutament preciós. Jo voldria afegir-hi, diu, aquest temple no és només la memòria d'un home, sinó d'un poble sencer i d'un temps. I és que, és clar, ens estàs explicant tota la història durant 144 anys. Que mare meva, eh? Hem passat, de coses, i n'hem fet de coses.
0: Sí, sí, n'hem fet moltes de coses. I jo crec que... Tot i amb això, evidentment que hi ha, les façanes són diferents, la façana del naixement i la façana del dolor no tenen la mateixa, diguem, la mateixa línia artística, no? La de Subirats, però tenen la mateixa essència, tenen la mateixa ànima. És a dir, Gaudí va deixar escrit, i ho va deixar escrit, la façana del dolor ha de fer mal, i la façana del dolor fa mal. Fa mal. Està reinterpretada després de molts anys, no? Però fa mal. I aquesta ànima del temple, jo penso que Gaudí estaria content.
1: Jo no sé si ella hi ha viscut dintre, però sí que ha aconseguit que nosaltres visquem aquesta Sagrada Família de les 5 generacions. I això ho descobrireu quan obriu les pàgines del Somni de Gaudí, publicat per Rosa dels Vents. Podeu triar l'idioma, la teniu en braille, o sigui, no teniu excusa, cap excusa per assaborir-la i viure-la. Colla Valls, moltes gràcies.
0: Moltíssimes gràcies a tu, Mònica.
2: És hora de tancar el calaix. Una setmana més ho han fet possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic. El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa.

0: Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: Clàssics, hits, dance, urban.
0: Fórmula Rubí.

0: Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: Benvinguts a El món és digital, l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascante.
2: Hola, benvingudes i benvinguts un cop més al món és digital. Avui abordarem un tema que és present, que cada dia avança més ràpid i que el tenim fins a la sopa. Estic parlant, evidentment, de la intel·ligència artificial. Una disciplina que en tan sols 4 anys s'ha posicionat en primeríssima línia i que utilitzen des de mestresses de cases fins a enginyers, programadors i els executius. Però avui no volem parlar de la seva velocitat ni de la seva adopció per tothom, sinó una mica de la seva essència, de què és i sobretot de com la hem d'utilitzar. Perquè sovint la intel·ligència artificial es percep com una simple reproducció o una versió, diguem, evolucionada del que va ser o del que és Internet. Veiem la IA com si fos un nou canal de comunicació, i aquesta visió és incompleta i, a més, és perillosa, perquè la intel·ligència artificial és una eina de treball a una lògica i a unes capacitats totalment diferents i, com a tal, requereix ser entesa, l'hem de comprendre, l'hem d'assimilar, no des del seu funcionament intern, perquè, per exemple, tots utilitzem un mòbil i no tenim ni idea de com funciona per dintre, però sí que el sabem utilitzar, o el mateix passa amb un full de càlcul, amb un Excel, ni idea de com està programat, però sí que sabem treure-li tot el suc i aprofitar-ho, no? Doncs això mateix és el que hem de fer, hem de començar a saber fer amb la intel·ligència artificial. El que hem de trencar, el que hem de desmitificar és que és una cosa així superfàcil i que qualsevol la pot utilitzar sense més. I això és el que està passant. És realment tan fàcil que tothom s'hi posa i tothom fa els seus pinitos amb la IA. Però aquest és el gran perill, la mala utilització. Hem de desbloquejar la necessitat de que totes les persones i empreses que utilitzen la IA, la intel·ligència artificial, la comprenguin i la implementin en profit. Aquest és l'objectiu de la intel·ligència artificial, però sobretot del programa que fem avui, no? I això implica, doncs, saber què és, què ens pot oferir, què no ens pot oferir, i el que pot fer, el que no pot fer, i sobretot, insisteixo, com utilitzar-la i com implementar-la a la nostra vida privada i a l'empresa, i concretament a cada departament de la nostra empresa. La formació d'executius i la implementació en departaments no pot ser fruit de l'atzar ni de que tothom vagi fent el seu aprenentatge per lliure, sinó que requereix planificació i estratègia i ha de formar part dels plans de l'empresa. A més, és vital que no solament l'empresa, sinó la població en general, sàpiga què esperar i què no esperar per la intel·ligència artificial. Hem d'eliminar tot aquest soroll i aquesta incomprensió i gestionar les expectatives reals d'aquesta tecnologia. I per parlar d'això tenim avui amb nosaltres a un tertulià que ja és habitual al programa, l'Héctor Sankowski. O sigui que, si us sembla, poseu-vos ben còmodes i comencem a entendre què és la intel·ligència artificial.
3: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El món és digital.
2: Bé, Héctor, abans que res, doncs, donar-te un cop més la benvinguda al programa.
4: Moltes gràcies. Ja saps que per mi és un plaer poder estar en aquest programa. Molt bé.
2: Bé, intel·ligència artificial. Anem plens d'intel·ligència artificial, tothom en parla, els nens la utilitzen, les mestresses de casa, i els directius de les grans multinacionals. Però jo ara voldria desmitificar una mica això de que la intel·ligència artificial és viva la pepa i que tothom pot fer. Com definiràs què és realment la intel·ligència artificial? Volia preguntar-te quina és la diferència amb internet, però oblidem-ho. Què és la intel·ligència artificial? Com l'hem de fer servir, sobretot? O sigui, és una cosa que ja la utilitzem així o realment cal conèixer-la?
4: A veure, bueno, depèn, depèn de l'ús que li vulguis fer. Va, imprescindible conèixer com tot, diguem-ne. O sigui, el que no es coneix és molt fàcil que et manipuli. Per tant, com qualsevol cosa en la vida, és molt important conèixer amb qui estàs dialogant i en aquest cas tu estàs interactuant amb la... amb un sistema, diguem, en aquest cas la intel·ligència artificial. I per tant, jo crec que es falta molta informació de democratització, no? Però és una cosa que has dit, diguem-ne, no? Que avui dia fins i tot moltes ames de casa, bueno, i amos de casa, així perquè no sembli masclista, o diguem-ne això, diguem-ne, no? Molta gent normal, jo ara acabo de venir de la Xina, diguem-ne, no? I era divertit perquè tothom feia servir, la gent jove, el DeepSeek, com si fos internet, diguem-ne, no? Hi ha molta gent que ja ha deixat internet. La distinció és que internet, en realitat, és un vehicle de comunicació, i l'intel·ligència artificial, per fer-nos una simplesa, és una gran enciclopèdia, és una gran base de dades. El que passa és que, a diferència d'una base de dades estàtica i normal, en la qual tu preguntes qui era, no sé, Franco, ja que estem en la setmana, la intel·ligència artificial pot construir un discurs sobre això, diguem-ne, no pot generar discurs, diguem-ne, no? Però no lo genera perquè hi ha alguna persona allà darrere, o com deien abans, 10.000 xinos encerrados en una caixa pensant, sinó que té un sistema, diguem-ne, estructurat al voltant d'una enormíssima base de dades que és alimentada també per tècnics que van entrant informació, no és casual, ella no va buscant les coses, diguem-ne, no? Òbviament utilitza tot el que existeix, la premsa, la Wikipedia, les enciclopèdies, tot el que està publicat, amb una velocitat brutal, que això té que veure amb la part tecnològica de la intel·ligència artificial, que això és molt important, diguem-ne, no? Que hi ha una part tecnològica molt important, i la creació d'uns algoritmes, o sigui, d'uns sistemes, perquè la gent ho pugui entendre, que és un algoritme. L'algoritme, al final, és una forma de preguntar, diguem-ne, no? Que té atajos, diguem-ne, no? Que té dreceres, que et permet arribar ràpidament a una informació, i tu li dius, qui era Franco? Però si tu li dius, digue'm la posició de Franco respecte a l'esquerra, també tu contesta, cosa que, per entendre's, Google no ho faria, el Google antic, com a mínim, diguem-ne, no? Aleshores, jo crec que la intel·ligència artificial, bàsicament, és una gran base de dades, això és el que tothom ha de tenir molt present, diguem-ne, no? Però que té una capacitat de generar resposta. O sigui, té capacitat de fer una vinculació en base a un model matemàtic, que això és molt clar de tenir present, diguem-ne, no? I pot construir un discurs absolutament articulat. Ara bé, hi ha tres coses que l'intel·ligència artificial no fa i que jo moltes vegades dialogo amb ella. Una que no fa, no té tesi, la intel·ligència artificial. Podria contestar-te que Franco era una bona persona com una mala persona, segons el que tu li preguntis, diguem-ne, no? O sigui, estic convençut que alguna persona franquista li pot fer contestar a la intel·ligència artificial, diguem-ne, dime tots els aspectes positius de Franco, i te los dirà, i segurament que va haver-hi, diguem-ne, el desenvolupament econòmic, què sé jo. Segon, o sigui, has de tenir tesi, això és molt important, diguem-ne, no? Segon, la ruta, diguem-ne, de la pregunta i la ruta de la resposta, o sigui, per això, això a vegades, sobretot els fundadors de la intel·ligència artificial, els anys 50, 55, 56, quan es va començar a parlar d'aquest tema, van dir, diguem-ne, o Wiener, diguem-ne, no, los cibernètics de primera època, deien, lo important, diguem-ne, del sistema és saber fer-li la pregunta, no la resposta. O sigui, segons el que tu preguntes, obtindràs una resposta. Això és l'altra gran novetat de la intel·ligència artificial. Abans, amb Google, la resposta era molt estàtica. A Google és igual, qualsevol navegador, Yahoo, el que sigui, diguem-ne, no? Altavista, fins i tot els que són més antics. Ara no, ara, diguem-ne, tu li pots preguntar, tu pots orientar la resposta, tu pots orientar. Per tant, has de tenir tesi, has de tenir fil argumental, que això és fonamental, i has de tenir també, diguem-ne, una finalitat, diguem-ne, cap a on vols portar aquest tema, diguem-ne, que va molt vinculat amb el tema de la tesi. Aleshores, la intel·ligència artificial pot servir, insisteixo, molta gent jove ho està fent servir en lloc del Google, diguem-ne, no? O de les Wikipedias, diguem-ne, no? Però no ens enganyem, ella va buscar Wikipedia com va buscar on trobi la informació, diguem-ne, no? I per tant, com és informació existent, no és informació creada ni investigada ad hoc, s'equivoca. Jo utilitzo molt, per exemple, la intel·ligència artificial quan necessito validar dades. Però és que tinc que utilitzar tres o quatre sistemes, Gemini, DeepSeek, etc., i preguntar-li la mateixa pregunta per veure que no s'equivoqui, perquè el risc d'equivocació, i la corregeixo constantment. sobretot de dades, diguem-ne, no? De contingut lo marco jo, per tant, a mi no m'imposa. I després té una gran capacitat, diguem-ne, de redacció, per entendre's d'alguna manera, no? Que pots redactar-te un text millor que el que tu fas d'una manera ràpida, te lo pots... té una gran habilitat per inserir adjectius, adverbis, etcètera, etcètera, que milloren la redacció, la poden fer més fluida o no, etcètera. Però això són recursos quasi lingüístics, diguem-ne, no? Con un bon Maria Moliner al costat també lo podries fer, el que passa que te portaria molt més temps, diguem-ne. Maria Moliner, dic, per els que m'estan escoltant, és un diccionari, diguem-ne, molt avançat de la llengua castellana, no? O un Coromines en català, el que sigui, d'acord? Molt bé. Que m'he passat un poco, però bueno...
2: No, molt bé. Però per ells, perquè, insisteixo, jo veig moltíssima gent del món professional i del món de a peu, per dir-ho així. I, evidentment, hi ha una diferència, perquè la gent de a peu té una fe cega amb el que li diu l'intel·ligència artificial. I crec que aquí és important remarcar què és el que no fa o com et pot enganyar o com et pot donar informació molt ben redactada, però no necessàriament vàlida o veraç, bueno, no?
4: A veure, aquí el que passa és que això entra en altres dimensions. Entra una dimensió ètica, que parlaré al final, i després entra una dimensió més concreta, que és diguem-ne la pregunta, no? A veure, jo posaré un exemple molt concret. En un moment determinat jo estava escrivint... tu saps, Tomàs, que jo escric també sobre ciència política i estava escrivint sobre l'autoritarisme. Entonces vaig fer una prova molt senzilla, que és preguntar-li al DeepSeek què opina de Xi Jinping, diguem-ne, no? Què opina del seu líder, diguem-ne, no? Entonces me comença a contestar, bueno, això, el seu pare, la revolució cultural, i en un moment determinat posaria 14 paraules, diu, no puedo seguir con la respuesta. ¿Por qué? Porque está capado, digamos, está censurat pel govern xinès. D'acord? Molt bé. Aleshores, i això no era un article negatiu en aquest cas, però ja lo havien censurat. Per tant, ja d'entrada sabem de que se puede autocensurar, però se autocensura el sistema. O sigui, hi ha gent que al final creu que és una persona, diguem-ne, no? La intel·ligència artificial. I no és una persona. Això és una cosa que... Però nosaltres tenim una tendència a antropomorfitzar-la, diguem-ne, no? A fer-la una persona, diguem-ne, no? Perquè també ho fem també amb el gat, diguem-ne, no? Que a vegades diuen, és que és mi companyia, la gent que té... Hi ha molta gent, jo mateix he tingut un gat i era una companyia, l'humanitzes, diguem-ne. Abans es deia, ara es diu antropomorfitzar. No, l'humanitzes i també humanitzes a la intel·ligència artificial. Dius, hòstia, al final lo tracto com una persona. Feia una pel·lícula amb el Fènix, diguem-ne, amb aquella Her, diguem-ne, no? Que és una pel·lícula en la qual el dialoga i s'enamora, bueno. Això és un tema que és el principal perill de donar-li un valor, un contingut a la intel·ligència artificial, un saber i una opinió. Aquest és el pitjor de tot, quan la gent comença a tenir opinió. Jo insisteixo, ara estava a Xina i en algun moment li preguntava coses, no de Xina, preguntava com arribo... I em va, per exemple... El recorregut del metro, que a vegades la gent ho està fent, la gent diu, com voy de aquí a Plaça Catalunya? I a vegades s'equivoca. Era molt més fàcil, diguem-ne... Sí, era molt més fàcil mirar... Bueno, era molt més fàcil mirar, diguem-ne, el contingut en Google Maps. Lo que vull dir-vos és que hi ha aquesta idea de la humanització que és una idea equivocada. I després hi ha un problema ètic, diguem-ne, no? O sigui, no te pot manar la intel·ligència artificial. I això és una mica, tornant a una de les preguntes que tu em feies... És el que molts directius esperen, que li diguin quan l'estratègia d'empresa. Això no t'ho dirà la intel·ligència artificial. No te farà l'estratègia d'empresa. El que passa és que els directius tenen diferents exposicions. Si em preguntes sobre això, perquè hi ha directius que li tenen molta por perquè saben que al final eliminaran. Hi ha directius que estan veient amb això que serà la solució màgica per eliminar tots els comandaments intermitjos, diguem-ne, no? El que li fa les nòmines, el que li fa això, error grave, diguem-ne, no? Perquè hi ha errors. I després hi ha molts directius, diguem-ne, que estan pensant que això serà la solució màgica als seus problemes, com hi ha moltes persones que ho estan pensant, no? Fins i tot quan diuen que s'estan fent teràpies per intel·ligència artificial, que te puede dar un miedo terrible, no? Perquè és que no en sap. O sigui, ell te contestarà el que diuen els manuals, diguem-ne, no? I si ese dia preguntes una cosa més freudiana, te contestarà psicoanalíticament, i si és conductista, te contestarà conductistament. Digues.
2: Sí, una pregunta d'això de la feina, perquè també hi ha una por... No precisament als directius, sinó amb els empleats, de que la intel·ligència artificial et fotrà al carrer. Però també hi ha l'afirmació de que no serà la intel·ligència artificial, sinó serà una altra persona que sí sàpiga fer anar la intel·ligència artificial i tu no. I aquí sí que m'agradaria que fessis una mica de la importància que té realment, si estàs al món laboral, quasi a qualsevol estadi, bueno, potser en fuster no, però de la importància de saber i conèixer bé com abans era important conèixer l'ofimàtica.
4: Exacte. És que estem allà en el mateix cas, diguem-ne. És molt semblant el tema de l'ofimàtica. El que passa és que, com és molt més accel, molt més ràpida, diguem-ne, no? I hi ha algunes solucions que et poden, diguem-ne, ajudar. Ara, a veure, hi ha determinats tipus de feina, programació, comptabilitat, recursos humans, etcètera, etcètera, que se reduiran inevitablement, perquè estalvien feina, estalvien processos. Com va estalviar, diguem-ne, l'aparició del clipper. Els que som antics sabem de què el clipper, diguem-ne, o sigui, la feina que feia un clipper, que era un, dic per als que no sabeu, era un sistema, diguem-ne, per comprimir bases de dades, diguem-ne, no?, quan teníem el de base i tot això, i el de base 3, tu te'n recordes de tot això, Tomàs? Això va eliminar la tira de llocs de treball i els va reconvertir, sobretot. Hem de recordar que les empreses informàtiques que no existien van crear tot un nou nínxol de mercat. Per tant, aquí podem estar parlant d'un nou nínxol de mercat, un nínxol de mercat molt gran, diguem-ne, de gent nova que tindrà que treballar en el processament de la intel·ligència artificial. I això sí serveix per certes coses. En altres que desapareixeran, inevitablement desapareixeran, diguem-ne, no? I, per tant, això quan es parla de que es crearan i desapareixeran feines, estem parlant d'això, diguem-ne, no? Hi ha molts processos que s'acceleraran amb sistemes d'intel·ligència artificial que s'han de programar, per tant, s'han de contractar empreses que t'ajudin a fer això. Jo l'exemple lo tinc familiar, però el meu fill, diguem-ne, que es dedica a un altre camp, que no té res a veure amb això, però en un moment determinat, bueno, encara ho fa a vegades, mira los bots. Els primers bots eren horribles, continuen sent bastant horribles, però ara els bots estan incorporant la intel·ligència artificial, que no la incorporaven. Responien el manual que li havien dit. Vostè li pregunta, ¿cómo ir con el vueling de aquí a

0: irá más rápida y te clasificará mejor la mediana, la grande y la pequeña, pero no te equivoques, ¿eh? La patata te la va a recoger alguien. Y eso es el tema
1: Ens
0: rural es muy importante. Digue.
1: queden 5 minuts. Un canvi total. Europa. Europa, Xina, Estats Units i el desenvolupament de la IA. Sembla que uns aposten per desenvolupar-la i fer-la créixer i altres, que som nosaltres, Europa, estem més pel tema de regular-la. Com veus això? Primer la regulació i després el fet de que si regulem no produïm. Però bueno, no ho sé, tu ets l'especialista.
0: No, bueno, a veure, són diferents. A veure, jo crec que és un error d'enfocament absolut, diguem-ne, no? O sigui, primer que la intel·ligència artificial no és una sola cosa. Una cosa és el xip, diguem-ne, no? Per exemple, el gran poder, diguem-ne, de Taiwan i de Xina és que tenen xips, no fotem, no és el problema. O sigui, nosaltres ara invertim molts diners en intel·ligència artificial, si els xips els continua produint en NVIDIA i demà Xi o l'amo de NVIDIA diu que no me vinc de més xips, acaba't el bròcol. O sigui, el hardware aquí és molt important i ningú... No se le está donant la importància que té, que aquesta és la clau, diguem-ne, no? Els americans estan investigant tant en algoritme, en el xip, com en el desenvolupament. L'altre és el pagar el desenvolupament. Tampoc ens enganyem, diguem-ne, no? O sigui, és que nosaltres què regulem? Regulem l'ètica. Escolta, li podrà preguntar com evitem que hi hagi agressions sexuals. A veure, si tu en aquell moment planteges, jo no l'he fet, però si algú planteja algo d'agressió sexual en el DeepSeek, no te contesta. O te dice no estoy autorizado. Per tant, moltes de les regulacions que estem inventant, diguem-ne, són elements de programació automàtic que podrien existir, però aquí no. Si aquí creem la gran història, ja coneix la meva opinió, no? Estados Unidos innova, China produce i nosaltres regulamos, digamos, no? I clar, regular al final s'ha de regular. Nadie està en contra de la regulació. Ningú, cap persona està contra la regulació. Els xinesos han regulat molt més que nosaltres en aquest tema, eh? I no obstant això, continuen, dale que te pego amb el tema. Estats Units és un món a part, diguem-ne, no? Aquests tios el que volen quan parlen de regulació és una altra cosa. I això és aquí, com estem preocupats en regular-ho tot, perquè no sé què, mira, jo estic, un segon, en un programa europeu que portem 4 anys perquè s'aprovi, sobre descarbonització. 4 anys. Això ja t'ho diu tot. 4 anys. Els xinesos en 4 anys ja han descarbonitzat. I nosaltres estem discutint. Vinga, què més?
1: Sí, ara sí que ja per acabar, jo diria els 3 consells finals de bellesa, com deia abans un programa de la ràdio, de l'Héctor Sankowski, cap a un empresari d'una pyme que no sap ben bé què fer. Què faig amb la intel·ligència artificial i amb els meus directius?
0: A veure, jo crec que els directius se los ha de formar, han de fer una introducció que ha de tenir components de com funciona el sistema, de com s'alimenta un sistema, com es fabrica un bot correctament, com es fabrica, com s'acceleren determinats processos de producció, diguem-ne, no? Que això hi ha experts, nosaltres coneixem, Héctor Collado, hi ha empreses que s'estan dedicant a això i que t'ajuden. Al final és millorar l'ERP, no ens equivoquem, és millorar el sistema de producció, diguem-ne, no? Amb determinats atajos que et dona la intel·ligència artificial. Això per una banda. I els directius, però això ha d'anar a un component ètic. O sigui, ha d'haver-hi el mòdul, 2 mòduls imprescindibles. El d'entrada, que és hacia dónde va el mundo y hacia dónde va la economía y no sé qué, no sé cuánto, y el de tancament. Esto tiene un component ètic. Lo del mig, que és lo important, la tecnologia, tot això, sí, però mira el que t'estic dient. Introducció, visió de la realitat global, tancament, la ètica del negoci. Si no, tindran problemes, perquè l'empresari el que vol és accelerar processos per reduir costos, etc. Amb això, suficientment no, perquè pot tenir problemes. Hi ha empreses pime que estan perdent diners intentant aplicar con forceps, no?, el tema de la intel·ligència artificial. La intel·ligència artificial te pot ajudar a millorar processos, però has de saber molt bé en què, com i sobretot analitzar tots els factors. La producció, la compra, la incorporació del factor humà, etc etc. No, no, clar, en un minut tampoc ho podria explicar, però bueno. Hi ha un flow, un circuit que te permet explicar tot això. Si cas, t'ho puc passar i un altre programa ens podem dedicar als circuits realment de producció.
1: Sí, perquè bueno, no, la ràdio té això, tenim un temps i tenim un temps i encara la intel·ligència artificial no ens ho ha solucionat. Héctor, gràcies per haver estat aquí un cop més amb nosaltres i sí, et convoquem d'aquí poc per veure com continua evolucionant això tan bèstia i tan ràpid que és la intel·ligència artificial. Gràcies.
0: Gràcies a tu, eh? Passeu un molt bon dia.
1: Bé, i fins aquí el programa d'avui que hem dedicat a entendre amb calma i amb criteri què és i què no és la intel·ligència artificial. Hem vist que la

0: L'intel·ligència artificial no és una extensió d'internet ni un motor de cerca disfressat, ni tan sols una mena de màgia digital que tot ho resol. La intel·ligència artificial és una tecnologia nova, amb una lògica nova, que ens obliga a pensar d'una altra manera. Si volem aprofitar-la de veritat, no cal saber com funciona per dins, igual que no cal saber com està fet un mòbil o un full de càlcul Excel, però sí és imprescindible saber què pot fer, què no pot fer i com l'hem d'integrar dins les empreses i dins la nostra vida quotidiana. I sobretot cal entendre que la intel·ligència artificial només és útil quan la fem servir amb objectius clars, amb supervisió i amb criteri. Sense això es converteix en pur soroll, en errors i en decisions mal preses. També hem vist que la responsabilitat no és només de les empreses. La ciutadania en general ha d'estar informada, ha de saber què pot esperar de la intel·ligència artificial, quins riscos té i com utilitzar-la d'una manera segura i responsable. Perquè la intel·ligència artificial ja no és futur, és present, i cadascú de nosaltres en formarà part, ens agradi o no. Vull agrair especialment al nostre convidat, Héctor Sankowski, per aportar un cop més llum, criteri i exemples concrets. La seva mirada ens recorda que la diferència entre una empresa que aprofita la IA, la intel·ligència artificial, vull dir, i una que només la prova, és la formació, l'estratègia i l'entesa profunda del seu valor real. I res més, com sempre, gràcies a vosaltres per escoltar-nos. Seguirem parlant de tecnologia, d'innovació i d'aquest món digital que canvia constantment i que ens obliga a aprendre cada dia. Fins aquí, El Món és Digital. Ens veiem la propera setmana. A reveure.
1: I això ha estat tot per avui a El Món és Digital.
2: Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com.
1: hola@barcelonadot.com.
2: Estarem encantats de rebre les vostres propostes. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El Món és Digital.

0: Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: Són les 6 del matí.

0: I benvingudes a l'Inspira't, una tarda més, als micros Carmen Moreno i Cuca Fernández, les Telma i Lluís de Ràdio Rubí. Hi ha converses que no busquen resposta, busquen espai. Espai per respirar, per mirar-nos amb una mica més de veritat i per escoltar allò que sovint queda tapat pel soroll del dia a dia.
1: Avui obrim aquest episodi amb una idea senzilla però poderosa. El que no es diu pesa, el que es comparteix allibera. I aquest espai vol ser això, un lloc on la paraula es converteix en refugi, en llum i de vegades en una petita revolució. Així que seu, respira i deixa't portar. Anem a inspirar-nos.

0: La nostra convidada d'avui està acabada d'aterrar des del Perú. Avui ens acompanya Judit Mateu, terapeuta especialitzada en benestar emocional, integració del trauma i processos d'autoconeixement. Treballa des d'una mirada profunda i molt humana, ajudant les persones a reconnectar amb el seu equilibri. Benvinguda, Judit, a l'Inspira't.
1: Gràcies, Cuca.
0: Primer de tot, preguntar-te com ha anat aquest viatge.
1: Espectacular.
0: Ha sigut una retrobada?
1: La veritat és que feia molts anys que volia anar a Perú. Crec que ho he explicat també per les xarxes i finalment pues, he pogut fer realitat el somni. I la veritat és que ha valgut la pena i ha superat les expectatives.
2: Sempre parlem a l'Inspira't. Bona tarda.
1: Bona tarda, Carme.
2: Que viatjar inspira molt.
1: Sí,
2: i per... ens ajuda a obrir la ment.
1: Exacte. És un viatge exterior i un viatge interior, també.
2: Mm-hmm. Has descobert alguna cosa, per dir-ho així genèricament, nova de tu o que pensis que pots aplicar doncs, amb els teus processos terapèutics?
1: Sí, jo crec que sempre que viatgem recordem cosetes. És com si ja haguéssim viscut en moltes parts del món i al viatjar doncs, estiguéssim recuperant parts nostres així que haguessin quedat com oblidades. Mm. Llavors Perú també ha despertat memòries molt ancestrals, memòries de l'origen. L'any passat vaig fer un viatge a Rapa Nui. Llavors és com una continuació d'aquest viatge, no? Mm-hmm.
2: En aquest món tan accelerat sovint oblidem d'escoltar allò que sentim. Quins són els senyals d'alerta que et fan pensar o t'avisen, no?, que és necessari que busquis ajuda professional?
1: Aquesta és una gran pregunta, Carmen, perquè si no sentim, no sabem que no sentim. És a dir, no sentim perquè estem desconnectats del cos. I si estem desconnectats del cos, no ens adonem que estem desconnectats del cos. Llavors, entrem en un bucle que va ser molt útil per sobreviure, perquè, clar, si jo de petita estic trista però no puc plorar perquè no em deixen o perquè estic sola o perquè no hi ha ningú que em sostingui la meva tristesa, doncs el més intel·ligent és no plorar o no sentir aquesta tristesa. I per no sentir la tristesa jo m'he de desconnectar del cos, perquè és en el cos on jo sento la tristesa. I això és un mecanisme molt inconscient, molt automàtic, molt intel·ligent i molt savi que fa el cos. És com quan el metge t'opera, tu no et lliures de l'operació, però el metge sí que et pot lliurar del dolor de l'operació. Llavors el cos fa el mateix, no et pot treure d'aquella experiència dolorosa, doncs perquè ets petita, petit, no pots fugir, no pots lluitar contra els adults perquè tens les de perdre, però sí que el cervell et pot desconnectar d'aquella experiència. Llavors et desconnecta de l'experiència com el metge et desconnecta de l'operació, anestesiant-te. I quan ens anestesiem, ens desconnectem del cos i així no patim. I això és molt intel·ligent perquè ens ajuda a funcionar, a tirar endavant i a ser els adults que som. Però a l'edat adulta tot això ens condiciona, ens bloqueja, no ens permet viure plenament. Per què? Justament perquè no sentim.
0: I quan notem aquests bloquejos, que són potser estrès o que ens trobem desbordats, per on hem de començar? Perquè al final moltes vegades ens sentim així i no sabem què fer.
1: Exacte, perquè normalment quan som petits hem après a sobreviure sols. O perquè estàvem sols, o perquè no podíem compartir com ens sentíem, o perquè ens sentíem jutjats. Llavors, mica en mica anem aprenent a treure'ns les castanyes del foc sols o soles. I llavors, d'adults, quan també ens passen coses, clar, tenim vergonya de dir que estem tristos o que estem passant per un baixón o que, no sé, qualsevol cosa, no? O que estem enfadats o que estem frustrats. I això fa que acostumem a passar-ho sols. Però sols ja ho vam viure. I per això vam sobreviure. Si ho vivim acompanyats, o millor encara, acompanyats d'una persona que ja hagi passat per això, llavors s'accelera el procés i a més es viu acompanyat, que és molt millor, i això és el sanador, això és el que transforma. Perquè si només vivim aquella emoció que ja vam viure, és com una retraumatització. És a dir, sentir l'emoció o alliberar l'emoció no sana, només alliberar. El que necessita el cos és alliberar però transformar-la. Mm. Llavors aquesta transformació només es fa possible si hi ha uns nous ingredients. És a dir, Un ingredient és que ara ets adulta, l'altre ingredient és que tens un cos més gran, l'altre ingredient és que el teu entorn ha canviat, i si estàs en teràpia i amb una persona que no et jutja i que t'acompanya compassivament i amorosament, doncs també això és un gran canvi, perquè és el que no hi va bé quan eres petita.
2: Parlem sovint de patrons i de traumes, no? Mm-hmm. Com bé dius. Com es treballen aquests traumes per poder integrar-los i restablir noves conductes? Aquest acompanyament, com es fa? Com ho aconsegueixes?
1: Bueno, cadascú ho fa com pot i com sap i com ha après. Jo, després de molts anys de formacions i d'experiència i també de procés personal, pues he creat el meu univers P-Rock, que li dic, no? I llavors jo integro tots els coneixements que jo, pues, m'han servit a mi, bàsicament, no? Perquè també m'he format en coses, o jo personalment he passat per teràpies que potser no m'han servit tant. Però sí que les que m'han servit m'he format i les he integrat en una manera de fer que ara és la meva, no? Llavors, jo el que utilitzo molt és... el que m'encanta és hackejar el cervell. Perquè el cervell és el quadro de mandos. No és l'òrgan més important, perquè ja se sap que és el cor, és a dir, entre la relació entre el cor i el cervell, el 90% de connexions van del cor al cervell i el 10% del cervell al cor. Per tant, el cervell no és l'òrgan més important, però sí que és l'òrgan que rep tota la informació del cos i respon en funció del que rep del cos. Si rep enfado, actuarà d'una manera. Si rep amor, actuarà d'una altra. Per tant, és molt important què sentim en el cor, perquè el que passa en el nostre cor puja al cervell i el cervell decideix si anar cap a la dreta o anar cap a l'esquerra. Mm. Per això és tan important sentir i estar en el cos per poder, diguem-ne, activar a voluntat quina és la informació que jo vull que arribi al cervell. Llavors així hackegem el cervell, que dic jo, perquè el cervell li agrada molt anar per l'autopista, perquè el cervell és, sí que és l'òrgan que gasta més energia. Per tant, el seu objectiu és gastar el mínim d'energia possible. Llavors, això és com els cotxes. Els cotxes gasten menys benzina si van per l'autopista que si van per una carretera de curves. Llavors, el cervell fa el que ha fet 25.000 vegades. Llavors, per això ens costa tant anar a piscina, fer règim, canviar rutines, anar al gimnàs...
2: E cuca.
0: A mi no em miris, estic estupenda. Jo acabo cada dia pensant que tinc que fer tot això que dius.
1: Totalment. Exacte. Llavors, el que a mi m'agrada fer és hackejar el cervell perquè aprengui a fer altres coses més saludables. I una vegada creem l'autopista, llavors això ja va sol. I normalment el cervell gasta menys energia quan està relaxat que quan està en estat d'alerta. Si jo estic en estat d'alerta, el meu cervell gasta molt, perquè permanentment jo he d'estar en alerta què farà l'altre, què em dirà, si em castigarà, si ho hauré fet bé, si ho hauré fet malament. En canvi, si un està relaxat i està en pau amb si mateix, ens és igual el que pensa l'altre de nosaltres. Llavors, això relaxa molt i el cervell gasta molt menys energia i, per tant, és un circuit que aprèn molt ràpid.
2: Mm. Havies de venir a presentar-nos el teu conte de Nadal, l'estrella que recordava la seva llum.
1: Sí.
2: I en molt poc temps ja tens un segon llibre sobre Vivir en el Hacer o Vivir en el Ser.
1: Sí.
2: Què representa aquest nou llibre dins del teu camí com a autora i sobretot com a terapeuta?
1: Doncs realment aquest segon llibre m'ha costat bastant escriure'l, més o menys uns 2 anys, una mica més, perquè a diferència del primer llibre, que és un llibre que jo ja feia temps que volia escriure i que jo ja havia passat el meu procés personal, que comparteixo en el primer llibre, en aquest segon és com que ho he viscut en paral·lel. És a dir, a mesura que anava escrivint, jo anava passant el meu procés i l'anava escrivint, i per això ha durat tant. I la veritat és que ha sigut un part una mica llarg.
0: Sí, però bé, després d'aquest conte tan especial i tan magnífic, que integra una mica aquest concepte que has creat, no?
1: Sí, el conte, l'estrella que recorda la seva llum, que també està en castellà, el conte està en català i castellà, els llibres no, només en castellà per ara, a no ser que sorgeixi algú que...
0: Projectarem, quan acabem l'entrevista projectarem.
1: Exacte, vulgui invertir la traducció en català o altres idiomes. El llibre, el conte, és, sí, com l'explicació simbòlica del segon llibre. El que passa és que aquest conte, jo no tenia intenció d'escriure. Jo sí que de vegades em pregunten, i sempre havies volgut escriure un llibre? I sí, la veritat és que potser sí, no? Que sempre somies en escriure un llibre, però un conte no. I quan estava escrivint el primer llibre, que l'escrivia doncs, passejant pel bosc, em gravava quan em venien les intuïcions i després arribant a casa escrivia el llibre, en una d'aquestes gravacions va baixar el conte. Llavors vaig pensar, uau, si això és un conte, no? I el vaig guardar 2 anys. I l'any passat, quan vaig tornar del viatge de Rapa Nui, que sempre són viatges iniciàtics i que ens fan recordar coses, vaig pensar, per què no treus el conte del calaix?
0: Deixa'm que faci un incís abans d'entrar, endinsar-nos en el conte. Uh-huh. Hem de dir que tu tens Casa Caruna, que és la casa on vius, però la comparteixes amb, per fer les teves teràpies i fas xerrades, conferències, la cedeixes per nosaltres, terapeutes, uh-huh. I és un entorn emblemàtic i meravellós dins de la natura.
1: Sí.
0: Que la gent que ens està escoltant...
1: Que
0: es faci una idea de l'entorn que conviu al voltant de la Judit. O sigui que
1: sí.
0: Una mica per ficar-los en matèria. Llavors aquest conte neix aquí, a Casa Caruna.
1: Exacte. I a més explicaré una anècdota, perquè de vegades, com dèiem abans de començar l'entrevista, de vegades escric coses que no sé que escric i després quan rellegeixo els meus llibres dic, ui, això ho vaig escriure jo... Doncs pues al conte vam encarregar les il·lustracions a Gemma Cantador, que jo no conec personalment, he de dir, me la va facilitar l'editorial, Tu voz en mi pluma, l'Eva Ramírez, i jo simplement li vaig dir, llibertat, tu llegeixes el conte i fas els dibuixos. I quan em van entrevistar a Ràdio Castelldefels, allí me'n vaig adonar que la portada del conte està dibuixat un bosc, i la Gemma no sabia que jo havia gravat el conte en el bosc. I és molt màgic, perquè hagués pogut dibuixar una platja, una ciutat o qualsevol altre escenari, però no, va dibuixar un bosc, el bosc de la Floresta.
2: Mm. Escoltant-te, doncs és fàcil, no?, situar-te doncs, en aquest procés creatiu. Mm. Però a mi m'agradaria saber si hi ha alguna anècdota especial que hagis viscut també amb aquest procés d'escriptura, aquesta que ens expliques, no? És com molt màgica. També com o alguna idea nova que no tenies pensat posar-la i aleshores després va sorgir en quant a procés terapèutic, vull dir.
1: Sí. Bé, quan vaig escriure el primer llibre, ja em va baixar el títol del primer llibre, que és Sobrevivir en la mente o Vivir en el corazón, automàticament em va baixar 2 títols més, el del segon i del tercer llibre. Llavors aquest segon llibre es titula Sobrevivir en el hacer o Vivir en el ser. Llavors el hacer té més a veure amb la ment i el ser té més a veure amb el cor. I el tercer llibre, pues, també ja tinc el títol, però encara no el dic, per no fer...
2: Però ja el tenim. La propera vegada.
1: Però ja tenim el títol i sí. Alguna cosa escrita també, sí, sí, sí. I la veritat és que només tenia el títol d'aquest segon llibre i alguna idea, però... Escrivint, no? És com caminando se hace el camino, pues escrivint és com... La veritat és que jo em pensava que escriuria el segon llibre igual que el primer, pues que passejaria pel bosc, això molt idíl·lic, i que em gravaria, i que tornaria a casa, i que allí transcriuria les idees, però no. Aquest segon llibre hi ha com 2 fases. Hi ha una primera fase que he anat escrivint com capítols, per exemple, el primer capítol, que es titula Somos seres y humanos, ¿no? Com una mica simbologia de seres humanos, no, somos seres y humanos. I què significa això i què significa ser humano, ser i ser humano, que no és igual. Després tinc una altra que es titula Amor y miedo. Després en tinc una altra que es titula El tiempo y el no tiempo, El tiempo y el espacio, ara ja no me'n recordo. És a dir, que vaig anar escrivint com capítols així que jo pensava... com és que ara escric això de l'amor i miedo? Com és que ara escric sobre el tiempo? I no ho sabia. Realment em venia la idea, feia el capítol i ja està. I això fa 2 anys. I també vaig escriure la introducció del llibre. I la segona part ja és com més el desenvolupament com del meu, de la meva metodologia, que no puc explicar si no explico abans què entenc jo per temps, o què entenc jo per amor, o què entenc jo per por, o què entenc jo per ser humà. És a dir, que la primera part hi ha tota una part de coneixement o d'explicació, i la segona part és més ja el desenvolupament de, diguem-ne, de les meves reflexions, no? Mm-hmm. Que no, i el primer llibre és més o menys igual, eh? El primer llibre primer parlo de la ment, després de les emocions, i quan ja parlo del cos és quan jo ja desenvolupo com la meva visió, que no puc desenvolupar si no explico abans com jo veig les emocions o com entenc jo la ment, no?
0: I, bueno, no tenim molt temps, però m'agradaria preguntar-te abans d'acabar que de part del viatge o els viatges que has fet o les teves pròpies experiències, hi ha alguna cosa també que t'hagis emportat de la gent a la que les ha ajudat durant aquest temps?
1: Uau, és que les persones a qui he acompanyat són grans mestres per mi, perquè és molt sincrònic. I el que m'ha passat, tant amb el primer llibre com amb el segon, és que de vegades he posat idees així una mica, dius, Judit, això ho escriuràs ara? I sobretot coses, per exemple, dels últims capítols, no? Que és ja... I me'n recordo amb el primer llibre que just quan escrivia això que dius, uf, això ho explicaràs, no sé, doncs just venia una noia i a teràpia em mostrava allò que jo estava escrivint, no? I era com una confirmació de sí, som així i passa això i això genera trauma i això genera malestar i es pot sanar. És a dir, que els pacients, les persones a qui he anat acompanyant han sigut no només mestres sinó confirmadors de lo que jo anava escrivint, i això també m'ha passat amb el segon llibre.
0: Jo crec que ara, per anar acabant, hem de projectar, no, Carmen?
2: Sí, sí.
0: O vols preguntar alguna coseta més? Veure, perquè et veig amb ganes, eh?
2: Sí, m'ha quedat una pregunta a l'aire, perquè tu coneixies de la Judit abans, i aquí a l'Inspira't ens agrada també anar a l'essència, anar als orígens. Mm-hmm. Quan vas adonar-te tu que volies ajudar a les persones en aquest procés, no, d'autoconeixement i de creixement personal?
1: Bueno, això és una mica llarg que explicar, eh?
2: A veure,
1: Carmen,
2: si tenim jo poc temps, eh?
0: Jo ja no he pogut entrar perquè jo
1: dona per un altre llibre. Però jo vaig treballar 27 anys a la banca, i fa quasi 5 anys vaig tenir l'oportunitat de marxar i crear el meu nou projecte. Llavors, al cap de 5 mesos ja estava començant a escrivint el primer llibre. Després, bueno, ja 3 mesos abans de marxar de la banca ja tenia Casa Caruna fet, és a dir, jo ja havia projectat, i a més havia projectat de marxar abans dels 50, i vam marxar 29 dies abans de complir 50. Ai. És a dir, que tot es anava realitzant, i al cap de 5 mesos ja començava el llibre, al cap d'un any ja el tenia acabat, el novembre del 22, el juliol ja estava publicat, és a dir, que tot ha anat com molt ràpid, molt accelerat. Llavors, amb 4 anys i mig, pues, han passat moltes coses.
0: 4 anys i mig, mira com nosaltres...
2: Sí, t'anava a dir, justament, sí. No?
0: El procés de revolució, no?, interna, sí. que no sé, que ens ha passat a totes, que sí, bueno, sí. Hi ha molts homes també, però sobretot les dones ens hem remogut molt durant aquests últims 5 anys. Eh?
1: Sí, jo... i en aquest segon llibre parlo de la necessitat que els homes també es remoguin, parlo molt de l'energia masculina, de l'energia femenina, que tenim tots, tant homes com dones, de la importància d'integrar aquesta energia femenina, perquè l'energia masculina s'alquimitzi i es converteixi en una energia sostenedora de la femenina i no hacedora, no? No del fer, sinó de sostindre el ser.
0: Que important això que estàs dient. A part, a nosaltres ens agrada molt reivindicar aquest punt. No ens queda molt temps.
1: L'ampliarem un altre dia,
0: Cuca. Però jo, com comentàvem, hem de projectar que això s'ha dit en castellà. O sigui, sí o sí.
2: En català.
1: En català.
0: En català. Ai, en català, perdó. Sí. I que dintre de poc vinguis a publicar. O sigui, que ja has publicat.
1: Amb el llibre
2: publicat. El tercer llibre, que no sabem encara el títol, però sí. Que ja la coneixerem.
0: Quin plaç ens donem per projectar?
1: A quin? El tercer o el segon?
0: Bueno, les dues coses. Anem a veure què projectem. 3 mesos, 4 mesos...
1: Diuen que el temps és l'únic que no podem dominar quan projectem. Per què? Perquè a la quinta dimensió no existeix el temps. Llavors, el doncs... que en, una, en altres dimensions és un minut, aquí poden ser anys. Però la paciència vol dir que tenim la certesa de què passarà.
0: I d'això en tenim molta.
1: Exacte.
0: Judit, moltes gràcies. Ens ha encantat tenir-te aquí i t'esperem ben aviat, eh?
1: Gràcies,
0: estem
1: Cuca.
0: Estem ja a quasi gràcies, acabant Carmen. La temporada, o sigui que t'esperem aquí la pròxima temporada.
1: Gràcies, Ràdio Rubí.
0: Estàs a casa teva.
1: Gràcies.
0: Carmen, t'he posat un tema que segurament t'agradarà. A mi m'ha impactat.
2: Jo no l'he sentit,
0: I és un tema que l'he descobert a través del xat GPT.
2: Toma, xat
0: pregunten
2: GPT,
0: coses.
2: El xati, que jo li dic el xati.
0: Doncs mira, m'ha recomanat i crec que t'agradarà. És un tema que reivindica el paper de les dones mitjançant a l'aigua.
2: Uau.
0: I es diu Oceanes.
2: M'ho quedo.
0: Clara Pella, aquí va. En som moltes, però

0: Una altra dona inspiradora aquí a l'Inspirat. Ella és Montse Piqué Llorenç, escriptora i professora, tot i que ara no exerceix de professora, llicenciada en Geografia i Història i amb una trajectòria marcada per la passió per la narrativa breu i pels reconeixements literaris que ha anat sumant aquests últims anys. Montse, bona tarda, és un plaer tenir-te aquí.
1: Bona tarda, per mi també és un plaer venir aquí a Rubí amb vosaltres.
0: Sí, i deixem que siguis tu qui obri el fil. Quan comença realment la teva relació amb l'escriptura? Quin va ser aquell primer moment que et va fer dir això és per mi?
1: Doncs mira, és una pregunta que pot ser complexa, però és molt senzilla, perquè per mi l'escriptura ha estat sempre, des de molt joveneta. I sempre explico que jo vivia en una casa doncs allunyada del poble, del centre del poble, sóc filla única, i clar, no havia masses nens per jugar, ni havia, no. I per tant l'escriptura m'acompanyava, era la meva amiga, amb les meves hores d'esbarjo, de solitud, les vacances d'estiu eren molt llargues en aquella època, no com ara. Vull dir, començàvem el curs a mitjans d'octubre, per tant, des del juny, mitjans de juny, que plegàvem de l'escola, fins a l'octubre, doncs, tenia temps per escriure molt.
0: Per fer volar coloms.
1: Per fer volar coloms, per imaginar moltes coses.
2: Aquesta amiga imaginària m'ha encantat.
1: Sí, perquè era la meva amiga o el meu amic, l'escriptura, no? Jo llegia en aquella època, evidentment, de més joveneta, llegia llibres, no sé si coneixeu la Lluís Mayalcot o Mujercitas, per dir-ho d'una manera o altra. És aquest tipus de lectura que jo feia quan tenia doncs, 12 o 13 anys, no? I aleshores, doncs, escrivia novel·les i contes. I contes m'agradava molt perquè després, a l'estiu, allà on vic, és on vivia quan era petita, però encara vic ara, doncs era un barri que hi havia poques cases, però sí que venien molts estiuejants de Barcelona, perquè era un lloc que és Sant Boi, que era un poble petit, envoltat de muntanyes, hi havia el riu Llobregat, és un riu que ara doncs, és impensable anomenar-lo riu, però era un riu d'aigua transparent, la gent s'hi banyava, i venia molta gent de Barcelona a passar l'estiu allà perquè els aires era fresc, era un aire saludable. I per tant, molts d'aquests estiuejants, els nens i nenes, doncs jo jugava amb ells o els veia. I escrivia petites obres de teatre i les interpretàvem. Llavors, jo era qui les escrivia. Per tant, això ja em ve de molt lluny.
2: Quina meravella. Arriba Flor i Cendra, és una obra que recorre un segle de Catalunya amb guerres, silencis i pèrdues. Quina ha sigut la part més difícil d'escriure?
1: Tota la novel·la ha estat una mica difícil, perquè és complicat posar-hi una distància emocional. Evidentment, hi ha trets personals, hi ha memòria individual, però també col·lectiva, i de moltes històries que he anat escoltant. Aleshores, jo volia escriure un llibre que el meu objectiu era impressionar i emocionar el lector. I, per tant, cada conte o cada capítol que llegeixes, doncs acabes una mica doncs, plorant, no? Una mica, i això és el que jo pretenia. I sembla ser que ho estic aconseguint, perquè aquest llibre, des que va estar publicat i la gent que l'ha anat llegint, doncs el feedback que tinc és aquest. La gent s'emociona, és molt colpidor i fins i tot plora. Doncs ja ho he aconseguit.
2: Hi ha molta ficció, també, per poder explicar segons quines situacions?
1: Hi ha molta ficció. I no faré un spoiler, però faré una petita pinzellada. Hi ha un capítol que parlo del dol i la pèrdua, especialment la pèrdua de fills, això és terrible, i com podia jo expressar a una persona que ha perdut fills petits aquest dolor immens i com ho podia fer. I llavors vaig pensar que transformava aquest dolor en la bogeria, és a dir, en imaginar. I per tant, doncs, sí, aquest capítol, fins i tot diria que té com una vinculació o una pinzellada cap al realisme màgic, perquè és un recurs que fa que els morts i els vius dialoguen, conviuen, i ho fa com real. És a dir, és versemblant, que és el que m'interessava el que m'interessa de la literatura, no? Que allò que llegeixis, per molt fantàstic, estrany o colpidor o el que sigui, sigui versemblant. I aquest capítol el té. La mare, entra en un món, podríem dir, de bogeria des del punt de vista nostre, però des del punt de vista literari s'emmarcaria en aquest realisme màgic.
0: A mi m'agrada molt la portada, perquè veiem un nen que està jugant, no?, amb unes pedres, però a més és un llibre que està, és una portada que la veiem la il·lustració en blanc i negre, però les pedres que està agafant amb aquest nen ajupit a terra són de color, d'un color, són l'únic que tenim en color d'aquesta imatge. Representa alguna cosa, oi?
1: Bé, és que, el llibre, des del meu punt de vista i el que m'han dit, té molta simbologia, no? És a dir, les pedres tenen llum pròpia, perquè són pedres reals o irreals, i aleshores per això potser aquest to de color brillant, perquè va més enllà de la vida, de la quotidianitat, no?
0: Veiem també en el títol un binomi, perquè tu penses, flors i cendra, flors és una cosa que està viva, que ens fa pensar en la primavera, en una època d'esplendor, de llum, no?, de renaixement, i després està la cendra, que ens porta precisament al contrari, no?, a la mort, al dolor, allò que ha acabat. I suposo que tot això és el que trobarem en llegir aquesta novel·la.
1: Bé, doncs ho acabes de dir, Carme, perquè el llibre té aquests dos elements que són antitètics, i podríem dir, perquè les flors representen, com acabes de dir, l'esclat de la vida, la bellesa, però també la fragilitat, perquè no duren. I la cendra és la mort. I aquests dos elements, les flors i la cendra, són dos elements essencials de tota la novel·la o tota la narració, que conviuen i dialoguen. I bé, és així, per això aquest títol...
2: Has parlat de la fragilitat i parla molt de que la memòria és fràgil.
1: Sí.
2: No, no, jo aquesta relació no l'he entès. O sigui, m'agradaria que me l'expliquessis, perquè no ho he entès jo conceptualment, per què la memòria és fràgil.
1: A veure, des del meu punt de vista, la memòria és fràgil perquè és molt subjectiva. Per això també, recordem allò segons en funció de les nostres emocions, vivències i la nostra mirada del món. Per tant, aquesta memòria pot canviar segons el personatge que l'explica. Per això també la novel·la té diverses veus narratives, perquè expliquen els mateixos fets des de diversos punts de vista, que a vegades poden ser complementaris o poden ser antagònics. Per tant, volia posar el focus aquí. Cada personatge explica un mateix fet segons el seu punt de vista, segons la seva memòria, segons el seu record. Per això dic que és fràgil, perquè no és consistent, i a més és subjectiva i és fragmentària.
0: Selectiva, oi, també? Cadascú recorda una cosa a vegades diferent.
1: Exacte, cadascú recorda. Per això volia posar diverses veus narratives, perquè cada ho explica segons el seu punt de vista, la seva perspectiva, la seva mirada, la seva experiència, la seva fragilitat.
0: Hi ha moltes veus femenines aquí.
1: Bàsicament, sí.
0: Has volgut donar visibilitat a dones que han estat durant el segle passat, i si ens remuntem a la història, ho veiem durant tota la història. Has volgut donar aquesta visibilitat a aquestes dones?
1: La novel·la, tots els relats, bàsicament, són veus femenines, són dones, i he volgut... És com un homenatge a les dones que han estat invisibilitzades al llarg de la història. Són dones anònimes, no són dones d'un contingut públic, no? Dones que han patit, amb silenci, situacions molt dures. Des de la pèrdua de fills, que crec que és una de les coses més dures que et pot passar, fins viure, una guerra, primer una república i una mica d'esperança i d'il·lusió, una guerra, i després una postguerra, una dictadura, un llarg silenci, en què tot està callat, en què res es pot dir, en què... Bé, el seu dolor el vivien a portes tancades, no? Llavors he volgut posar veu a aquestes dones doncs, no conegudes, anònimes, i explicar les seves històries, perquè crec que es mereixen ser escoltades.
2: Que moltes d'elles seran les nostres àvies.
1: Exacte.
2: Perquè m'està venint tota la, sí, tota la meva memòria,
1: sí,
2: no sé si serà fràgil o no, que segurament que us ara, perquè aquest concepte me'l quedo, te'l robo, per investigar, indagar en la meva memòria, però segurament que molts oients i espectadors ens estaran pensant, això és una mica el que va ser la vida de la meva àvia, no?
0: Sí, les àvies.
1: Sí, la novel·la transcorre durant tot el segle passat. Potser comença el segle XIX amb un capítol que parla del tren, el dimoni de ferro, perquè arriba el tren en un poble de Tarragona, de les Terres de l'Ebre, i l'arribada del tren en aquella època, imagineu, el segle passat, doncs era com que venia una cosa molt estranya, no? Una cosa feta de metall, de ferro, traient fum, i el títol pues, en ve d'aquí, no? El dimoni de ferro. I comença allà la història d'una àvia o d'una besàvia, i com això va transcorrer i entrem al segle XX amb tot el que suposa. Doncs, tot i que viure doncs, col·lateralment una Primera Guerra Mundial, però una Segona Guerra Mundial també, però una guerra civil que va ser doncs, duríssima, no? Duríssima, i justament pel bàndol, bueno, pel bàndol d'aquesta família que narra en el llibre, del bàndol republicà, del bàndol doncs, no creient, per dir-ho així, i que van viure l'arribada de la República doncs, com amb tota aquella gent de l'època que la volia, amb aquella gran il·lusió, perquè va portar molts avenços i molts canvis. I bé, doncs clar, després aquesta dictadura que va tallar totes aquelles coses que es van aconseguir, com el divorci d'una de les protagonistes, que aconsegueix el divorci durant la República i després queda anul·lat. I tot això doncs, transcorre doncs, amb aquest segle XX. I...
0: Estic pensant, no, que sempre es diu que la història l'escriuen els vencedors i que potser Flors i Cendra doncs, és la història que no van poder escriure els vençuts.
1: Exacte. Per això faig aquest homenatge amb aquestes dones, especialment les dones invisibilitzades, les mares, les àvies, les besàvies, que vivien tancades a casa, recloses, amb un sistema molt, molt, molt restrictiu cultural i socialment, com va ser tota l'etapa de la dictadura, el franquisme, i que el dolor que tenien de la pèrdua de fills en aquella època, doncs, per la situació de malalties, de poc avenços, potser científics, o de la falta d'higiene, el que fos, doncs hi havia molta mortalitat infantil. I això, doncs, bé, doncs jo ho volia visibilitzar, perquè avui dia, doncs, tenim una problemàtica molt gran, evidentment, sempre la tenim a cada època, però en aquella de l'etapa que jo relato no hi havia cap, no sé, una ajuda, no?, des de fora, una assistència social, un psicòleg, el que fos, per treballar el dol d'una mare que perd tres fills.
2: I t'has tingut que documentar molt o has partit el punt de partida ha sigut tots els teus records o històries que has sentit?
1: A veure, el context, com us acabo de dir, doncs seria la Segona República, la Guerra Civil, i jo he estat professora d'història durant molts anys a un institut de secundària, i per tant no he volgut parlar d'això àmpliament perquè no és un llibre d'història, però sí que el poso com a taló de fons, no? Com a, per donar una pinzellada. I llavors m'ha estat fàcil, no?, parlar de l'etapa en què la gent corria per anar al refugi, en què havien els bombardejos i venien de les illes i venien les forces alemanes, italianes. Tot això m'era fàcil contextualitzar-ho per la meva professió que he tingut. Però això només és una pinzellada. Després, històries que he escoltat, coses que he anat llegint, el tren d'arribada a Tarragona, doncs m'he hagut de documentar, he buscat, evidentment t'has de documentar, i evidentment també la transmissió oral de històries que s'han explicat, i per tant tot això, tot aquest conjunt, i després la meva influència com a lectora d'autors de realisme màgic, no? Ara estic pensant, doncs, un Cortázar, un Juan Rulfo, per exemple, no? Que, doncs, jo volia... M'ha agradat molt aquesta idea, no? De que, que les històries passades puguin posar-se en el present i que la gent que no hi és, els que van morir, puguin parlar com si estessin en, doncs, en una vida normal, fer-ho quotidià. I tot això, aquesta ficció de posar-ho amb aquest recurs del realisme màgic i la història que jo coneixia i històries explicades, tota aquesta barreja de coses, doncs surt Flors i Cendra.
0: Si parlem del procés editorial, aquest llibre, doncs, està publicat per Pagès Editors. Uh-huh. Com ha sigut aquesta publicació de Flors i Cendra?
1: Doncs vaig presentar el llibre a un premi que es va guanyar a la ciutat de Mollerussa, Lleida, i vaig guanyar l'Exèrcit, i el jurat em va dir que havien estat hores deliberant quin era el premi primer, no? L'altre llibre que va guanyar o el meu. I, per tant, com els hi va agradar molt, vam parlar amb l'editorial i em van dir que els truqués i els hi presentés el manuscrit. I ho vaig fer així, i al cap de res el vaig enviar, i al cap de 2-3 dies em va trucar l'editora, em va dir que li havia agradat molt, que l'havia llegit tot seguit, que això no era massa normal i que me'l volia publicar. Per tant, estic molt agraïda a Pagès Editors per aquesta publicació.
0: Ha sigut una experiència, doncs, molt positiva.
1: Sí,
0: i memorable, no?
1: Sí, i molt emotiva també, no? Perquè tot i que es barreja trets, diguéssim, personals i molta ficció, però el posar-hi aquest punt de l'emoció i del dolor... Clar, volia parlar del dolor, de la tragèdia, de la pèrdua i de la bogeria. Clar, quan toques aquests temes, doncs t'emociones i és emotiu i plores. I no només jo, si plora el lector, però jo que l'he escrit, encara més.
0: Encara més, oi?
2: Sempre és pregunta obligada dir... Què li diries als lectors perquè compressin el llibre? Jo és que ja me'l vull comprar.
0: Sí, sí.
2: O sigui, és una història que crec que m'està traient ja d'una manera... Perquè m'ha agradat molt també aquest punt de dir... donar-li veu a la gent que ja no està.
1: Exacte. Sí, bueno, però doncs diria això. Hi ha moltes històries que queden al marge, que queden amagades, perquè no hi ha ningú que les expliqui, i a cada casa hi ha una pèrdua. Això està clar, si no és ara, serà després, o ha estat, i per tant el dolor hi és, i poder-ho visibilitzar, i poder-ho explicar, i poder fer una història, doncs crec que és... És enriquidor, és sanador també, i és un homenatge als nostres records, un homenatge a la nostra memòria fràgil, i per tant, sí, recomanaria això. Que si et pots identificar i t'emociones, doncs és l'objectiu que jo he volgut.
0: I ja per acabar, a mi m'agrada molt veure, abans de començar a llegir, m'agrada molt llegir les cites,
1: que sí. Fa,
0: i sobretot la dedicatòria. I tu dediques aquest llibre a elles.
1: A elles.
0: Qui són elles?
1: Les mares, les àvies, les besàvies, les que van patir la guerra, la pèrdua de fills i una situació de repressió brutal com va ser la dictadura, quan tens unes idees més de llibertat i d'esperança i d'il·lusió, i ho van trencar tot, i ja dic a elles. I també m'ha agradat molt la cita que faig de la Nia Agnó, també ho vull posar en valor, perquè ella parla de la memòria, en aquest sentit és fantàstica, perquè aparella els morts amb els vius i els fa conviure i els fa dialogar. I llavors crec que, sense ella saber-ho, perquè és una gran escriptora, la Nia Agnó, doncs li ha donat una mica de sentit o explicació a què és aquest llibre de Flors i Cendra.
2: Bueno, jo estic anonada,
0: estic captivada
2: per la Montse, perquè realment ho explica amb una passió que ja et dic, em fa ganes de sortir i anar a comprar el llibre. T'ho dic de veritat i t'ho dic de tot cor, no t'ho dic perquè estiguis aquí davant. De veritat, eh?
1: Moltes gràcies. Us agradarà i espero que ploreu molt, perquè
2: per
1: això serà un èxit.
2: Per mi, i penso que per la Carmen...
0: Ens costa poc plorar.
2: Parlaré per boca d'ella. Avui estàvem una mica emocionades perquè, clar, fa 2 dies començàvem la nostra quarta temporada un viatge que pensàvem doncs, que en un primer moment no...
0: I, no sabíem on anàvem, no? Telma i Lluís.
2: I avui és el nostre penúltim... el penúltim programa, ara tenim unes festes per davant i bueno, tornarem per acomiadar-nos, però realment és que hem anat de menys a més, Carmen. O sigui, quines històries, quins viatges, quines dones més meravelloses. O sigui, realment no ens podem inspirar millor, de veritat.
0: És un regal seure aquí cada dimarts a la tarda, sempre ho diem.
2: I és un privilegi fer-ho amb tu, també. O sigui, també s'ha de dir, eh?
0: Inspirem els oients i les oients, però també ens inspirem nosaltres.
1: I jo us agraeixo moltíssim a vosaltres dues doncs, per haver-me convidat i poder parlar d'aquesta novel·la. I si la llegiu, desitjo que us emocioneu molt i, en tot cas, la temporada propera, que serà la cinquena vostra, ja l'haureu llegit i
2: Torno a venir. I ja portarà un altre llibre.
0: Mira, projecto, sí. Fem tertúlia amb el Dani Vargas, el nostre col·laborador habitual, que fa un club de lectura a la llibreria Ombra.
1: Fantàstic.
0: Que, en parlaves de Marina Porres, sí, doncs, precisament,
1: perquè

0: juny, perquè Rubí escalfa motors per la Festa Major 2026 i ve carregada de música. M'agradava una mica comentar-ho perquè tingueu una mica el cartell. Tu no sé si ho has mirat.
1: Sí.
0: Ho tens ja tot pendent?
1: Jo, abans de venir aquí, he comprat entrades pel concert dels Pets, que ja els vaig veure fa poc, però que bueno, m'agrada molt
0: escoltar-los. Bueno, diem on es fa, ja sé que la gent ho sap, però bueno, aquest any l'Escardívol, l'Amfiteatre del Castell, tornarà a ser els grans escenaris de la ciutat, passaran noms com Fórmula 5, els Pets, The Tallets i la banda Neon, que posarà el punt final a la festa amb un directe d'aquells que allarguen la nit, eh? O sigui que tingueu-ho en compte.
1: Bueno, és que aquí vivim molt la nit golfa, eh? Som
0: també
1: molt golfos.
0: Trobarem propostes de proximitat com Hoguera, Versió Impossible i tota la força del rock, el jazz i el blues que ompliran places i racons del centre. I després Sant Joan, Carmen, explica-t'ho també, algú de Sant Joan,
1: sí,
0: no?
1: Sí, perquè és a tocar una proposta per la nit més curta de l'any i que tant ens agrada. Rubí prepara una revetlla amb música en directe, també, dins la programació del Random. I si us ve de gust sortir, moltes platges de la costa organitzen concerts i festes populars per celebrar la nit amb foc, música i un punt de màgia.
0: Tot això,
1: és això, eh?
0: Tot plegat del 26 al 29 de juny. O sigui que, Rubí, esteu ocupateu, eh? Aquest
1: bueno,
0: mes de juny.
1: És que la festa major, perdona, però jo he anat a algunes festes majors i com la de Rubí, no n'hi ha cap, i no ho dic perquè sigui d'aquí. Sempre hi ha molta festa, molta xerinola al carrer. Sembla que no tinguem casa, sempre ho dic. Surs al carrer i dius, bueno,
0: escolta'm,
1: perquè està tot Rubí al carrer,
0: molta,
1: no hi cabem. No
0: molta
1: hi cabem.
0: Gent dels pobles voltants, no direm noms, venen cap aquí,
1: sí,
0: eh? Amb moltes actuacions.
1: Bueno, perquè ho sabem fer bé, oi?
0: I, home, doncs,
1: també,
0: és que Rubí...
1: L'Escardívol, que sí, que la gent després s'enfada perquè diu, ostres, ja no podem aparcar, és veritat. Però després, doncs, les nits que... Jo, sobretot, quan arriba a Festa Major, també és com tornar... una mica rememorar tots els anys i totes aquelles nits que he anat vivint aquella festa major amb diferents grups, amb diferents persones, en diferents estats també, diguem-ho, que també ens fem grans, d'acord?
0: Ai, la
1: alguna, la memòria és fràgil, moltes vegades, sobretot per festa major.
0: La memòria també s'emborratxa.
1: Sí.
0: Ho deixem aquí.
1: Sí, s'emborratxa d'emocions.
0: Exacte.
1: Deixem aquí que l'horari encara
0: exacte.
1: És tan bon horari.
0: Però
1: t'has
0: de descobrir un altre tema, Light On, Maggie Rogers, que t'encantarà.
1: Vens molt inspirada avui.
0: Les he trobat per tu. Les he fet buscades per tu.
1: O sigui que... Em coneixes molt. Em tens clixada, ja.
0: O sigui que, Carmen, te la dedico.
1: Moltes gràcies.
0: I a tots vosaltres.
1: I a la Montse, també.
0: I a la Montse.
2: Moltes gràcies.
1: Montse Piqué,
0: gràcies, Montse, per haver vingut aquesta tarda. Fins al dimarts 30.
1: Sí, sí. Bona festa major.
0: Bona festa major.
1: Bona festa major.

0: Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. Segur que recordeu el brot d'antivirus del mes de maig en un creuer que havia passat per l'Argentina i per Xile i que es va saldar amb 3 morts, com a mínim confirmats. Per un moment, el pànic a una nova epidèmia ens va sobresaltar. Després de l'experiència de la Covid, podrem arribar a viure amb serenitat aquestes crisis? Joan Salicru en parlarà a la conversa amb Antoni Trilla, doctor en Medicina, epidemiòleg i cap del Servei d'Epidemiologia de l'Hospital Clínic, i Fabiola Leitón, doctora en Filosofia i professora d'Ètica a la Facultat d'Infermeria de la Universitat de Barcelona. També descobrirem el perfil en qui s'ha fixat Ramon Radó. Al suplement IE parlarem de la instrumentalització que fa l'extrema dreta de la religió amb Elvira Duran i recollirem la recomanació literària de Concha per Ramon. Per acabar, dedicarem el like al llibre de Mercè Pujades, Tries invisibles, editat per Les Hores. Són 19 relats, 19 històries, en què els protagonistes viuen situacions sorprenents que els porten a assumir realitats incòmodes o doloroses, o bé a fugir-ne. En parlarem amb l'autora i explorarem amb ella diverses maneres de viure. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de so i la selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem.
1: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
0: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem amb Carles Bancs. Com estàs, Carles? Què ens expliques?
2: Hola, Laura. Doncs avui m'agradaria tirar una mica enrere i recuperar la visita de Lleó 14 a Espanya, que en total va estar-hi del 6 de juny fins al divendres 12 i va passar per Madrid, Barcelona i, finalment, per les Palmes de Gran Canària i Tenerife, on va visitar el centre de migrants Les Raïces. Allà on va anar va plegar moltes persones, però també va deixar un parell de debats socials amb la seva presència i les seves paraules.
0: Coneixent-te, Carles, sospito que vols parlar del discurs que va fer el Papa al Congrés dels Diputats.
2: Sí, en vull parlar, potser no n'opinaré gaire avui. De fet, només m'interessa el fet de que ell parlés davant del Parlament i el que va dir, però també perquè va ser el primer pontífex de la història que ha parlat al Parlament espanyol i doncs el que va dir no va deixar indiferent a ningú. En primer lloc, va deixar clar que venia com a líder religiós i no pas com a cap d'estat, i més tard va parlar de l'urgència per acollir respectuosament els migrants i va afirmar que la tecnologia no és neutral. Fins aquí tot bé, però quan va obrir el meló de l'avortament i l'eutanàsia va començar el debat.
0: Bàsicament perquè em va fer una crítica.
2: Sí, de fet, el que va dir va ser que la defensa de la vida humana és una meta de la civilització i que la llei perd el seu significat més profund, que és servir i protegir tothom. Hem de tenir en compte el cas recent de Noelia Castillo Ramos, a qui se li va practicar l'eutanàsia el passat 26 de març i que va encetar un gran debat que fins i tot va arribar a ser comentat per Donald Trump, que també et diré, ho comenta tot. A més, aquest discurs el va fer davant d'una cambra que el va convidar, però que també ha impulsat tant la llei de l'avortament com la de l'eutanàsia.
0: Per tant, el Papa va defensar la postura de l'Església sobre aquestes qüestions, però què més va generar polèmica de la seva visita?
2: L'altra qüestió que va generar polèmica, i aquesta potser és de la qual s'ha parlat més de manera, diria, als carrers, ha estat sobre la despesa pública que s'ha fet per rebre a Lleó 14. Sobretot han estat col·lectius laics que van criticar que es vengués el que consideren un acte religiós com una visita d'un cap d'estat i van demanar que no es pagués amb diners públics. En total, el cost estimat va ser d'uns 25 milions, del qual un 20% el van assumir les administracions públiques, tot això sense tenir en compte les aportacions en espècie que van fer les institucions, com les cessions d'espais, dispositius de seguretat, mobilitat, neteja o el trasllat dels papamòbils.
0: Això és el que, com bé deies, criticava, no?, en part el sector laic, però hi ha altres opinions al respecte?
2: Clar, hi ha diferents opinions a tot arreu, ja sigui des de les institucions i també a peu de carrer, però sobretot des de les institucions eclesiàstiques. Per exemple, la Conferència Episcopal Espanyola va elevar l'impacte econòmic de la visita per sobre dels 100 milions i, per tant, asseguraven que el retorn era clar i que no suposava una gran despesa. Però aquí el debat que em sembla a mi que s'ha de plantejar és amb què hem de gastar els diners públics. I em sembla que és difícil arribar a un acord perquè cadascú escombra cap a casa seva.
0: Imagino que el fet que Espanya sigui un estat confessional també deu tenir un pes en la disparitat d'opinions que comentes.
2: Clar, aquest és un altre punt important. El fet que Espanya sigui un estat confessional també va ser un dels motius pels quals alguns partits polítics doncs, no estaven d'acord amb la compareixença del Papa al Congrés.
0: Carles, gràcies per posar aquests temes sobre la taula. És moment ara de descobrir el perfil en què s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Redó.
3: Quan Marian Satrapi tenia 10 anys es va preparar per anar a la presó. O això és el que diu la protagonista de Persepolis, el còmic sobre la revolució islàmica a l'Iran vist a través dels ulls d'una nena, l'alter ego de l'autora. Amb el seu llapis, Satrapi va aconseguir dibuixar somriures arreu del món amb una història tan poc alegre com la de l'Iran en els últims anys de la dictadura del Shah i els primers de la teocràcia de Khomeini. Satrapi era una nena nascuda en una família d'esquerres, de pares amb professions liberals i amb un oncle que primer va ser empresonat per la policia del Shah i més tard assassinat pel règim dels ayatolars, acusat de comunista. La novel·la gràfica que va triomfar arreu del món no explicava el país a través dels grans fets històrics, sinó amb els ulls d'una noia que escolta Iron Maiden i Led Zeppelin amb cintes de caset de contraband, mentre al seu voltant el món s'ensorra. Gràcies al dibuix va aconseguir transformar en art el rastre de sang que va atacar l'Iran en aquells anys. Un art en blanc i negre, com si l'absència del color retratés també la grisor i la pèrdua de l'alegria al país. La nena que s'imaginava que seria presonera política va marxar a Europa i va triomfar com a dibuixant i cineasta a França. Fins al final va continuar defensant el seu país, encara que fes anys que no hi vivia. L'any passat va rebutjar la Legió d'Honor, la màxima distinció que es pot rebre a França, perquè va considerar que el país tenia una actitud hipòcrita amb l'Iran. La seva última obra va ser la coordinació del treball col·lectiu Dona, Vida, Llibertat, un còmic d'homenatge a Mahsa Amini, la jove a qui la policia de la moral va torturar fins a la mort per no portar el vel ben posat. Satrapi ha mort aquest mes de juny a París als 56 anys, precisament en un moment en què l'Iran torna a estar al centre de totes les mirades. Segons ha explicat la seva família, ha mort de tristesa, incapaç de superar la mort del seu marit ara fa un any.
0: La Covid va marcar la nostra manera de viure durant molt de temps, però seríem capaços de passar per una altra pandèmia? De seguida ens hi atinsem, però abans, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau.

0: Així es devia sentir molta gent durant la pandèmia, durant el confinament.
1: I qui millor t'ho pot explicar que els stay homes?
0: Home.
1: Pues he escollit els stay homes perquè són els que estan al front de la pandèmia a nivell musical, perquè ho van petar gràcies també a un artista estadounidenc, a un crooner d'aquests que canta...
0: En Michael Bublé.
1: Ah, exacte, gràcies. És que no m'hi cap en el cap tots els...
0: Es va complejar una cançó d'alguna manera, no?
1: Bueno, els hi va dir que eren el millor que havia passat en molt de temps. També s'ha de netejar algú les orelles, però bueno... A la música que estem escoltant està super ara produïda, perquè són dels, ja dels discos gravats en estudi, i que, veritablement, segons en quina època de la meva vida, m'haguessin agradat molt i moltíssim. Però bé, aquí cantarà amb el Canca, Estamos Mal.
2: Pero es lo normal, que esté en la mierda, es lo más natural.
0: De fet, com deia, jo crec que molts ens sentíem així, no? Estem malament en alguns moments, alguns més, alguns menys, però era el normal, era la norma general, Carles, i aquest grup va posar música des del seu balcó, des de la seva terrassa, de fet.
3: Sí, crec que també ho vam acceptar molt, perquè com que tots estàvem igual...
0: Exacte.
3: No ens sentíem sols, per dir-ho d'una manera, encara que estiguéssim aïllats. Parlarem de tot plegat, perquè a inicis de maig, tres persones van morir després d'un brot d'antivirus en un creuer que navegava per l'oceà Atlàntic. Les infeccions per antivirus acostumen a estar relacionades amb l'exposició ambiental, com el contacte amb l'orina o la femta d'arrossegadors infectats, però en casos excepcionals es pot transmetre entre persones i provocar malalties respiratòries greus. Això sembla que sigui molt difícil de que ens ho transmetem entre uns i altres, però segurament molta gent recordarà el que ens deien al principi de la Covid. Després, uns dies més tard, el creuer va arribar a Tenerife, a les Illes Canàries, on la població que recorda amb força la pandèmia del coronavirus doncs va rebre dividida els passatgers. Per molt que a mi em diguin que és molt difícil que m'encomanin aquesta malaltia, ja no m'enfiaré perquè el mateix em vau dir l'any 2022.
0: Clar.
3: Per això...
0: 2020. És que queda lluny,
3: 2020,
0: eh?
3: Sí, perdona. Sí, sí. Sí, es queda molt lluny i em sembla que sempre ens queda molt més a prop.
0: Sí.
3: Joan, llavors, doncs per això, Joan Saligru en parla a la conversa amb Antoni Trilla, doctor en Medicina, epidemiòleg i cap del Servei d'Epidemiologia de l'Hospital Clínic, i Fabiola Leighton, doctora en Filosofia per la Universitat de Barcelona i professora d'Ètica a la Facultat d'Infermeria de la mateixa universitat, que segurament ells no han oblidat quan va començar la pandèmia.
0: Us deixem amb aquesta conversa.

0: de lo normal.
1: Les darreres setmanes ha esdevingut un brot internacional d'antivirus vinculat a un creuer que havia passat per l'Argentina i per Xile. S'han confirmat diversos casos i almenys 3 morts a l'hora de fer aquesta conversa. Hi ha passatgers en quarantena a diversos països, inclòs Espanya, i les autoritats investiguen si l'origen va ser un contacte amb rosegadors a la Patagònia abans d'embarcar rumb cap a Europa. D'això en volem parlar avui amb Antoni Trilla, conegut epidemiòleg català i degà de la Facultat de Medicina de la UB. Ho estic dient bé, Antoni Trilla?
2: Sí, sí, exactament així.
1: Benvingut a Valors a l'Alça, i amb Fabiola Leighton, que és professora d'ètica a la Facultat d'Infermeria també, d'Infermeria de la Universitat de Barcelona. Benvinguda també, Fabiola, al Valors a l'Alça.
3: Moltes gràcies, bon dia a tots.
1: La primera qüestió és que ens puguin explicar com es van assabentar d'aquest cas i què va ser el primer que els va venir al cap. Si vol començar vostè, doctor Trilla.
2: El cas aquest va començar a saltar, diguéssim, no tant a les notícies, que va ser també molt ràpidament, sinó a les xarxes habituals de comunicació d'alertes epidemiològiques entre diferents grups de... I realment doncs, vam pensar, bueno, hi ha algun problema amb aquesta persona que ha mort en el vaixell, ja era quan s'havia mort la primera persona i tot això, i a partir d'aquí ràpidament es van començar a donar que van evolucionar molt ràpidament, i el punt clau per començar a entendre el que passava va ser quan, si no recordo malament, un pacient anglès que va ser evacuat amb avió cap a Sud-àfrica va anar directe a un hospital, el van atendre a la UCI, i després de fer les primeres proves, algú, que sempre necessitem algú que tingui alguna idea brillant, va dir, si fos un antivirus, i això vol dir que li van demanar una prova PCR per antivirus que va sortir positiva. Aquí canvia, i allò que en el vaixell no se sabia ben bé què passa, sembla que es pot tractar d'un brot d'antivirus. I per resumir-ho en dues paraules, un brot d'una malaltia coneguda, però amb unes circumstàncies realment excepcionals, vaixell, al mig de l'Atlàntic i tots aquests lius, i també amb un component mediàtic molt, molt, molt important, i que ja per acabar-ho de tancar, en el moment que es decideix on poden aturar-se, on poden desembarcar, si es poden repatriar o no, afegeix un lío polític també de proporcions dables. És a dir, la ciència anava per una banda, els mitjans, evidentment, jo crec que és quasi, quasi de sèrie de Netflix, vaixell a l'Atlàntic, un que desembarca, bueno, de coses, i quan entren els polítics, com diem nosaltres, els científics, els metges o els sanitaris, estem morts, perquè passem de les pàgines de salut a les pàgines de política, i això ja hem acabat aquí tècnicament, no? Però bueno, sí, un cas realment excepcional i molt interessant des d'aquest punt de vista.
1: Per què? Per què és excepcional i per què és interessant?
2: Excepcional perquè fins ara, com molta gent deu haver llegit això, i encara segueixen així, és una malaltia que té un reservori animal, diferents tipus de rosegadors, cada un d'ells específic, més o menys, d'un determinat terreny, que en aquest cas és pràcticament, diguéssim, exclusiu de bona part d'Argentina i de Xile, poca cosa més, això no vol dir que algun dia aparegui en un altre lloc, d'alguna altra província argentina, però de moment està localitzat allà, que allà el coneixen bé, que han tingut diferents brots des de fa més de 20-30 anys, aproximadament, alguns d'ells també importants, i que aquest virus, antivirus, que n'hi ha, per exemple, a Nord-Amèrica n'hi ha un altre amb un nom diferent, a Europa n'hi ha diferents que fan una altra malaltia, però aquests en concret, els de les Amèriques, fan afectació pulmonar força greu. I fins ara, la transmissió de persona a persona d'aquest virus en concret, de l'antivirus, era una cosa que se sabia, però com sempre passa amb ciència, hi ha evidències en contra, evidències a favor, que potser sí, que potser era una exposició comuna. Bueno, diguem que es podia admetre, jo crec que s'ha d'admetre, que segur que hi ha transmissió de persona a persona, però mai s'havia donat un brot amb un vaixell d'aquestes característiques, amb tanta gent de diferents nacionalitats, al mig de l'Atlàntic, però lluny de qualsevol lloc que dius anem cap al port i ens esperem tots aquí, que va. I han vist tot el periple que ha tingut que fer amb desembarcaments, sortides de passatgers, evacuacions mèdiques, vols de repatriació que també suposen contactes de les persones que estaven en el mateix vol que volien tornar cap a no sé on. I finalment, afortunadament, crec que a dia d'avui el vaixell ja està a Holanda i tots els passatgers estan repartits per diferents llocs fent les mesures que els hi ha tocat, i la tripulació també està en aquests moments sota mesures d'aïllament en el port de Rotterdam, sembla que és que estan. Per tant, bastant excepcional per les circumstàncies, creuer que tampoc és un creuer normal, és un creuer especial, visita indrets molt remots del món, vell, alt, totes aquestes coses, doncs el fan una notícia per la pròpia epidèmia i pel context realment excepcional des d'aquest punt de vista, no?
1: Molt bé, Fabiola Leitón, que és nascuda a Xile, sembla que estigui fet expressament, però no, no és el cas. Com ha viscut aquesta notícia, un text que l'ha rodejat, com explicava ara tu, Trilla?
3: Como decía el doctor Trilla, la realidad supera la ficción en esto, ¿no? Y es que ni el mejor guionista se pudiera haber imaginado mejor situación para volver a traer este tema a la palestra, que yo creo que estamos un poco perseguidos por el coronavirus, ¿no? Por todo lo que significó, y aun y cuando se trata de dos situaciones muy, muy, muy diferentes, ¿no? Claro, al ser yo de Chile, haber vivido gran parte de mi vida allí, incluso allí el antivirus es una cuestión súper minoritaria porque están permanentemente, o sea, los ministerios de salud, me imagino que en Argentina también, permanentemente, cada cierto tiempo haciendo campañas, porque la cuestión es tener precauciones al limpiar sitios que estén, en que puedan haber estado estos ratones que normalmente suelen ser silvestres, o sea, que no son los ratones comunes, y que por lo tanto las medidas de prevención, como es todo, ¿no?, son clave. Y si es que hay algún caso que pudiese ser, que hubiese una sospecha de, lo prioritario aquí es la atención oportuna, ¿no? Llegar tan pronto como sea posible, porque dado que no hay una vacuna, no hay nada, pues prevenir y poner a la persona los cuidados que corresponde para evitar una muerte, ¿no? Entonces, claro, yo lo veo por las redes sociales y me quedo un poco sorprendida por la particularidad de la situación. Y también pienso que, bueno, esto trae muchos temas a nuestra mesa, ¿no? Primero, la cuestión de esta especie de trauma a partir del coronavirus, según el cual las personas ya, no hay ningún tipo de filtro y comienza el avasallamiento de teorías de conspiración, ¿no? Que prácticamente todo lo que pueda ser un roedor en este caso podría transmitir la enfermedad. ¿Qué tipo de educación recibimos cuando se trata de cuestiones sanitarias, ¿no? En cuanto a la prevención, en cuanto a cómo se llega a producir un medicamento, qué pasa con las vacunas, que es exactamente el mismo tema que derivó de cuando el coronavirus, ¿no? Las medidas de salud pública, las medidas preventivas, ¿cuáles son las mejores, ¿no? O de qué estamos hablando cuando sabemos que la vacunación es una medida de salud pública que tiene una gran efectividad, pero ¿qué pasa cuando hay discursos anticientíficos? Y no sé si es una deliberada ignorancia de la población, ¿no? Falta de compromiso de parte de quienes estamos haciendo educación, la universidad, formación, etcétera, en la divulgación de cómo se hacen las cosas, cómo se hace la ciencia, cómo se llega a hacer una vacuna, qué medidas y qué pasos se hacen para, qué pasos se requieren para mantener a la población, digamos, y mantener unos equipos sanitarios dispuestos a actuar en el caso de que haya pandemias, ¿no? También nos pone en la situación de, bueno, hay una estrategia global de salud, la estrategia One Health, desde la Organización Mundial de la Salud, que tiene que ver precisamente con tres ejes. Aquí hay un triángulo que es el ser humano, que son los otros animales y el medio ambiente. Las pandemias están aquí en el centro, ¿no? Lo pudimos ver en el coronavirus, lo podemos ver en las pandemias que podrían venir de la mano de zoonosis, de enfermedades que se transmiten desde los animales a los seres humanos. ¿De qué manera estamos abordando normalmente la zoonosis? Bueno, lo estamos viendo con lo de los cerdos acá en Cataluña también, ¿no? La estrategia suele ser una estrategia cortoplacista, reactiva, que es la matanza masiva. Se responde, ¿no?, una reacción invocando la bioseguridad. Y la estrategia One Health, más bien, lo que debería, desde donde se debería abordar es desde dado que existen una serie de condiciones globales que nos exponen a situaciones de emergencia en salud pública, como podría ser una pandemia derivada de zoonosis, estoy hablando exclusivamente de este tipo de pandemias, vemos que hay una globalización del comercio, ¿no? Que hay un gran movimiento de personas en el mundo, hay conflictos armados, hay cambio climático, ¿no? Esta estrategia debería volverse no solamente pensando en los intereses de los seres humanos, sino que también formamos parte de esta cadena, ¿no? De este entramado evolutivo que son los otros animales, que es el medio ambiente, y que por lo tanto hay una cuestión que hay que abordar y a la que hay que sentarse a conversar, que es cómo tratamos a los otros animales en distintos contextos, ¿no? El asesinato masivo de animales, ¿no? El culling, la matanza, en este caso, de posibles vectores de enfermedades, es cortoplacista, no responde a, no considera la complejidad ecológica en los que estos animales están insertos, y cuando se hace desde un punto de vista exclusivamente humano, desatendemos otros factores y nos llevan a situaciones en que son insostenibles y son injustificables éticamente hablando también.
1: Ha obert ja molts, molts melons la Fabiola, que vull recordar que també és doctora en filosofia per la Universitat de Barcelona, i això es notava ara en els plantejaments que ens feia. Comparteix les paraules de la Fabiola Leighton, que li suggereix tot això que estava dient, doctor Trilla?
2: No, sí, jo crec que té molta raó, per no dir tota la raó. Crec també que en aquests moments, com ha comentat, nosaltres tenim un marc mental que és el que ens va passar a partir de l'any 2020, tots recordem la pandèmia, i aquest brot passa l'any 2018, potser una referència de pandèmia, i això seria com una curiositat per entendre's, i es diria seguint, però no amb això, i tenint en compte que la darrera pandèmia abans de la Covid va ser la grip espanyola de 1918, no queda ningú viu amb capacitat d'explicar-ho, doncs per tots vosaltres ja sabem el que és una pandèmia, quedeu-vos a casa, mascaretes, restriccions, carrera per les vacunes, tot aquest follon el tenim al cap. Llavors, clar, salta la paraula virus, brot, i fixeu-vos que gran part de les preguntes o els articles que hem tingut que escriure és quines diferències té això amb la Covid? Escolti, que són dos virus, però a partir d'aquí són coses molt diferents, que no té una capacitat d'extensió. Bueno, però això és la propera pandèmia. És a dir, les coses sempre poden anar malament, però hi ha moltes bases biològiques que diuen que això no anirà per aquí. I ara jo crec que, afortunadament, entre que tothom ja està repatriat o està de quarantena, que malauradament ara tenim el següent virus titular, el virus Ebola de la República Democràtica del Congo, més l'estret d'Hormuz tancat, més un merder no sé on i tal, doncs això, lògicament, és possible que encara aparegui algun cas més, però anirà desapareixent del focus mediàtic, llevat de coses molt puntuals, no? I això ens porta una mica a aquesta sensació que tenim els éssers humans, que crec que és un mecanisme també de defensa, però que els epidemiòlegs tenim molt clar, que és amb el tema de les malalties infeccioses, especialment si són epidèmies o són brots importants, tenim un cicle, i amb les pandèmies, per suposat, que diem de pànic i d'oblit. Quan estem al mitat del lío, estem tots en pànic, amb temor, amb por, amb enfadats, perquè la cosa, mira, per què passa això, etcètera, etcètera, i tothom està com molt neguitós i demanda respostes i coses a fer, etcètera, etcètera, i malauradament, com ha dit també la doctora Leighton, fa cas a fonts d'informació que tampoc són del tot fiables i et pots fer un lío ràpid, i quan això ha passat, doncs per un mecanisme de defensa ens oblidem. No? Llavors tu vés a dir, escolta, que ens hem de preparar més, vale, però ja no et fan el mateix cas, per entendre's, no queda més així. Però avui, aquesta vegada, hem tornat a apretar el botó i hem entrat al principi, per tant, afortunadament, en tema de pànic, simplement amb el component polític que hi ha. Però vull dir, no poden desembarcar les Canàries de forma normal perquè igual ens contaminen les illes. I, home, escolti'm, que això no va així, que això no es transmetrà. Ja no parlem de l'anècdota de les rates submarines navegants que semblarien comandos dels Navy Seals dedicats a portar el virus a Tenerife. Això dius, clar, si algú t'explica això i a sobre és una autoritat, dius, aquí hi ha un lío de nassos. I llavors les autoritats, jo crec que també en aquest aspecte ètic, tenen l'obligació d'explicar el que està passant i quines mesures es posaran en marxa i quines mesures són raonables i quines no, però també és veritat que en general al públic el que li interessa és que li expliqui de què va això, quina malaltia és, per què aquest ratolí no un altre, per què no tenim vacuna, que els expliquin els que en saben d'això, els metges, els epidemiòlegs, els experts en sanitat animal, perquè com a mínim els hi poses les coses en situació científica i després hi ha altres que prenen les decisions. No passa, quan hi ha una situació de crisi, molta tensió mediàtica, mira que nosaltres sortim, però la tensió mediàtica està molt concentrada en les declaracions dels responsables, que si són coordinades, homogènies i van bé, fantàstic, però si hi ha baralla, ja la tenim pliada. Un exemple molt clar. Durant la Covid, els Estats Units, el país més poderós del món, el que va posar en marxa una operació tremenda per tenir les vacunes abans, que va ser una cosa extraordinària des del punt de vista de rapidesa en tenir les vacunes, el país, diguéssim, que tenia més ràpid i més fàcil accés a les vacunes mRNA, està mig vacunat i l'altre país, la meitat del país està sense vacunar. I quan tu mires per què s'han vacunat uns i no s'han vacunat altres, una de les variables principals és republicà o és demòcrata. Que faig cas al Trump o faig cas al Biden en aquell moment. I dius, ja, aquesta és una, perdó, aquesta és una variable rara. Vull dir, el prospecte de les vacunes no diu filiació política, republicanos abstenerse i demòcrates vacunar-se. Però hi havia tal polarització que tot el que anava en contra de la vacuna era basat en un partit i unes idees i tot això, i els altres doncs, eren més a favor, per entendre's, en aquest cas, clarament de la ciència i de fer les coses com cal. No? Per tant, situació complicada, que en aquest cas de l'antivirus, insisteixo, és realitzada, però que també ha posat en valor algunes d'aquestes situacions que simplement, com sempre, suposo que després es faran 4 informes de no sé qui, 5 informes de no sé quantos, i aviam si amb algun d'aquests informes es dona alguna tecla que dius la propera vegada que ens passi això, potser tindríem que actuar en algunes coses d'una altra manera. Això és l'esperança que tenim sempre. Però, bueno, acabo. Es deuen haver fet, Fabiola, 300 informes de la Covid a tot el món d'autoritats de tot tipus, de tots colors i de tots els països i de tot el que et doni la gana. Tots, això. Bueno, doncs, algú els va analitzant, els altres els n'hem llegit, alguns ja no ni els hem llegit, però i això, i fa 2 dies l'OMS diu, ep, que estem molt més a prop de noves pandèmies. Atenció, que no ho hem sabut fer bé. No sé què. I la notícia era la següent pandèmia està a la cantonada, o sigui, el dilluns, i no és exactament això. I dius, home, no hem après res. Hem après coses, moltes coses. Unes, com diuen en castellà, la letra con sangre entra. Bueno, vale, no? Altres sí. Però jo crec que aquesta idea de al tanto, passar, hem d'explicar molt bé què és això, què és un món, una sola salut, per què no hem d'interactuar amb determinades coses, per què hem de treballar molt amb sanitat animal, per què hem de tenir xarxes de vigilància, perquè si al final ens cau algú que hem pogut detectar, preveure, tenir previst, tenir mecanismes per respondre ràpid, estarem molt bé, i si al final ens cau algú que dius, mira, aquest se'ns ha passat totalment per sota del radar, no en tenim ni idea i no tenim res per fer-li front, depenent del que sigui, doncs igual tenim una pandèmia de refredats i no passa res, o tornem a tenir una altra cosa que porta als hospitals a la saturació, depenent del virus, probablement segur serà un virus, el que faci i el mal que faci. No? Per tant, bueno, és allò que diuen, esteu avisats. I acabo. El centenari de la grip espanyola de 1918, que va ser el 2018, els centres de control de malalties dels Estats Units han fet, com molts, una campanya recordant, etcètera, etcètera, i jo recordo que hi havia dues fotografies, una amb color vermell i l'altra amb color blau, que era la mateixa fotografia, i que deien grip de 1918. I la primera fotografia deia we remember, ens en recordem, i l'altra deia we prepare, ens preparem. I això és el que hem de fer, en recordar-nos i preparar-nos.
1: Déu-n'hi-do, quantes coses també ha abocat en Toni Trilla. Jo tenia una última pregunta més gruixuda, que aquesta, jo crec que ja tancarem, que li adreço a la Fabiola primer, que és que fins a quin punt podem controlar aquests riscos biològics en un món hiperconnectat i ecològicament alterat. És a dir, si el problema en realitat és que estem anant massa enllà en determinades coses i que ens n'hauríem d'abstenir d'alguna manera. Li deixo la paraula, Fabiola.
3: A ver, aquí hay también, o sea, hay varias cosas. Por una parte, sí, la ciencia avanza, la tecnología avanza, el mundo se mueve, lo que decía antes, ¿no? La globalización, el comercio, el movimiento de personas. Yo creo que es fundamental confiar en la ciencia, confiar en cómo hemos construido el conocimiento científico, el avance científico y las cosas buenas que eso ha implicado para el ser humano para que vivamos más tiempo, para que vivamos mejor. Pero eso no se puede hacer de la espalda o sirviéndonos de los otros como si fuesen meros instrumentos, porque las pandemias, porque el cambio climático, el calentamiento global, lo que nos está mostrando es que hemos puesto al ser humano en el centro de todo, ¿no? Y también rescatar la dimensión ético-política de esto, que es innegable, tal como citando al doctor Trilla, ¿no? La letra con sangre entra. Nos dolió la pandemia, ¿por qué? Porque recortaron libertades. Nos dolió la pandemia porque nos tocaron allí donde más estamos centrados en estos tiempos, que es la autonomía del individuo. La autonomía del individuo es lo central y lo más importante, y lo único que importa, pareciera, ¿no? Cuando contraponemos al individuo con los, sopesamos los intereses de la comunidad, pues a veces sí, tenemos que retroceder algunas cosas para poder avanzar y procurar por la salud de todos, ¿no? Y la dimensión política que tiene esto es innegable, es indudable. Estamos gobernados por partidos, ¿no? Y hay una clara agenda por ciertas tendencias políticas, que una estrategia es acallar a las y que los datos hablan por sí solos. Si tú quieres saber de algo, tienes que mirar a los datos, qué es lo que hay, para hacerte una imagen de lo que existe, ¿no? En salud pública y en lo que sea. Y existen unas tendencias, ¿no?, globales en el mundo, que lo que dicen es: no hay que creer en esto porque esta gente quiere, no sé, el mal, o no quiere el avance, y destruye la autonomía del individuo. La autonomía del individuo es muy importante, es un principio ético muy importante, pero debe ser sopesado contra otros, digamos, principios, como son la vulnerabilidad de los otros, sopesar la cuestión de la justicia y cómo se reparten, ¿no?, los intereses, los beneficios y los riesgos de todas las actuaciones que hacemos. Y a día de hoy, los beneficios son exclusivamente para el ser humano y no para todos, para algunos, ¿no? La noticia del lantavirus, ¿por qué saltó tan lejos? Porque era en un crucero, de gente que se puede permitir un crucero, etcétera. El ébola apenas ahora se sabe, pero son como brotes que pasan por allá lejos. ¿Por qué? Porque estamos discriminando a ciertos colectivos de personas que pareciera que no tienen el mismo peso moral. Y ahí viene nuevamente esta visión amplia de entender y situar a los otros también en nuestro cálculo de todo, de los riesgos, de los beneficios y de quién es moralmente válido, ¿no? Y cómo tomar en cuenta los intereses de todos los involucrados, entre los que están todos los seres humanos, también los otros animales y los ecosistemas, por descontado.
1: Doncs, doctor Trilla, per acabar, tenia apuntat també quanta incertesa i vulnerabilitat està disposada a acceptar una societat moderna. És aquest el problema de fons, també?
2: Sí, jo crec que sí. Som una societat que té horror al risc, bàsicament. Sempre li agradaria que tot fos risc zero. Nosaltres ens cansem de dir, perquè a més vivim cada dia, que el risc zero no existeix, i el que crec que hem de començar a treballar molt amb persones també com la doctora Leighton i gent d'això és: això s'ha d'explicar a les escoles, s'ha d'explicar com funciona la ciència, s'ha d'explicar que la ciència blanc o negre, que de vegades anem al gris, que anem a la dreta i anem a l'esquerra, i han d'aprendre a distingir una determinada afirmació d'on ve, qui la fa i amb què es basa, de això ho ha penjat algú a TikTok i mira el que diu, amb tots aspectes, no? Jo crec que això és important, perquè si no cada cop tindrem més aversió al risc, i l'aversió al risc tampoc és una cosa inherent a la nostra vida. La nostra vida està plena de riscos de tots tipus i tots acceptem riscos raonables, intentem reduir els riscos que no són tan raonables, i davant d'una situació molt incerta com és una pandèmia, prenen moltes decisions al començament pel principi de precaució. No sabem exactament què pot passar, però poseu-vos un barret i un casco, perquè això us pot caure dalt del cap. I si no cau, fantàstic, però com caigui no el portes, jo t'ho haig de dir, bàsicament, no? Aquesta és una mica la idea. S'ha de treballar molt, perquè em sembla que la tendència normal és just el contrari, qüestionar la ciència, que per què es fa això, manca de solidaritat a nivell internacional claríssima en molts aspectes, i això, al final, és la mateixa frase, i amb això acabo: un pel món, una sola salut. I això vol dir animals, persones, medi ambient, i vol dir solidaritat entre tots nosaltres, i on t'arribi, però solidaritat.
1: Doncs fins aquí aquesta conversa tan interessant que han mantingut el doctor Antoni Trilla, epidemiòleg català, degà de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona, i la Fabiola Leighton, doctora en Filosofia i professora d'Ètica a la Facultat d'Infermeria de la Universitat de Barcelona també. Moltes gràcies per la vostra voluntat d'afegir reflexions doncs, des del punt de vista ètic no? I, per tant, poder anar una mica més enllà del que hem sentit aquests dies i fins la propera.
2: Moltes gràcies. Un plaer, eh? I fins la propera.
3: Que tingueu un bon dia.
0: Estàs escoltant Valors a l'alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.

0: Cada trimestre, la revista Valors, amb la col·laboració d'Audir, publica el suplement IE, Intel·ligència Espiritual. Aquest mes de juny, el reportatge central analitza la relació de l'extrema dreta amb l'espiritualitat i la seva dèria per instrumentalitzar-la. D'aquest tema en parlarem amb Elvira Duran, que és coautora del llibre Religions de la Terra i Sacralitat del Pobre, editat per Cristianisme i Justícia. Elvira Duran, benvinguda, com està?
1: Hola, bon dia, molt bé, moltes gràcies.
0: Gràcies a vostè per ser avui amb nosaltres. Per què relacionem tant la religió amb la política?
1: Bueno, jo crec que la religió, com tots els instruments humans que tenen a veure amb la identitat humana i amb la generació d'una consciència tan individual com col·lectiva, tenen sempre el risc de ser utilitzades com un instrument de poder, perquè al final condicionen la conducta de la gent, condicionen els valors de la gent, generen un espai de valors i de normes compartit, i llavors el poder sempre té la temptació d'utilitzar aquest instrument per controlar la societat, no? I per controlar les persones.
0: De fet, suposo que això explicaria per què les ideologies autoritàries acostumen a tenir un fort lligam amb la religió, no?
1: Efectivament, o sigui, per les ideologies totalitàries, l'instrument de la religió és un instrument que genera una adhesió acrítica a grans projectes, a grans veritats, a veritats absolutes. Llavors, això dona una força a les seves propostes que genera aquesta capacitat de capilaritat a la societat i també aquesta capacitat de que la gent suspengui, les persones individuals suspenguin el seu judici més crític o autocrític en vez d'un gran projecte que els promet un futur millor, una felicitat global, però que està només garantida si compren el discurs populista complet.
0: Aquestes ideologies polítiques totalitàries pretenen manipular, en certa manera, el discurs religiós?
1: Sí, jo crec que aquestes ideologies totalitàries fan un ús pervers del discurs religiós perquè agafen aquesta part que els interessa de l'esperança que posa la gent en un futur feliç, amb una vida millor, amb una justícia, la desposeixen de tota l'altra part de la, o sigui, tota l'altra part que és inherent a la religió, que és aquesta construcció dels valors de la persona, de la defensa dels drets humans, d'una vida digna per tothom, que això ho defensen totes les grans religions, llavors aquesta part l'obliden i només fan servir aquests conceptes més genèrics, però buits del contingut antropològic i sociològic que tenen les grans religions. Llavors, ho converteixen en un discurs buit que genera aquesta capacitat de control sobre la consciència de les persones i desactiva tots aquests mecanismes doncs, més comunitaris, més solidaris, més de compromís per un món millor, que també és una part bàsica de totes les grans tradicions religioses, però que ells conscientment l'obvien.
0: De fet, vostè exposa que li fa molta basarda quan sent que es fa referència a Déu, a Jesús o a cites bíbliques per justificar declaracions que van en contra dels drets humans, no? I recalca que el primer que li ve al cap és aquell segon manament de la Bíblia que diu no prendràs el nom de Déu en va. Creu que aquestes ideologies van a contracorrent del que es diu a la Bíblia?
1: Sí, jo crec que van a contracorrent del que es diu a la Bíblia i especialment van a contracorrent del que es diu a l'Evangeli. Un exemple molt clar, que ho tenim molt a prop, és tot aquest discurs de Vox sobre el tema de la prioritat nacional. I aquesta idea de prioritzar la gent catalana o espanyola respecte a la gent de fora, quan tenim un Evangeli que diu clarament, no? Jesús a l'Evangeli diu clarament que ens hem d'estimar uns als altres. I que tots són germans i no parla de que uns són més germans que altres, no? Llavors, és el que dèiem, al final estàs usant un argument religiós precisament per anar en contra del principal missatge religiós, per exemple, del cristianisme, en aquest cas, no? Que és aquest que només es pot estimar Déu si estimes el teu germà. Llavors, estan fent un discurs que va precisament contra aquest principi bàsic i contra aquest compromís bàsic del cristianisme, que és aquesta estimació a l'altre sense sense tenir en compte, evidentment, les diferències ni d'origen, ni de gènere, ni de raça, ni de res.
0: Davant d'aquesta realitat, quin paper han de jugar les institucions religioses?
1: Bueno, jo crec que hi ha un paper que estem veient aquests dies amb la visita del Papa Lleó XIV, que jo crec que és molt important, que és que les autoritats religioses de les grans religions diguin clarament i explícitament que això no es pot defensar des de la teologia i des de la espiritualitat, per exemple, de la religió cristiana o de l'islam o del judaïsme, o sigui que els grans referents tant jeràrquics o institucionals de les religions com els grans teòlegs de les religions diguin clarament que això va en contra de les creences bàsiques i que va en contra dels principis i dels valors que es defensen des de la religió. I després ja crec que hi ha un altre espai que a mi em sembla molt interessant i que és el que jo he vist també en la meva activitat com a ciutadana i com a persona que participa en projectes socials, que és que hem de visibilitzar que a la lluita pels drets humans del dia a dia en la nostra societat, els creients de les diferents religions i també la gent no creient i la gent atea explícitament o agnòstica, estem treballant pels mateixos valors humans i per defensar una democràcia que defensi els drets humans. I jo crec que això s'hauria de visibilitzar més i es veu molt poc. A vegades es veu el diàleg interreligiós o interconviccional només com un tema folclòric que compartim pregàries o música o tradicions culinàries i no visibilitzem aquesta feina conjunta que fem socialment, gent de diferents religions i tradicions, per construir un món més democràtic i més humà.
0: De quina manera pot ajudar aquest diàleg interreligiós a combatre la polarització, per exemple?
1: Jo crec que una manera que podem ajudar des del diàleg interreligiós a combatre la polarització és recordar això amb la vida de molts creients de les diferents tradicions, amb la vida de la gent compromesa al servei d'un món més just, visibilitzar això i fer també aquest esforç de visibilitzar com treballem conjuntament per una societat més justa. Jo crec que a vegades visibilitzem més el diàleg interreligiós des d'una vessant cultural, que està molt bé, però hauríem de visibilitzar més el diàleg interreligiós en aquest compromís social comú de construir una societat on tothom pugui viure la seva tradició, la seva religió, la seva cultura, però tothom contribueixi també des de la seva tradició a aquesta convivència, a aquests valors comuns i a aquesta construcció d'una societat on tots podem viure amb dignitat.
0: Elvira Duran, llicenciada en Filosofia i membre de Cristianisme i Justícia, moltíssimes gràcies per compartir amb nosaltres aquests minuts i per les seves reflexions.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé. El like d'aquesta setmana el volem dedicar a un llibre. Es diu Tries Invisibles, l'ha escrit Mercè Pujades, està editat per Les Hores i ens parla, per exemple, d'ànimes lliures, de relacions tòxiques, de comiats no desitjats, també de solitud i bellesa. Hi ha personatges que viuen situacions sorprenents que els porten a assumir realitats incòmodes o doloroses o fins i tot a fugir-ne. Tot plegat s'amaga entre els 19 relats que estructuren aquest llibre on s'exploren diverses maneres de viure. En parlem amb l'autora Mercè Pujades. Benvinguda a Valors a l'Alça. Com està?
2: Bon dia, molt bé, gràcies.
0: Gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres. Aquest llibre també parla, en certa manera, de decisions, no? Podríem dir. Moltes vegades donem voltes i més voltes a decisions que hem de prendre, però sovint no tenim temps per decidir pròpiament. És en aquests moments quan fem front realment a la vida?
2: Sí, clar, tots decidim al llarg de la vida. Hi ha vegades que aquestes decisions, com has dit molt bé, són rumiades, no? Pensades, però d'altres no tant, no ens n'adonem. A vegades triem una opció o un camí sense ser conscients que ho estem fent. I sí, els personatges d'aquest llibre prenen decisions contínuament, com tots nosaltres.
0: És un llibre ple d'impulsos, ple d'instints. No sé si confiem prou en els nostres instints o a vegades no els fem prou cas, potser.
2: Això depèn de cadascú i més en aquesta societat en la qual viure ha de ser meravellós, tots hem d'estar feliços I això és el que els personatges d'aquests contes doncs, no viuen, diguéssim. Ells viuen una altra realitat, una realitat que volen a vegades defugir i d'altres vegades doncs, maquillar, diguéssim.
0: Clar, aquesta idea, no?, que tant ens inculquen de viure a ser meravellós, com vostè deia, hem de ser feliços cada dia del món, fa que moltes vegades ens passi com alguns dels seus personatges, que sentim culpa o vergonya fins i tot de la nostra vida, no? I en lloc d'expressar allò que ens passa, potser optem pel silenci. Com d'important és tot allò que no diem o que ens costa d'acceptar?

0: que se'ns ven des de fora.
1: D'on surten aquestes històries, aquests personatges? Com has anat creant?
0: Doncs surten d'observar, de mirar molt i de rumiar-hi. Jo sóc una escriptora que em preocupa molt la forma, o sigui, la manera d'explicar una història, però sí que és veritat que la guspira o la llavor que em porta a explicar aquella història ve de la realitat, ve d'un moment d'escoltar una frase, de veure algú que potser somriu pel carrer o que està plorant i al qual ningú li diu res, no? M'agrada molt mirar, sense ser tafanera, però m'agrada molt mirar.
1: Sovint s'ha de separar, no? El fet de tafanejar, el fet d'observar, de veure allò que ens envolta i aquelles persones, no? Perquè a vegades és un gest subtil, vostè ara parlava d'un somriure, d'un plor, d'una simple frase, no?, que potser per molta gent passa desapercebuda, però vostè l'enganxa al vol i d'aquí en pot construir un relat.
0: Sí, normalment quan em passa això no ho anoto, o sigui, deixo que quedi dins del meu cap, I si al cap del temps d'un parell de setmanes, doncs encara hi és, encara li dono voltes, vol dir que allò de veritat m'ha interessat i llavors és quan començo a treballar-hi. Tot i així, no em poso a escriure jo de seguida, Jo he de tenir el relat més o menys construït al cap per posar-m'hi, he de saber cap a on vaig.
1: De fet, en diversos relats veiem com ens mostra el punt de vista dels protagonistes. Vostè ara comentava que es fixa molt en la forma, no?, en la manera d'explicar una història. Com pot canviar una història segons qui l'explica, no?
0: Completament. Una història sempre és diferent, depèn de qui l'explica. Jo faig moltes provatures, a vegades fins que no trobo la veu, fins que no trobo el narrador. Perquè és això, no podem explicar, o sigui, no podem separar un fet de qui el narra. Això el condiciona, la història és completament diferent. I això sí que em preocupa molt, em preocupa això, no?, la veu narrativa, em preocupa el so, no?, com la música de les paraules, la forma, la puntuació. La puntuació em torna una mica boja, a vegades m'estic 4 hores per canviar 2 comes o 1 punt. Això em preocupa, la veritat.
1: És interessant, no?, perquè sovint no pensem que hi ha al darrere d'un procés d'escriptura d'un llibre, en aquest cas de diferents relats, i tot està molt cuidat.
0: Hi ha molta feina, això segur, O sigui, no és allò de la inspiració i posar-te a escriure i no saber on vas. No és el meu cas, vaja, Jo cadascú té el seu mètode, Però a mi em preocupa moltíssim. Jo crec que la literatura ha de ser forma, també, No ha de ser només el contingut. Ha de ser un tòtem, ha de ser un 50 i un 50, I per això a mi em preocupa molt la manera de com està explicada una història, no? I el llenguatge, al final és la meva eina en la meva feina, i això per mi és importantíssim.
1: Ara, si em permet, faig un petit salt del llenguatge, del contingut, de la forma al contingut, perquè podríem trobar diferents denominadors comuns entre els seus protagonistes, però sí que és veritat que la pèrdua és una de les grans protagonistes d'aquests relats. La pèrdua com a absència, no? Una absència que sovint és irreparable, podríem dir.
0: Sí, hi ha personatges que senten una pèrdua i n'hi ha d'altres que la intueixen que vindrà, saps? I llavors, sí, és veritat que sovint és irreparable, però llavors molts d'ells busquen la manera de sortir-se'n, Inventen una realitat, no?, diferent, no volen veure el que els està passant, i sí, jo crec que tenen les seves maneres de substituir aquesta pèrdua, d'amagar-la, de tapar-la per ells mateixos. A vegades no volem admetre el que ens passa.
1: A vegades
0: I això costa. És molt humà, No ho hem d'amagar, tampoc,
1: I tant. També hi ha personatges que acaben repetint allò que els han fet els seus pares. Això ens portava a pensar aquí entre l'equip del programa si potser ens assemblem molt més del que ens pensem o molt més del que a vegades ens agradaria als nostres progenitors.
0: Doncs no ho sé, això, però a vegades sí que passa. No sé si a tothom, però jo crec que un procés natural i humà és la infantesa, els pares són els déus, a l'adolescència els rebutgem, i en la maduresa comencem a entendre'ls. I potser la bellesa ens sembla

0: problema a ells, no? I si és cert això que dius, hi ha una història molt concreta en la qual hi ha un rebuig per aquests, per aquesta, bueno, per aquesta mare, diguéssim, i finalment la protagonista s'adona que potser no és tan diferent a ella, que acaba actuant una mica igual.
1: Un bon cop de realitat. Si voleu submergir-vos en aquestes històries, en els personatges de Mercè Pujades, només heu de llegir Tries Invisibles, que és aquest llibre que ha publicat amb l'editorial Les Hores. Mercè Pujades, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.
0: A vosaltres, gràcies.
1: Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Conxa Perramon.
2: El te primer va ser un remei, després una beguda i finalment un modus de vida, el teisme, basat en el Tao i el Zen. Així ho explica el llibre del te, Ryokakura Kakuzo, que es va publicar el 1906 per divulgar la cultura japonesa entre els occidentals. El teisme és un culte basat en l'adoració de la bellesa entre les vulgaritats de l'existència quotidiana. Conjuntament amb l'estètica i la religió, ens ajuda a expressar la nostra concepció integral de l'home i de la natura. Així és com defineix el llibre aquesta pràctica. També la considera un culte a l'imperfecte, perquè representa un esforç per assolir alguna cosa possible en aquesta cosa impossible que sabem que és la vida, conclou. El text és una mostra de tots els elements culturals, religiosos i estètics que conflueixen en la cerimònia japonesa del te, fins a convertir-la en un art transcendental, el ritual zen per excel·lència. Okakura presenta el te com una metàfora de la vida i de l'art. Considera que la cerimònia del te encarna els valors essencials del budisme zen, com la simplicitat, la puresa i el respecte. El text incideix en el wabi-sabi, una estètica japonesa que valora la imperfecció, la transitorietat i l'incomplet. El zènit del teisme es troba en la càmera del te i en la teoria del buit. La càmera del te, a més de ser el recinte aïllat per gaudir de la cerimònia, es converteix en un espai de recolliment, un lloc sagrat on es crea una connexió interna de pau i de comunió amb el diví i la naturalesa. L'altre nom que rep és el de cambra del buit. Ho explicava així Lao Tse. Només en el buit resideix allò que és veritablement essencial. La utilitat d'un kanti està en el buit on es pot posar l'aigua, no en la seva forma o en la matèria de què està fet. Així doncs, el buit és tot poderós, perquè ho pot contenir tot. El llibre del te ja és un clàssic sobre la filosofia que transmet la transcendència de les petites coses i els petits gestos. Val la pena llegir-lo per les preguntes que fa i les respostes que dona sobre la fugacitat i la finitud de la vida en un to reflexiu i profund.
1: I fins aquí el Valors a l'Alça d'aquesta setmana. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també a les aplicacions e-books i Spotify i a la plataforma La Xarxa Més. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Que vagi molt bé.

0: Els diumenges a Ràdio Rubí sintonitza Ara i Sempre de 10 a 11 del matí.
1: A Ràdio Rubí, Long Play, un espai on la música és la protagonista. Una selecció gourmet per paladars exquisits. Dimarts, de 10 a 11 del vespre a Ràdio Rubí, Long Play, on la música és la protagonista.

0: Ràdio Rubí, 99.7 FM. Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat. Actualicat, dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
2: Amics i amigues, nens i nenes de la sala, de nou és tot un plaer el poder compartir una estona de ràdio a prop en vostre. Això és Actualicat, l'actualitat de la música de casa nostra, amb agenda, notícies, efemèrides i també un parell d'entrevistes. La primera d'elles serà amb la formació instrumental Trio Tico, que acaben de treure el que és el seu primer disc, que porta per títol Pensaments. I la segona serà amb Ran, Ran, Ran. Parlarem amb el seu fundador Ferran Baucells per tal d'apropar-nos la nova producció, el títol Quadern de Viatges 1. Comencem, i avui ho fem amb Lluna Plena, que ens porta un tema, el tercer senzill d'aquest any ja, Els Clàssics és el títol, i ens porta a molts racons del nostre imaginari musical. L'escoltem.

0: Les efemèrides. Dia a dia, Actualicat.
1: Les efemèrides tenen també el seu temps aquí a Actualicat, de la mà de la nostra companya Pamela Martínez. Hola, Pamela.
2: Bones, Joan Manuel, i doncs sí, repassam les efemèrides del 29 de juny al 5 de juliol. Començam el 29 de juny de 2007, es celebra el primer festival Fes Lloc a Benlloc. El 29 de juny, però de 2013, es du a terme el concert per la llibertat al Camp del Barça. El 30 de juny de 1987 mor el compositor Frederic Mompou. El 30 de juny de 2010 mor el cantant Xavier Elías, membre dels 16 jutges.

Seguim en les efemèrides del 29 de juny al 5 de juliol, perquè l'1 de juliol de 2002 l'Associació de Managers de Catalunya i la revista Enderroc coediten el primer anuari de la música dels Països Catalans. I l'1 de juliol, però de 2008, els Amics de les Arts editen el seu primer disc, Castafiore Cabaret. El 2 de juliol de 1965 neix el guitarrista del Sopa de Cabra, Josep Tió. El 2 de juliol de 1973 es publica el disc El Gat Blanc del guitarrista Toti Soler i el 2 de juliol, però de 1987, neix el membre dels Catarres, Joan Riera Prats. El 3 de juliol de 2014 es va dur a terme la primera edició del Festival Vida. El 3 de juliol, però de 2019, 5 anys després, la cantant Rosalía presenta el seu primer clip en català, Milionària. La Rosalía.

0: Més efemèrides. El 4 de juliol de 1976 té lloc el primer festival d'estiu grec de Barcelona amb actuacions, entre altres, de Santi Arisa, la Rondalla de la Costa, Joan Isaac, Ramon Muntaner, Xavier Ribalta, Marina Rosell, Raimon, Jordi Sabatés, Lai Batista o Secta Sònica. El 4 de juliol de 1992 neix la cantant valenciana, membre del trio Marala, Sant Montfort. El 5 de juliol de 1993 va sortir el tercer disc dels Bards titulat T'ho diré mil vegades, i el 5 de juliol, però de 2014, va tornar al Festival Canet Rock.
1: Gràcies a Pamela i fins d'aquí 7 dies.
2: Les entrevistes. Els seus protagonistes ens presenten les novetats.

0: Avui aquí, a les nostres entrevistes, estem amb un dels components del trio Tico, en Jordi Morell, en bateria, percussionista i també compositor, que acaben de treure el que és el seu primer disc que porta per títol Pensaments. Hola, Jordi, i benvingut.
1: Hola, bon dia i moltes gràcies per l'entrevista.
0: Primer de tot, Jordi, com va sorgir la idea de formar aquest trio?
1: Aquest trio ens hem de remuntar al 2022, si ara no recordo malament, i sorgeix per... hi havia una proposta sobre la taula per fer un concert en una programació que fem des de l'Escola de Música de Sant Feliu de Guíxols, i en aquell moment doncs estava també entrant en el món del flamenc una mica, i en Carlos, que és també d'aquí, de Palafrugell, estava començant amb els estudis al superior, i li vaig proposar doncs de fer aquest concert. Vam trucar a en Guillem, que també es va apuntar de seguida, i vam quedar molt contents, ens va agradar molt tocar junts, i a partir d'aquí fins avui.
0: Aquest trio en l'actualitat s'ha format amb un sextet, podríem dir, no?
1: Sí, o sigui, el trio Tico som jo, en Carlos i en Guillem, en Carlos a la guitarra i en Guillem al baix, i després per aquest CD, per aquest projecte Pensaments, era com important, no vam creure doncs necessari també les col·laboracions d'altres timbres que ens ajudessin a realitzar, no?, aquest projecte amb el seu concepte, i per això vam trucar doncs als col·laboradors com en Xavi, la Carlota i la Maria, sí. Mm-hmm.
0: Quin és el vostre univers? Què podem trobar si anem a veure un concert de trio Tico?
1: A nivell estilístic, no? A nivell estilístic així, d'estil musical.
0: Mm-hmm. D'estil musical, sí.
1: Doncs jo crec que estem influenciats de diversos estils, i al final doncs es noten tots aquests estils, i bàsicament és música mediterrània, i agafa doncs tocs del jazz i tocs del flamenc. En Guillem i jo estem formats en música jazz, en Carlos en música flamenca, i després per l'estil de la formació doncs una mica també músiques del món a nivell rítmic, o a vegades a nivell sonor, no?
0: Podríem dir doncs també, Jordi, que la vostra música és una barreja de cultures?
1: Una mica, sí, una mica, sí, i tant, sí.
0: Més coses que volem saber sobre el trio Tico, i de manera especial sobre aquest disc Pensaments. Pensaments és un disc doncs per escoltar amb calma?
1: És un disc que per tenir doncs un moment de reflexió, potser, no? I escoltar-lo tant a casa, òbviament també doncs en directe, i donar-li doncs potser això una volta a aquesta relació que proposem entre doncs color, pintura, poesia i música. Sí. Mm.
0: Pensaments, on ha estat enregistrat i qui l'ha produït?
1: Pensaments, vam gravar-ho al febrer a l'estudi El Local de Vilablareig, amb en Marc Pinya al control, i després ho vam mesclar i masteritzar amb en Ferran Conangle a Barcelona.
0: Ja gairebé per acabar, Jordi, suposem que ja preparant la presentació en directe de Pensaments, no?
1: Sí, estem donant-li una mica de voltes al directe. Vam fer com una primera presentació, una preestrena, el 3 de maig al Festival Flors i Violes de Palafrugell. I ara doncs preparant una mica aquestes dates que tenim amb el sextet, i procurant doncs de poder incloure aquestes tres vessants artístiques de la pintura, la poesia i la música, no?, que participin les tres i de la millor manera en el directe. Mm-hmm.
0: Doncs bé, ja ho sabeu, ben aviat el trio Tico els podrem veure en directe, a llocs com la Calella de Palafrugell, també a Girona, per exemple, i suposem que passant els dies s'ampliarà també l'agenda dels seus concerts. Mentrestant, també que sapigueu que podeu trobar pensaments del trio Tico a les diferents plataformes digitals musicals. Hem estat parlant amb en Jordi Morell, un dels components d'aquest trio. Molt agraït per aquests minuts, en Jordi, i molta, moltíssima sort amb aquest, el vostre primer disc.
1: Molt agraïts nosaltres, Joan, per atendre'ns i donar-nos aquesta entrevista, i moltes gràcies, esperem veure'ns ben aviat.

0: L'agenda de la música en directe.
1: Aquestes són les nostres recomanacions de música en directe per aquest cap de setmana. Algunes d'elles són incloses en diferents festivals, com el Festival Afònica de Banyoles, que es celebra del 25 al 28 d'aquest mes de juny, del Festival d'Esfolcat, que es celebra també aquest cap de setmana, o del Festival Random de Rubí, que s'està celebrant des del dia 20 de juny i arribarà fins al 5 de juliol. Comencem, doncs, per divendres. A les 8 del vespre, Sandra Montfort, La Fúmiga, El Diluvi i Cabra Fotuda a Ciutat de l'Oci i de l'Esport de Manises. També a la mateixa hora, Pepet i Marieta a l'Ateneu d'Olvan. I també a partir de les 8 del vespre, l'Aranna a l'Auditori Ateneu de Banyoles. Mitja hora més tard, a 9:15, Sidonell i Dan Peralbo i el Comboi als Jardins del Despujol de les Masies de Voltregà. A les 9 del vespre, Maria Jaume, Nelo Sí i Nastallat a la plaça del Sitjà de Capdepera. Mitja hora més tard, a 9:45, Pitxorines a la sala La Mirona de Salt. A les 10 de la nit, aquest divendres, a l'Osa, a la Muralla de Banyoles i també Buós a la platja Gran de Tossa de Mart. A 10:45, Sergi Estella, al Casal de Calaf. També a la mateixa hora, a 10:45, Ferran Palau, a la Jazzba de Ciutadella. Continuem amb dissabte, Auxili, Tessa, La Colla Pirata, entre d'altres, a la plaça Major de Benafigos. A 6:15 de la tarda, al Casino de Calaf, Tito Martí. A les 7 de la tarda, a Xupluc i Hidra, a la plaça de les Heres de Calaf, i Ginestà a Cal Borratx de Santa Pau. Passem ara a 8:15 del vespre, Raquel Lua a la Barca Tirona de Banyoles, i a 9:15 a l'Osa, a la plaça Gran de Calaf. 9 del vespre, dissabte, Magalí Sare i Cor Bruckner de Barcelona a l'Auditori Ateneu de Banyoles. També a les 9 del vespre, La Fúmiga, El Diluvi, Cactus i Naina a l'Avinguda de l'Antoneta de la Vila Joiosa. A 9:45, Xerim Aresté al Castell de Miravet. A les 10 de la nit, Minibús Intergalàctic a la Muralla de Banyoles i l'An Andreu a la plaça de Catalunya de la Pera. També hem d'afegir a les 10 de la nit els Pets a l'amfiteatre del Parc del Castell de Rubí. A 11:15, els Amics de les Arts i Malifeta a la plaça Llibertat de Reus. Passem a diumenge. A 12:15 del migdia, Ramonets i Barreja a la plaça Major de Benafigos. A 6:45 de la tarda, els Pets i Filomena als Jardins del Despujol de les Masies de Voltregà. A les 9 del vespre, en Andreu, al Teatre Municipal de Banyoles. A les 10, al Petit de Calèril, a la Muralla també de Banyoles. A 10:45 de la nit, Xanguito, a l'aparcament de Calamet d'Esporles. I, per últim, us volem recordar que aquest diumenge, de tiets o de talles, ja ho sabeu com ho preferiu, actuaran a l'Escardívol de Rubí.

0: Notícies a Actualicat.
1: L'Auditori de Barcelona va acollir el passat dia 18 d'aquest mes de juny els 7 Premis Alícia que organitza l'Acadèmia Catalana de la Música. L'acte, que també ha celebrat el 15è aniversari de l'entitat, ha reivindicat la música com una construcció col·lectiva i també ha volgut reconèixer la contribució de les persones i els professionals que la fan possible. Alosa, Momi Maiga, Irene Reich i Montserrat Torrent han estat protagonistes en aquests 7 Premis Alícia. Alosa ha rebut el Premi al Talent Emergent per la proposta d'arrel tradicional i Momi Maiga ha estat distingit amb el Premi a la Interpretació per la gira Cairo. De la seva banda, Irene Reich ha guanyat el Premi a l'Autoria pel disc Ànima i l'òpera Benjamín a Portbou d'Antoni Ros Marvà ha estat reconeguda en la categoria d'interdisciplina. A més, el disc Big Band Volumen 1 de Lluc Casares ha estat distingit amb el Premi a la Producció Discogràfica. I per últim, Montserrat Torrent ha estat considerada Premi Alícia 2026 a la trajectòria per una carrera dedicada a la interpretació i la docència coincidint amb el seu centenari. La nostra enhorabona a tots els premiats i també a tota la resta de participants.

0: De nou, tot un plaer el tenir amb nosaltres el Ferran Baucells, el fundador de la formació Run Run, guitarrista, cantant, compositor, lletrista. Hola, Ferran, benvingut de nou.
1: Moltíssimes gràcies. Hola, moltes gràcies per convidar-me.
0: Primer de tot, Ferran, enhorabona pel disc. I la primera pregunta, com esteu vivint aquests primers dies d'aquest dies de vida d'aquest nou disc titulat Quadern de Viatges 1?
1: Doncs treure material nou sempre és molt bonic i reps missatges doncs, de gent que li ha agradat i veus com el disc, l'EP en aquest cas que hem fet, agafa embrantida per ell mateix i les cançons doncs, van prenent significat també per la gent que ens escolta. I la veritat és que treure material és una de les coses més boniques de fer música, perquè és com que aportes un nou membre de la família i sempre fa il·lusió. Mm.
0: El títol ja evoca moviment, exploració i anotacions personals. D'on neix aquesta necessitat de plantejar aquest àlbum com un quadern de viatges?
1: Pues aquest quadern de viatges ve de viatges, precisament, que vaig tenir la sort de... vam tenir la sort de fer l'any passat. I la veritat és que sí que en les cançons pues, s'acaba com abocant-hi idees, visions que has tingut durant els viatges, durant aquell marxar de la rutina, durant aquells moments màgics que només es poden donar quan tu estàs fora del teu ambient habitual i se't queden com sensacions, tens idees, i d'aquí voler fer com un quadern de viatges 1 i amb voluntat doncs, que, si pot ser, vagi seguint tant viatjar com fent cançons relacionades amb viatges i si poden sortir algun quadern més, pues, millor.
0: D'això volíem parlar, això de posar-li quadern de viatges 1 al final, sona com, podríem dir, una declaració d'intencions. Significa, doncs, que ja tenim el volum 2 al cap o a la llibreta, o és tan sols, podríem dir, una estructura oberta?
1: Sí, és una estructura oberta. Molta gent té moltes llibretes, no? Com aquest és el quadern de viatges 1, però la llibreta 2 ja està oberta, però també tenim cançons que no parlen de viatges i també ens farà il·lusió entrar a gravar un disc més centrat en cançons, un disc sencer, però la idea de seguir amb aquests quaderns de viatges hi és i amb molta il·lusió.
0: Run, run, run, sempre destacat per una lírica molt poètica, costumista i fins i tot a vegades críptica. Com ha canviat la vostra manera d'escriure des dels inicis fins a aquest ara quadern de viatges 1?
1: Bé, sí que ha canviat perquè les cançons neixen al meu menjador, si diguéssim, amb la guitarra Martin, sempre hi ha la llavor, la idea... I abans no hi havia molt més canvi del que seria la idea bàsica a lo que acabàvem gravant. Aquesta vegada, amb la formació que ja portem uns anys, que és amb en Miguel Ballester a la bateria, la Martina Borrut al teclat i les veus, i en Joan Villarroya al violí, al baix, i també canta en Joan, vam treballar els temes i la veritat és que de la llavor al que s'acaba gravant, doncs sempre ara es nota aquest fruit de treball, hi ha un pont, hi ha una voluntat de que els temes creixin i jo crec que és enriquidor tot aquest procés i la veritat és que estic molt content amb aquesta formació i com estem treballant els temes i els propers que vindran.
0: Musicalment, Ferran, els Run, Run, Run han anat pivotant entre el folk, el pop i fins i tot una electrònica subtil. Com definiries ara la paleta de colors sonors d'aquest nou disc?
1: Bé, la paleta, jo la veig, aquest nou disc, el veig més tirant cap al folk, més tirant cap a... El fet que en Joan toqui el violí ens dona un color més tradicional i és un instrument que aporta moltíssim. I crec que tots els estils que has comentat hi són, però jo crec que hi ha una voluntat més de folk, més de fusta en aquests tres temes, tot i que també hi ha un punt d'electrònica també, hi ha la Irene García del grup d'Elis que ens fa coros i afegeix també aquesta energia... però si he de triar un estil per definir aquest nou treball, jo crec que seria més tirant cap al folk. Mm-hmm.
0: Qui t'ha acompanyat, Ferran, en la producció d'aquest treball?
1: Aquest treball l'ha produït en Néstor Oñatibia, Slim Studio. Teníem com... Sempre hem fet nosaltres la producció amb la persona que ens gravava. Aquest l'hem gravat amb el Miguel Ballester, amb el bateria que comentava, en el seu estudi, i vam decidir que seria diferent i una forma sana, entre cometes, d'aïllar-nos del tema i que fos una tercera persona la que fes les mescles, els mixes. I la veritat és que estic content i és una bona idea perquè algú, sense tenir el que nosaltres portem d'idea de la cançó, doncs faci els mixes i estic content.
0: Ferran, porteu ja una trajectòria sòlida, si no me'l recordo ara, Ran, Ran, Ran, com a tal, es va fundar el 2013 i de música en català, a més, com veus tu l'escena actual?
1: L'escena actual la veig complicada, almenys des del meu punt de vista, eh? Noto, sento que hi ha molt menys llocs per tocar, almenys que se'ns obrin a nosaltres portes, i tot queda molt difuminat en una avalanxa de llançaments que fa que cada setmana hi hagi com una roda que ho embesteix tot una mica, almenys el que seria la nostra lliga, que es pot dir. I noto que de fa uns anys a ara hi ha com aquesta urgència de novetat i nosaltres ens costa trobar concerts, no festivals, vull dir, és com que tot sembla més gran, però en realitat s'està fent tot més petit.
0: Jo diria, per exemple, que la música que feu vosaltres, Cuina Lenta, i el text també de la manera que ho feu, té dificultats en aquest espai, no?, avui en dia.
1: Clar, clar. Però això no vol dir que deixarem de fer o que canviarem l'estil, perquè vull dir, és el que fem, és el que ens agrada fer i l'escena no ens ha de canviar. Mm-hmm.
0: Ferran, ja gairebé per acabar, ens agradaria també saber, per exemple, quan podrem ja escoltar aquest quadern de viatges 1 en directe.
1: Doncs estem molt contents perquè un lloc que convidem a qui ens estigui escoltant a descobrir si no el coneix és la Conxita de Sants, un lloc a Sants molt especial, i ja serà la nostra tercera vegada que hi toquem, i l'11 de juliol, a l'hora del vermut, o sigui, perfecte, a les 12, un dissabte, estarem presentant el quadern de viatges 1 allà, i ens fa il·lusió.
0: Doncs bé, ja ho sabeu, d'aquí res, Ran, Ran, Ran estarà presentant ja el seu disc en directe, mentrestant el podeu trobar ara a les diferents plataformes digitals musicals. Hem estat parlant amb el que va ser i amb el que és el fundador de la formació Ran, Ran, Ran, Ferran Baucells. Ha estat un plaer de nou, Ferran, i el millor dels desitjos per a aquest nou projecte.
1: Moltíssimes gràcies. Igualment, el fet de treure discos, com comentàvem al principi, també és maco per parlar amb vosaltres. Vull dir que és, us ho agraeixo molt.
0: Gràcies, Ferran.
2: Després d'haver arribat a vora mà

0: canviat el vell paisatge per un far.
1: Notícies a Actualicat.
2: El proper 17 de juliol tindrà lloc el llançament del doble àlbum d'Urruti T'estimo, un original i ambiciós projecte que posa música a la vida i al pensament del combatent anarquista Buenaventura Durruti. La publicació del disc coincideix amb els 90 anys de l'esclat de la Guerra Civil, un moment clau en la vida de Durruti. El músic Guillem Caballero i l'escriptor Tuli Márquez signen el retrat d'un personatge clau en la lluita obrera de fa un segle, esdevingut un mite alhora barceloní i també universal.
3: Tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat. Actualicat dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
2: Amics i amigues, nens i nenes de la sala, hem de posar ja al punt i final aquesta edició d'Actualicat. Tornarem, però, d'aquí 7 dies. Mentrestant, ja ho sabeu, si podeu, gaudiu de la música en català i també en directe. Adeu-siau.

0: Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.
1: Són les 9 del matí.

Ara i sempre, un programa d'informació sardanista realitzat pel Foment de la Sardana de Rubí, dirigit i presentat per Josep Puigventós. Ara i sempre, cada diumenge, de 10 a 11 del matí.

Salutacions cordials i sigueu benvinguts al programa Ara i Sempre, el programa d'informació sardanista de Ràdio Rubí. Col·labora en la informació Infosardana, un servei de Som Sardana.

Començarem el programa d'avui diumenge 28 de juny de 2026, el programa número 2136, tot escoltant a la Cobla Mediterrània amb la interpretació de la sardana I ara, Festa Major, del mestre Josep Solà.

Per la cobla mediterrània acabem d'escoltar la sardana I ara, festa major, del mestre Josep Solà I Sánchez. Agenda sardanista.

Comencem l'agenda sardanista d'avui diumenge amb el detall dels aplecs. A Llançà, a la Pineda de la Capella del Port, celebració del 53è aplec de la sardana, amb sessions de matí a 11:15 i tarda a 5:15. Hi prendran part les cobles Ciutat de Girona, Bisbal Jove i els Rossinyolets. I pel que fa a les ballades de sardanes, hi han anunciades les següents. A les 11 del matí a Vilafranca del Penedès, a la plaça de la Sardana, amb la cobla Catània. A Masarac, a Vilarnadal, a les 12, amb la cobla La Principal de Banyoles. També a les 12 a Girona, al pati de l'Escola Migdia, festa major del barri del Pla de Palau de Sant Pau. Hi prendrà part la cobla La Principal de Cassà. A Subirats, a la pista coberta de l'Avern, festa major de l'Avern, a la 1 del migdia, ballada amb la cobla Catània. I a Montbrió del Camp, a l'Hort d'en Baldric, a la 1 del migdia, ballada amb la cobla La Nova Vallès. A la tarda, a partir de les 6, a Vic, al Centre Cultural L'Orfeó, concert amb la cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona i l'Orfeó Biguetà. També a les 6, a Sant Joan de les Abadesses, al passeig del Comte Guifré, ballada amb la cobla Sabadell. A Barcelona, Ciutat Vella, a la plaça de Carles Pi i Sunyer, a l'avinguda del Portal de l'Àngel, amb la cobla La Principal del Llobregat. A Rubí, a l'església de Sant Pere, festa major de Sant Pere de Rubí, a 6:45 de la tarda, concert amb la cobla La Principal de la Bisbal. I a les 11 de la vespre, a la plaça del Doctor Guardiet, ball d'embalat amb La Principal de la Bisbal. A les 7 de la tarda, ballada de sardanes a Canet de Mar, a la Riera de Sant Domènec, amb la cobla Contemporània. A Abrera, a la plaça de Pau Casals, amb la cobla Viladolesa, Cloenda, El País, a l'escola. A Molins de Rei, a la plaça de la Creu, amb la cobla Ciutat de Terrassa. A 8:15, amb el Grat de Mar, al parc de Can Campassol, amb la cobla Ciutat de Granollers. També a 8:15, al Prat de Llobregat, a la plaça de la Vila, amb la cobla Lluïsos Cobla. A Cervera, a la plaça de Sant Anna, amb la cobla Juvenil Ciutat de Solsona. A Blanes, al Banc dels Músics, amb la cobla La Principal de Banyoles. A Pineda de Mar, a la plaça de les Mèlies, amb la cobla La Moreneta. I a Calella, al passeig de Manuel Puigvert, amb la cobla Mediterrània. A les 8 de la tarda, a Sant Cugat del Vallès, a la plaça d'Octavià, ballada amb la cobla Marinada. I escoltem ara la sardana del mestre Josep Capell, que porta per títol Festa Major. Ens la interpreta la cobla La Principal de la Bisbal.

En interpretació de la cobla La Principal de la Bisbal, acabem d'escoltar la sardana Festa Major del mestre Josep Capell i Hernández. Continuem amb l'agenda sardanista. Per demà dilluns 29 de juny, diada de Sant Pere, s'anuncien ballades de sardanes a 11:45 del matí a Sant Pere de Ribes, a la plaça de la Vila, amb la cobla Maricel. A 12:45 a Sant Pere de Vilamajor, a la plaça de l'Església, amb la cobla Ciutat de Granollers. També a 12:45 a Begur, a la plaça de la Vila, amb la cobla La Salvatana. A 1:00 del migdia a Tossa de Mar, a la plaça de l'Església, amb la cobla La Flama de Farners. A Alp, a 13:45, a la plaça Major, amb la cobla Servianenca. A 6:00 de la tarda, a Sant Cugat del Vallès, al claustre del monestir, Cercavila, Paga-li Joan, amb la cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. A Rubí, a la plaça Pere Aguilera, a 6:45 de la tarda, ballada de Festa Major amb la cobla Ciutat de Girona. A 7:00 de la tarda, a Tossa de Mar, al passeig de mossèn Cinto Verdaguer, al passeig del mar, amb la cobla La Flama de Farners. A 8:00 de la tarda, a Calafeny, a la confraria de pescadors, amb la cobla Mediterrània. I a 10:00 del vespre, a Sant Cugat del Vallès, a la plaça de l'Om, concert amb la cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona i amb la coral La Lira. Per el dimarts 30 de juny, sardanes a 8:00 de la tarda a Sabadell, al casal de Pere IV. Concert, gala lírica amb la cobla Mediterrània. I a 9:45 del vespre, a Viladamat, a la plaça de l'Església, ballada amb la cobla La Principal de Porqueres. Per el dimecres 1 de juliol, ballada de sardanes a 10:00 del vespre a l'Escala, a la Riba, al costat de la platja i la plaça de la Sardana, i prendrà part la cobla Montgrins. Per el dijous 2 de juliol, ballades de sardanes a Tossa de Mar a 1:00 del migdia a la capella Verge del Socors, amb la cobla La Flama de Farners, i a 7:00 de la tarda a la plaça mossèn Cinto Verdaguer, també amb la cobla La Flama de Farners. A Vic, a la plaça Major, a 7:00 de la tarda, ballada amb la cobla Vila d'Olesa. A Barcelona, Ciutat Vella, al Pla de la Catedral, amb la cobla La Principal del Llobregat. A Riudarenes, a la plaça de la Vila, a 9:45 del vespre, ballada amb la cobla Montgrins. I també a 9:45 del vespre, a Castellar del Vallès, a la plaça del Mercat, ballada amb la cobla La Principal de la Bisbal. I la sardana que tot seguit escoltarem porta per títol Castellar, Perla del Vallès. És del mestre Ramon Vilà i Ferrer i ens la interpreta la cobla Jovenívola de Sabadell.

castellà Perla del Vallès del mestre Ramon Vilà i Ferrer és la sardana que acabem d'escoltar, interpretada per la cobla Jovenívola de Sabadell. Acabarem l'agenda sardanista amb el detall de les ballades de sardanes previstes a celebrar els propers divendres 3 de juliol i dissabte 4 de juliol. Pel que fa al divendres 3 de juliol, hi han anunciades les següents ballades. A 8:15 de la tarda, a Terrassa, a la plaça Vella, ballada doble de festa major amb les cobles Ciutat de Terrassa i la Principal de Terrassa. A 9:00 del vespre, a la Garriga, a la plaça de l'Església, amb la cobla Jovenívola de Sabadell. A Argelaguer, a la plaça Major, amb la cobla La Principal del Llobregat. A 9:45, a Manlleu, a la plaça del Fra Bernadí, amb la cobla Ciutat de Girona. I a 10:00 de la vespre, a Tordera, a la plaça de l'Església, amb la cobla Montgrins. A Figueres, a la Rambla, amb la cobla La Principal de la Bisbal. I a 11:15 del vespre, a Sitges, a la plaça del Baluart, amb la cobla Maricel. I per al dissabte 4 de juliol, hi han anunciats els següents aplecs. A Banyoles, a la Pesquera de Santa Rosa, celebració del 74è Aplec de la Sardana, amb sessions de tarda a 5:00 i nit a 9:00, i per entrampar les cobles, la Principal de Banyoles, Principal de Porqueres i Sol de Banyuls. A Montblanc, a la plaça Major, celebració del 51è Aplec de la Sardana, amb sessions de tarda a 6:00 i nit a 10:00, i amb la participació de les cobles Maricel i Vell Puigcobla. A la Torre de l'Espanyol, a la pista de l'1 d'octubre del carrer Balmes, celebració del 45è Aplec de la Sardana, amb sessions de tarda a 6:45 i nit a 10:00, i prendrà part la cobla La Principal de Tarragona. A Rosselló del Segrià, a la plaça de l'Església, celebració del 31è Aplec de la Sardana, serà a partir de 7:45 de la tarda amb la cobla Jovenívola de Gramunt. A Sant Andreu de Llavaneres, al casal de Llavaneres, celebració del 49è Aplec de la Sardana. Serà a partir de 9:00 del vespre amb les cobles La Principal del Llobregat, Jovenívola de Sabadell i Xaloc. I a Artés, al parc de Can Cruselles, al parc municipal, celebració del 54è Aplec de la Sardana. Serà a partir de 9:00 del vespre amb les cobles Mediterrània, Marinada i Ciutat de Girona. I pel que fa a les ballades de sardanes, per al proper dissabte 4 de juliol hi han anunciades les següents. A 6:00 de la tarda, a Santa Pau, al centre cívic de Cala Guapa, amb la cobla Els Rossinyolets. A Ripoll, a la carretera d'Olot, a 7:15 de la tarda, amb la cobla Canigó. A Terrassa, al Raval de Montserrat, a 8:00 de la tarda, ballada doble amb les cobles Meravella i la Principal de Terrassa. A Calafell, a la plaça Major, a 8:00 de la tarda, ballada amb la cobla Reu Jove. A Caldes de Malavella, a la plaça de la Selva, amb la cobla La Principal de Cassà. A Andorra la Vella, a la plaça del Poble, amb la cobla Ciutat de Solsona. A 9:00 del vespre, a Olot, al Firal, amb la cobla La Moreneta. I a 10:00, a Lloret de Mar, a la plaça de la Vila, amb la cobla La Principal de la Bisbal. I a Roses, a la plaça de les Botges, amb la cobla Bisbal Jove. I escoltem ara una sardana del mestre Josep Auferil. És la que porta per títol L'Aplec de Montblanc i ens la interpreta la cobla La Salvatana.

0: Del mestre Josep Auferil i Costa i per la cobla La Salvatana acabem d'escoltar la seva sardana L'Aplec de Montblanc.
1: Ara i sempre, les ballades, les sardanes, els aplecs, l'informació sardanista. Cada diumenge a Ràdio Rubí, de 10 a 11 del matí, amb Josep Puigventós.

Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Sardanes d'autor, un espai realitzat per Josep Puigventós amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí. Dissabtes a 2:15 del matí, Sardanes d'autor.

Sintonitzes Ara i Sempre. Sardanes a Rubí.

Avui diumenge, i dins dels actes de la Festa Major, a 6:45 de la tarda a l'Església de Sant Pere, tindrà lloc el concert de sardanes de Festa Major que anirà a càrrec de la cobla La Principal de la Bisbal, dirigida per en Francesc Cassú. A la primera part hi haurà l'estrena de 4 noves sardanes dedicades al foment de la sardana de Rubí a motiu de la celebració a partir del mes d'octubre del seu centenari. Aquestes sardanes són Rubí Ascent, del mestre Francesc Xavier Cassanyes i Edo, la sardana de Rubí, d'Antoni Mas i Bou, Rubí festejant el centenari, de Jordi León i Royo, i Rubinenques i Rubinencs, de Josep Cassú i Serra. També hi haurà la interpretació de la sardana Rubí de Diamant, d'Aurora Bizantini i Finet, sardana que també està dedicada al centenari del foment de la sardana de Rubí. Acabarà la primera part amb la interpretació de la sardana La Capitana, del mestre Ricard Viladasau i Cané, sardana de lluïment de tenora, estrenada el 23 d'abril de l'any 1986 a motiu del mil·lenari de Rubí. En aquesta ocasió, escoltarem l'arranjament per a dues tenores que ha fet en Francesc Cassú i Jordi, essent els tenores solistes Ferran Mias i Jordi Carreras. La segona part començarà amb la sardana La Fada, de Juli Garreta i els Boix, tot seguit, Apassionada, de Joan Vinyals i Vilaret, sardana de lluïment de tible, en homenatge al 140è aniversari del seu naixement. L'Adrià Sánchez serà el tible solista. Tot seguit, Festívola, de Pau Casals i de Filó, en homenatge al 150è aniversari del seu naixement. La màgia de les torretes, de Francesc Cassú i Jordi. En Paret Barretó, de Ricard Viladasau i Cané, sardana de lluïment de flabiol amb variacions, amb en Pere Rabasseda com a flabiol solista. Per acabar amb la sardana de lluïment de cobla, Ventada de març, del mestre Emili Saló i Remell. I tot seguit escoltem ara una de les sardanes que es podran escoltar en el concert d'aquesta tarda a l'església de Sant Pere de Rubí. És la sardana del mestre Joan Vinyals i Vilaret, que porta per títol Apassionada. L'escoltarem interpretada per la cobla La Principal de la Bisbal, amb en Joan Parés com a tible solista.

Per la cobla, la principal de la Bisbal, amb en Joan Parés com a tible solista, acabem d'escoltar la sardana apassionada del mestre Joan Vinyals i Vilaret. Demà dilluns, Diada de Sant Pere, tindrà lloc a partir de 6:45 de la tarda a la plaça Pere Aguilera la darrera ballada de sardanes de Festa Major. En aquest cas serà la cobla Ciutat de Girona qui la interpretarà, essent el programa el següent: Regalins del cor, de Vicenç Bou i Geli; L'un i l'altre, sardana de Lluïment de trompeta i fiscorn, de Martirià Font i Coll; Petitona, de Montserrat Pujolà i Jiménez; Ventall d'il·lusions, de Josep Cassú i Serra; Trempera olímpica, sardana de Lluïment de cobla, de Joan Jordi Baumala i Sampons; 100 anys fent poble, de Joan Roca i Rovira, sardana d'estrena dedicada al centenari del foment de la sardana de Rubí; tot seguit, Xavier, company i amic, d'Aniol, Masdeu i Feixes; L'encís del Ripollès, de Josep Coll i Ferrando; i Sota el Mas Ventós, de Jaume, Bonaterra i de Bau. I com a contrapunt musical escoltarem ara a la cobla Sabadell interpretant la sardana del mestre Joan Jordi Baumala, que porta per títol Trempera Olímpica.

acabarem el programa d'avui diumenge 28 de juny, tot escoltant a la cobla La Principal de la Bisbal amb la interpretació del gran vals per a flabiol solista El vol d'un ocell de Jordi, León i Royo, amb en Pere Rabasseda com a flabiol solista.

Per la cobla, la principal de la Bisbal, amb en Pere Rabasseda com a flabiol solista, acabem d'escoltar el gran vals per a flabiol solista El vol d'un ocell, del mestre Jordi León i Royo. I fins aquí ha estat el programa d'avui. Recordeu que tota la informació sardanista, les notícies, l'agenda, tot allò que envolta el món de la sardana, ho podeu trobar a internet, al web de la Confederació Sardanista de Catalunya. I si ho desitgeu, aquest programa també el podeu sintonitzar a través d'internet al web de Ràdio Rubí, tot teclejant radiorubí.fm. I els diumenges, a partir de les 11 del matí, el podeu sintonitzar a Onacat Ràdio, tot teclejant onacatradio.cat. I res més, en nom de Ràdio Rubí i del qui us parla, en Josep Puigventós, agraïm l'atenció que ens heu dispensat i ens acomiadem fins al proper diumenge a les 10 del matí. Fins aleshores, adeu-siau i molt bon dia.

0: Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí.
1: Són les 11 del matí.
2: Fórmula Rubí.

0: butlletins informatius de Ràdio Rubí.
1: Un jove detingut i dos Mossos d'Esquadra ferits. Aquest és el resultat de la darrera concentració il·legal de vehicles.
2: L'Ajuntament, en resposta a Ràdio Rubí, explica que les persones que ocupaven el Porxo han decidit marxar finalment després del treball conjunt de serveis.
0: Tot el que passa a la ciutat t'ho explica Ràdio Rubí.
3: La natalitat és cada vegada més baixa a Rubí.
4: L'oficina de treball de Rubí ha tancat el mes de juliol amb 3.840 persones.
0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
5: Clàssics, hits, dance, urban, fórmula, Rubí.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Dues persones han mort i una altra ha resultat ferida greu en un xoc al Poblenou de Barcelona provocat per un conductor temerari que fugia de la policia.
2: El sinistre s'ha produït pels voltants de les 10 del matí a la cruïlla dels carrers Pallars i Fluvià. Les dues víctimes són els conductors dels vehicles.
0: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: Comencem parlant de dades del 2025, que en aquest cas tornen a encendre les alarmes en matèria de LGTBI-fòbia a Catalunya, i és que les incidències no paren de créixer i superen de nou les 300 en un sol any.
2: Una tendència que preocupa i que l'Observatori contra la LGTBI-fòbia analitza com una senyal d'alerta, però també de més visibilització.
0: Canviem de tema perquè Barcelona donarà aquesta nit el tret de sortida al Congrés Mundial d'Arquitectura, una cita que reunirà uns 10.000 professionals i experts d'arreu del món per debatre quin paper ha de tenir l'arquitectura en els grans desafiaments del segle.
2: D'aquesta manera, la capital catalana acull un altre esdeveniment de caire mundial una setmana abans de l'arribada del Tour de França.
0: I en plana política, l'exvicepresident José Montilla assegura que no posaria la mà al foc ni per l'exvicepresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ni tan sols per ell mateix.
2: Ho ha dit en ser preguntat sobre les investigacions judicials que afecten el PSOE i, en especial, a l'expresident del govern espanyol.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Hem tornat a tenir una nit difícil dormir, sobretot a tota la costa catalana, amb unes mínimes que amb prou feines han baixat dels 24 a 25 graus, sobretot al Pla de Barcelona i també a punts del Maresme. Amb un matí que ha estat molt assolellat, hem tingut l'arribada de molts núvols alts i prims per les comarques de Lleida i també de les Terres de l'Ebre. A aquestes hores del migdia les temperatures tornen a ser càlides a l'interior de les comarques de Girona i també de la Catalunya central, i fins a primeres hores de la tarda esperem arribar als 38 a 40 graus al Pla de Lleida. La tarda tornarà a ser càlida al conjunt del país, però haurem d'estar pendents de ruixats que aniran lliscant per la franja de Ponent i que també afectaran el Pirineu més occidental. Compte, perquè podran descarregar amb intensitat acompanyats de tempesta i podrien fer-ho amb calamarsa o pedra, sobretot a la zona de l'Aran i dels dos Pallars, també de l'Alta Ribagorça. Algun ruixat esporàdic també es deixarà veure al Pirineu més central. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona tarda.
0: I en els esports, en bàsquet, en marxa des d'un quart d'una al partit de la selecció catalana que s'enfronta al Regne Unit. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Obrim avui aquest informatiu en plana de successos perquè dues persones han mort i una altra ha resultat ferida greu en un xoc al Poblenou de Barcelona provocat per un conductor temerari que fugia de la policia. Així ho han informat fonts dels Mossos d'Esquadra.
2: El sinistre s'ha produït cap a les 9 del matí a la cruïlla dels carrers Pallars i Fluvià. La policia ha estat alertada que un vehicle amb matrícula francesa estava circulant de forma temerària per la zona, amb maniobres erràtiques i pujant a les voreres. Una patrulla dels Mossos s'ha desplaçat al lloc i ha intentat aturar el vehicle, que ha fet cas omís i s'ha iniciat una persecució a gran velocitat. El vehicle escàpul ha fugit en direcció contrària pel carrer Pallars fins que han vestit lateralment l'altre vehicle a la confluència amb Fluvià. Fruit de l'impacte, els dos cotxes han quedat destrossats i un d'ells ha quedat bolcat. Efectiu del cos de bombers de Barcelona ha fet tasques d'escarceració de les tres persones atrapades entre la ferralla, dues de les quals, com diem, han mort al mateix lloc. I una ha resultat ferida de gravetat i ha estat traslladada per un equip del Servei d'Emergències Mèdiques a un centre hospitalari.
0: Ampliem aquest bloc de successos perquè l'home mort presumptament a mans de la seva parella a Manresa era el bomber del grup d'actuacions especials dels GRAE, Albert Santamaria, natural de Sant Pedro, a la comarca del Bages, destinat al Parc de Valls i durant molts anys vinculat al Parc de Terrassa.
2: Santa Maria, de 46 anys, va morir al febrer a l'hospital i els Mossos d'Esquadra han detingut 4 mesos després la dona, de 41, per estar relacionada amb la mort violenta. Segons informen diversos mitjans, l'arrestada és infermera de professió i hauria acabat amb la vida del bomber dels Graer, enverinant-lo amb medicaments. La dona va ser detinguda el passat dijous 25 de juny a Sant Salvador de Guardiola i ja ingressat a presó provisional, comunicada i sense fiança, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
0: I més successos encara, dues persones ferides per arma de foc al barri de del Bon Pastor, al districte de Sant Andreu de Barcelona, després d'una baralla.
2: Una de les persones ha resultat ferida greu, sense que perilli la seva vida, mentre que l'altra ha quedat ferida lleu per una bala rebotada. Tots dos han estat evacuats pel sistema d'emergències mèdiques fins a l'Hospital Vall d'Hebron.
0: I acabem en aquest cas a les platges, concretament a la de l'Almadrava, perquè aquest matí ha aparegut una balena morta en aquesta platja, com diem, de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, a la comarca del Baix Camp.
2: Immediatament s'ha hissat la bandera vermella que prohibeix el bany en aquesta zona. L'animal ha estat retirat a la una del migdia amb l'ajuda d'una embarcació i una excavadora. El dispositiu ha comptat amb agents de la policia local del municipi, voluntaris de Protecció Civil i la Fundació per a la Conservació i Recuperació d'Animals Marins, el conegut com a CRAM. Un cop s'ha estret aquesta balena, el cetaci s'iniciarà i es procedirà a descontaminar aquesta platja.
0: Parlem ara del col·lectiu LGTBI, perquè aquest any 2025 que van passat torna a encendre les alarmes, i és que les incidències per LGTBI-fòbia a Catalunya no deixen de créixer i ja superen de nou les 300 en un sol any.
2: Una tendència que preocupa i que l'Observatori contra la LGTBI-fòbia analitza com una senyal d'alerta, però també de més visibilització. Ens ho amplia Núria Parera.
3: Catalunya torna a registrar un rècord d'incidències per LGTBI-fòbia. Concretament, i tal com apunta Alberto Carrasco, jurista de l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia, l'any 2025 s'han comptabilitzat 353 situacions. Des de l'entitat alerten que és el tercer any seguit per sobre de les 300.
5: És el 2025 l'any que hem registrat més incidències des de l'Observatori, un total de 353, que preocupa l'augment d'aquestes xifres perquè són xifres reals i són dades reals.
3: Tot i això, apunten que l'augment també reflecteix més capacitat de detecció i denúncia. Un altre focus preocupant són els discursos d'odi a les xarxes, que poden acabar derivant en agressions reals.
5: Al final estan tan normalitzats i s'exerceixen de forma tan sistematitzada que a l'hora de voler denunciar-los formalment és difícil.
3: Pel que fa a les víctimes, l'Observatori alerta de la infradenúncia per por o desconfiança, tot i que cada cop hi ha més espais segurs per comunicar-ho.
5: Pel que fa al comunicar situacions de discriminació que una persona pateix, ja sigui a l'Observatori, a les seves xarxes socials, on sigui, això cada cop, per sort, es comunica més.
3: L'entitat insisteix també que la LGTBI-fòbia no són només agressions físiques, sinó una realitat més àmplia i estructural.
0: Seguim amb més actualitat d'aquest col·lectiu LGTBIQ+, perquè el Museu d'Història de la Ciutat de Girona ha inaugurat avui una exposició temporal sobre l'evolució d'aquest moviment, tant a Girona com a Catalunya i a la societat en general. Aquesta mostra es podrà veure fins al 13 de setembre.
2: L'ha visitat el company de Televisió de Girona, el Xavi Morlans.
6: En el marc del Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+, el Museu d'Història de Girona ha inaugurat una exposició treballada des de fa mesos sobre l'evolució que ha viscut el moviment gràcies a la seva lluita incansable. En l'exposició es mostra des de les primeres reivindicacions fetes pel col·lectiu fins a persones i esdeveniments claus en la història del moviment, repassant tant els inicis arreu d'Europa i als Estats Units com la seva arribada i creixement a Catalunya i Girona. Des de l'organització s'afirma estar molt content amb el resultat final. Així ho explica Pau Gálvez Lot, membre de l'equip comissariat.
7: Estem molt orgullosos d'aquesta exposició que posa un punt molt important dins de la memòria LGTBIQA més de la ciutat de Girona, de Catalunya, i que identifica aquesta repressió, però també aquestes ganes de viure i de llibertat que com a col·lectius tenim.
6: En definitiva, el gran objectiu és recordar al món que tothom és i ha de ser lliure per sentir-se i estimar a qui vulgui, i que en una societat que sembla recuperar mals costums del passat, l'amor sempre s'acabarà imposant per damunt de l'odi.
0: I com ens acaba d'explicar el company Xavi Morlans, avui, dia 28 de juny, és el Dia Mundial de l'Orgull LGTBIQ+, una jornada dedicada a lluitar pels drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals, transgènere, intersexuals i queer per donar-los visibilitat i erradicar així l'LGTBI-fòbia.
2: Diverses ciutats del món han celebrat entre divendres i dissabte manifestacions i actes previs per commemorar-lo. A Barcelona, per exemple, es va dur a terme ahir a la tarda una marxa pel centre de la ciutat per recordar que ara fa justament 50 anys que es va fer la primera manifestació per l'alliberament sexual i de gènere a la ciutat el 26 de juny del 1977.
0: En aquesta manifestació hi van participar unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, i unes 10.000, segons els organitzadors, que eren les entitats Crida per l'Alliberament Sexual i de Gènere, l'Associació Catalana de Sexuals, Atzagaia, el Front d'Alliberament Gai de Catalunya i Arran.
2: Sota el lema Més enllà del matrimoni, de l'altar a la revolta, les entitats convocants han reivindicat que encara queda molta feina per fer i molts drets per assolir. Expliquen que molta gent d'aquests col·lectius encara queden exclosos de les polítiques públiques i continuen patint agressions i violències. També es desmarquen de la Pride, l'altra gran jornada internacional de l'orgull, que se celebra el 19 de juliol, amb desfilades, marxes, festivals, concerts i conferències, entre d'altres activitats.
0: I a banda de la capital, avui també hi ha programades manifestacions i actes a poblacions com Girona, Terrassa o Tortosa.
2: A banda d'aquestes, també hi ha diferents actes programats durant la setmana vinent, com presentacions de llibres i projeccions audiovisuals a Berga, Tarragona, Sort o Sabadell.
0: I encara en el marc d'aquest Dia Mundial contra l'LGTBI-fòbia, hem d'explicar que unes 200 persones van condemnar l'agressió homòfoba precisament per part de 10 joves a un menor ara fa just una setmana a Mataró. Des de Mataró Ràdio ens ho explica Gemma Ponce.
8: Els fets van passar la nit de dissabte a diumenge de la setmana passada en el marc de les festes del barri de Vista Alegre. 10 persones van agredir al crit de maricón de mierda a un jove de 16 anys que es mostra com a bisexual. Mentre el menor es recupera de les múltiples contusions, aquest dissabte familiars i amics han organitzat una manifestació com a mostra de rebuig a l'agressió. Una protesta que busca subsanar una ferida oberta i que ha reunit unes 200 persones i no només mataronins.
9: Vengo de Torelló, en la comarca de Osona. Me enteré de esta manifestación porque el chico que sufrió este daño es amigo de una amiga.
8: La protesta s'ha desplaçat des del punt de l'agressió a tocar de l'escultura de la Dama del Llac, on ara uneix una bandera de col·lectiu, fins a l'Ajuntament de Mataró. Entre les consignes també s'ha reclamat més seguretat i justícia del cas, en què ara s'han d'identificar els autors. Entre els participants hi havia l'alcalde de Mataró, David Bote.
10: Confio en la tasca policial i, per tant, doncs, continuarem fent seguiment des del darrere, doncs, per no que no quedi en l'oblit i que, doncs, que aquestes persones finalment siguin trobades i paguin per l'agressió.
8: La mobilització s'ha tancat davant de l'Ajuntament amb la lectura d'un manifest per part de la mare del menor i un minut d'aplaudiments en suport al jove agredit, que també hi ha participat.
0: Marxem ara fins a Barcelona, que donarà aquesta nit el tret de sortida al Congrés Mundial d'Arquitectura, una cita que reunirà uns 10.000 professionals i experts d'arreu del món per debatre quin paper ha de tenir l'arquitectura en els grans desafiaments del segle. D'aquesta manera, la capital catalana acull un altre esdeveniment de caire mundial, tot just una setmana abans de l'arribada del Tour de França.
2: Pel que fa a aquest Congrés d'Arquitectura, sota el lema Arquitectura Planetària, la trobada vol situar al centre del debat qüestions com el canvi climàtic, l'accés a l'habitatge, la reutilització del parc construït o la gestió dels recursos naturals. N'hem parlat amb Carme Torres, del comissionat del Congrés. Ens ho explica precisament Carme de Fez.
11: Els organitzadors defensen que l'arquitectura ha d'anar més enllà dels edificis i les ciutats per afrontar els grans reptes socials i ambientals. Asseguren que el canvi climàtic, les transformacions demogràfiques i la crisi de l'habitatge obliguen a replantejar la forma de projectar i de construir.
12: Tenim grans reptes socials, tenim cada cop una població també més envellida, també tenim una forma diferent de relacionar-nos, no? Hi ha totes les xarxes socials, la informació, la data, i tot això va fent que d'alguna manera el context canviï, el planeta d'alguna manera va canviant, i llavors ens hem d'adonar que hem de treballar sota aquestes circumstàncies.
11: És la segona edició del Congrés que acull Barcelona. L'altra va ser el 1996, fa justament 30 anys. Si aleshores el debat se centrava en les ciutats i les metròpolis, ara posa l'accent en l'impacte global de les decisions arquitectòniques, des de l'ús de materials fins a la rehabilitació d'edificis. L'habitatge serà, de fet, un dels grans eixos del programa.
12: Els projectes no tenen escala planetària físicament, no? Però sí que les decisions que prenem sí que tenen a veure amb com habitem i com vivim al planeta, quins materials escollim, si són de proximitat o no, com habitem, com decidim demolir o no demolir, si, bueno, totes aquestes coses en realitat tenen a veure amb entendre que habitem un planeta comú, amb problemes comuns a tot el planeta i n'hem de ser conscients d'això.
11: Un altre dels grans eixos del Congrés serà la crisi climàtica, amb sessions dedicades a la gestió de l'aigua, l'augment del nivell del mar i l'impacte sobre els ecosistemes.
12: Es parlarà molt de temes d'aigua, de pujar el nivell del mar, de com impacta, no?, la gestió que estem fent actualment de rius, per exemple, el riu Ebre, no?, el delta de l'Ebre, com cada cop té més problemes de manca de sediments. Hem de ser conscients cada cop que coexistim, no?, amb altres espècies, i que és superimportant entendre que no estem sols i que tot allò que fem té impactes laterals i n'hem de ser conscients.
11: El Congrés es repartirà entre tres seus: el CCIB, amb les ponències principals, el Disseny Hub, obert al públic amb xerrades i activitats, i les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs, que acolliran l'exposició central, els fòrums oberts i els principals actes institucionals.
0: Obrim plana política. L'exvicepresident de la Generalitat, José Montilla, assegura que no posaria la mà al foc ni per l'exvicepresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ni tan sols per ell mateix.
2: Ho ha dit en ser preguntat sobre les investigacions judicials que afecten el PSOE, i en especial a l'expresident del govern espanyol.
13: Posaria la mà al foc pel president Zapatero?
14: Posaria jo, no poso la mà al foc per ningú, ni per mi mateix. No és la meva manera de... Jo el que crec és que... Jo crec que el president Zapatero va ser un bon president i ha estat un bon actiu per al Partit Socialista Obrero Espanyol. Dit això, amb tot el respecte, evidentment, cap a l'actuació que en aquest moment està fent la justícia. Deixem treballar la justícia. Tot això, en la fase aquesta d'investigació, s'esclarirà, no? Jo crec que un president, si no ha volgut ser membre del Consell d'Estat, pot fer qualsevol activitat, sempre que sigui il·lícita, no? Vull dir, evidentment, si hi ha hagut interferències, com sembla, d'altres administracions i d'altres serveis secrets, en fi, espero que tot això es pugui aclarir.
2: Podreu seguir l'entrevista íntegra al programa Ciutadella a les vostres televisions locals i a la xarxa Més a 9:45 de la nit.
0: I encara més política, en aquest cas internacional. El Ministeri d'Afers Exteriors ha elevat a 9 el nombre d'espanyols morts en els terratrèmols de Veneçuela. Segons ha informat el ministre José Manuel Álvarez, encara hi ha 131 desapareguts i 14 localitzats sota la runa, mentre els equips de rescat continuen treballant sobre el terreny.
2: D'altra banda, avui ha aterrat a la base aèria de Torrejón de Ardoz, a Madrid, un avió de l'exèrcit espanyol amb prop d'un centenar de ciutadans que es trobaven a Veneçuela en el moment dels sismes. El mateix aparell havia traslladat prèviament efectius de la UME i bombers per participar en les tasques de rescat, així com material d'emergència de cooperació.
0: I obrim ja el bloc cultural. Comencem parlant de música. L'RCD Stadium es va tornar a convertir en l'escenari d'una gran nit de música amb el concert d'Alejandro Sanz, que ha reunit 34.000 espectadors i ha penjat el cartell d'entrades exaurides en una vetllada marcada per l'emoció, els grans èxits de la seva trajectòria i una connexió constant amb el públic.
15: Dicen que no eres para mí, pero yo así no lo veo. A ti se te da bien mentir y a mí fingir.
2: 7 anys després de la seva primera actuació a l'estadi, l'artista madrileny ha tornat a Barcelona per protagonitzar un nou espectacle al RCDE Stadium, reafirmant el vincle especial que manté amb la ciutat i amb els seus seguidors. Ni la intensa calor de la nit va impedir que des del primer minut el públic respongués amb una entrega absoluta. També hi va haver espai per a moments especialment emotius, com l'exhibició de la bandera catalana o unes paraules de suport al poble veneçolà arran del terratrèmol patit recentment, reforçant el caràcter proper i compromès que l'artista va mantenir durant tota la nit. Durant més de 2 hores de concert, l'artista va recórrer els grans himnes de la seva carrera, combinant-los amb cançons del seu treball més recent, I ara què?, en un espectacle cuidat fins a l'últim detall i acompanyat d'una gran producció.
0: I continuem amb més música. El Festival de la Veu Afònica de Banyoles entra a la seva recta final amb les últimes propostes d'aquesta 22a edició.
2: Durant 4 dies ha omplert la capital del Pla de l'Estany amb una trentena de propostes musicals i grans noms del panorama català, nacional i internacional, però també propostes emergents, amb la veu com a fil conductor. Des de Banyoles Televisió, Míriam Martín.
16: El Festival Afònic ha arrencat el diumenge amb les últimes 10 propostes de l'edició d'aquest any i una gran acollida per part del públic. El director del festival, Francesc Viladiu, assegura que, tot i l'onada de calor, el públic ha respost i totes les propostes han tingut molt de seguiment.
17: Doncs la veritat és que estem molt contents, en primer lloc doncs, perquè a nivell meteorològic doncs, hem pogut fer el festival, tot i la gran solana que hem tingut aquests dies, i evidentment també doncs, per la gran concurrència de públic, però també de les propostes artístiques que hem presentat, doncs, que realment doncs, han assolit els objectius que nosaltres ens havíem marcat.
16: La recta final de la Fònica ha començat amb l'espectacle de folklore argentí de Carmen Aciar i continuarà la tarda amb el primer concert a comarques gironines de Lina i Marco Mezquida, que presentaran Ofado. A l'Espai de la Muralla es podrà veure la presentació a comarques gironines de polifonies de Geòrgia de Volkan Birkan, un grup de capella de 8 cantants d'origen georgià i català. La tarda també portarà Camaño i Ameixeiras, una de les propostes més destacades de la nova música gallega. Les últimes propostes seran les de Quim Carandell, que oferirà un directe proper amb veu i guitarra a la Barca La Tirona, i Anna Andreu, al Teatre Municipal.
0: Són les 2:21, moment de parlar d'esports.
1: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem avui parlant de bàsquet, perquè hi havia partit amistós de la selecció catalana, dirigida per Jaume Ponsarnau, que s'ha enfrontat aquest matí al Nou Congost de Manresa a la selecció de Gran Bretanya. Ho ha seguit en directe el company de Ràdio Sallent, Jordi Givert. Jordi, bon dia.
18: Bon dia, doncs continuem al Nou Congost perquè al partit li queden 2 minuts que seran molt emocionants perquè el resultat actual és de 69-72 a favor de la selecció de Gran Bretanya en un partit que ha acollit a 2.500 persones que s'han acostat fins aquí per animar el conjunt català. Un partit que ha dominat la selecció catalana fins en aquest últim quart on els britànics han premut l'accelerador per capgirar el marcador amb un parcial d'11-0. En aquest moment han sortit els jugadors referents de la selecció catalana per tornar a igualar el partit. Es tracta del base de Badalona, Guillem Vives, i Pep Busquets de la Girona, que han tornat a deixar el partit molt ajustat. Només 2 punts separen els dos equips. Guanya Gran Bretanya quan queden poc més de 2 minuts per acabar aquest enfrontament.
0: Moltes gràcies, Jordi. Veurem doncs com acaba i si hi ha una mica de sort. I aquest partit acaba, com diguem, amb victòria del combinat català dirigit per Jaume Ponsarnau. Canviem d'esport, ens n'anem al futbol perquè avui comença la fase eliminatòria del Mundial dels Estats Units, Canadà i Mèxic.
2: Precisament un dels combinats, el de Canadà, un dels anfitrions i Sud-àfrica, jugaran la primera plaça d'accés als 8ens de final.
0: Amb 32 seleccions encara en competició de les 48 que van començar, cap de les principals favorites ha caigut eliminada en aquesta fase de grups.
2: Argentina, França, Alemanya, Brasil, Anglaterra, Espanya, totes continuen amb les opcions intactes d'aixecar el títol de la bola del món. Pel que fa als encreuaments francesos i alemanys, es podrien trobar ja als 8ens de final si guanyen a Suècia i al Paraguai, respectivament, mentre que Espanya i Portugal podrien protagonitzar un duel ibèric en aquesta mateixa ronda. Abans, però, hauran de superar els seus matxs contra Àustria i Croàcia. Pel que fa als combinats sud-americans, l'Argentina de Lionel Messi, màxim golejador fins ara amb 6 gols, s'enfrontarà amb Cap Verd, una de les sorpreses del torneig, mentre que el Brasil ho farà amb el Japó.
0: La resta d'encreuaments d'aquests 16ens de final són el Països Baixos, Marroc, Estats Units, Bòsnia i Herzegovina, Bèlgica, Senegal, Anglaterra, República Democràtica del Congo, Austràlia, Egipte, Suïssa, Argèlia i Colòmbia, Ghana. Parlem ara també de motociclisme, perquè està en marxa des de les dues la cursa de MotoGP del Gran Premi dels Països Baixos al circuit d'Assen. Marc Márquez sortia des de la setena posició i ara mateix ocupa la cinquena quan la cursa es troba just a l'Equador, a les 13 de les 26 voltes que s'han de completar. De moment lidera l'espanyol Jorge Martín, seguit de Raúl Fernández. La tercera posició l'ocupa el japonès Ai Ogura. Tornem a canviar d'esport, marxem ara al ciclisme, perquè la ciclista catalana Mireia Benito firma un cap de setmana rodó als campionats d'Espanya en ruta.
2: Ha aconseguit imposar-se la prova en ruta a Sabanyaigo i dijous a la contrarrellotge per quarta vegada consecutiva, fent així doblet en aquest campionat d'Espanya. La de Llorenç del Penedès tanca una gran setmana en un gran moment de forma quan falten ja menys dies pel Tour de França. L'altra catalana, Paula Blasi, ha estat baixa després d'haver patit una caiguda precisament en els entrenaments per aquesta prova d'Espanya en ruta.
0: D'altra banda, Anna Comet guanya la marató de la Garmin Epic Trail.
2: La gironina s'ha imposat a la prova disputada a la Vall d'Avui amb un temps de 5 hores, 30 minuts i 58 segons per davant de la russa, que és Neia Kuznetsova, i la tarragonina Carla González.
0: I encara un altre apunt, en aquest cas d'hoquei patins, perquè el Vilafranca jugarà a l'hoquei lliga masculina després que el Tribunal Administratiu de l'Esport decidís finalment que aquest partit s'havia de jugar entre Vilafranca i Manlleu, després que els vilafranquins ja s'imposessin per 2-3 al partit d'anada. Avui ho han fet per 6-3 al seu propi pavelló. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre la producció del servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
2: Orgull de L, orgull de G.
3: Orgull de B, de T, de I. Quin orgull! Orgull de les lluites compartides, de les conquestes assolides i dels drets que continuem defensant cada dia. Orgull amb totes les lletres.
4: 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LGBTI. Diputació de Barcelona.
5: Nutrició amb Laura Crosas.
6: L'anyora. L'anyora, tot i ser força desconeguda a nivell popular, és un ingredient molt valorat a la cuina espanyola, sobretot a la costa mediterrània, a la zona de Múrcia, Llevant i Catalunya. De fet, és la que dona el toc final a receptes tan conegudes com la salsa de calçots. L'anyora pertany al gènere Capsicum annuum. És un pebrot rodó de color vermell quan és madur, que es deixa assecar al sol i queda arrugat i color granat fosc. S'usen innumerables plats i productes del territori perquè aporta color, aroma intensa i un sabor dolç distintiu, diferent a la mar que porta el pebrot xoricer de la mateixa espècie. Es va importar d'Amèrica i iniciar el seu cultiu a la regió murciana, des d'on es van estenent. En podreu trobar tot l'any conservades seques penjades a l'aire en enfilalls. Es pot afegir a plats d'arròs, estofats, sopes, salses o com un condiment més. Fresca, es pot coure al forn i traient la cua i les llavors ser la guarnició de qualsevol plat. Si la compreu seca, cal que la rehidrateu, posant-les en remunt tota la nit o com a mínim 4 hores prèvies, amb aigua fresca fent un parell de forats perquè hi penetri l'aigua. Posteriorment, retireu les llavors i separeu la pell de la part carnosa i ja la podeu triturar per fer salses o sofregits. Si la voleu com a condiment per un guisat, l'heu d'afegir al principi i retirar quan el plat estigui llest. Es pot separar la carn de la pell, triturar i tornar a afegir el guisat. A Catalunya és força famosa per ser un dels ingredients indispensables de la salsa de calçots, que acompanyarà les calçotades durant els mesos de gener a abril. Aquesta es sol preparar amb les nyores, caps d'all escalivats, tomàquets escalivats, ametlles torrades, oli d'oliva verge, torrades de pa marades amb vinagre de poma, pebre, pebre vermell dolç, caiena i sal. Ara que ja coneixeu tots els secrets de l'anyora, useu-la com a nou condiment pels vostres plats o compreu-la seca i prepareu una exquisida salsa de calçots casolana.
0: La xarxa de comunicació local.
7: Bon dia, són 2:15, us parla Eduard París.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: Dues persones han mort i un altre resultat ferida greu en un xoc al Poble Nou de Barcelona provocat per un conductor temerari que fugia de la policia.
9: El sinistre s'ha produït pels voltants de les 10 del matí a la cruïlla dels carrers Pallars i Fluvià. Les dues víctimes són els conductors dels vehicles.
7: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
9: Bon dia, Eduard.
7: Dades alarmants en matèria de LGTBI-fòbia a Catalunya, ja que les incidències contra aquest col·lectiu no paren de créixer i superen de nou les 300 en un sol any.
9: Una tendència que preocupa i que l'Observatori contra la LGTBI-fòbia analitza com una senyal d'alerta, però també de més visibilització.
7: I Barcelona donarà aquesta nit el tret de sortida al Congrés Mundial d'Arquitectura, una cita que reunirà uns 10.000 professionals i experts d'arreu del món per debatre quin paper ha de tenir l'arquitectura en els grans desafiaments del segle.
9: D'aquesta manera, la capital catalana acull un altre esdeveniment de caire mundial, una setmana abans de l'arribada del Tour de França.
7: I en plana política, l'expresident de la Generalitat, José Montilla, assegura que no posaria la mà al foc ni per l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ni per ell mateix.
9: Ho ha dit en ser preguntat sobre les investigacions judicials que afecten el PSOE, i en especial a l'expresident del govern espanyol.
7: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
10: Hola, què tal? Hem tornat a tenir una nit difícil dormir i sobretot a tota la costa catalana amb unes mínimes que amb prou feines han baixat dels 24 a 25 graus, sobretot al Pla de Barcelona i també a punts del Maresme. Amb un matí que ha estat molt assolellat, hem tingut l'arribada de molts núvols alts i prims per les comarques de Lleida i també de les Terres de l'Ebre. A aquestes hores del migdia les temperatures tornen a ser càlides a l'interior de les comarques de Girona i també de la Catalunya central i fins a primeres hores de la tarda esperem arribar als 38 a 40 graus al Pla de Lleida. La tarda tornarà a ser càlida al conjunt del país, però haurem d'estar pendents de ruixats que aniran lliscant per la franja de Ponent i que també afectaran el Pirineu més occidental. Compte, perquè podran descarregar amb intensitat acompanyats de tempesta i podrien fer-ho amb calamarsa o pedra, sobretot a la zona de l'Aran i dels dos Pallars també de l'Alta Ribagorça. Algun ruixat esporàdic també es deixarà veure al Pirineu més central. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona tarda.
7: I en els esports, en motociclisme, en marxa des de les dues la cursa de MotoGP del Gran Premi dels Països Baixos. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Obrim avui en plana de successos. Dues persones han mort i una altra ha resultat ferida greu en un xoc al Poble Nou de Barcelona provocat per un conductor temerari que fugia de la policia, segons han informat fonts dels Mossos d'Esquadra.
9: El sinistre s'ha produït cap a les 9 del matí a la cruïlla dels carrers Pallars i Fluvià. La policia ha estat alertada quan un vehicle amb matrícula francesa estava circulant de forma temerària per la zona, amb maniobres erràtiques i pujant a les voreres. Una patrulla de Mossos s'ha desplaçat al lloc i ha intentat aturar el vehicle, que ha fet cas omís i ha iniciat una persecució a gran velocitat. El vehicle escàpol ha fugit en direcció contrària pel carrer Pallars fins que ha embestit lateralment l'altre vehicle, la confluència amb Fluvià. Fruit de l'impacte, els dos cotxes han quedat destrossats i un d'ells ha quedat bolcat. Efectiu del cos de bombers de Barcelona ha fet tasques d'escarceració de les tres persones atrapades entre la ferralla, dues de les quals, com diem, han mort al mateix lloc i una ha resultat ferida de gravetat i traslladada per un equip del SEM a un centre hospitalari.
7: Seguim amb més successos. Dues persones han quedat ferides per arma de foc al barri de Bon Pastor, al districte de Sant Andreu de Barcelona, després d'una baralla.
9: Una de les persones ha resultat ferida greu, sense que perilli la seva vida, mentre que l'altra ha quedat ferida lleu per una bala rebotada. Tots dos han estat evacuats pel sistema d'emergències mèdiques fins a l'Hospital Vall d'Hebron.
7: I aquest matí ha aparegut una balena morta a la platja de l'Almadrava de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant a la comarca del Baix Camp.
9: Immediatament, quan han trobat el cetaci, s'ha hissat la bandera vermella que prohibeix el bany en aquesta zona. L'animal ha estat retirat a la 1:00 PM amb l'ajuda d'una embarcació i una excavadora. El dispositiu ha comptat amb agents de la policia local del municipi, voluntaris de Protecció Civil i la Fundació per a la Conservació i Recuperació d'Animals Marins, conegut com a CRAM. Un cop s'ha estret aquesta balena, el cetaci s'incinerarà i es procedirà a descontaminar la platja.
7: Parlem ara del col·lectiu LGTBI, perquè aquest 2025 es tornen a encendre les alarmes i és que les incidències per LGTBI-fòbia a Catalunya no deixen de créixer i ja superen novament les 300 en un sol any.
9: Una tendència que preocupa i que l'Observatori contra la LGTBI-fòbia analitza com una senyal d'alerta, però també de més visibilitzacions. N'informa Núria Parera.
11: Catalunya torna a registrar un rècord d'incidències per LGTBI-fòbia. Concretament, i tal com apunta Alberto Carrasco, jurista de l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia, l'any 2025 s'han comptabilitzat 353 situacions. Des de l'entitat alerten que és el tercer any seguit per sobre de les 300.
12: És el 2025 l'any que hem registrat més incidències des de l'Observatori, un total de 353, que preocupa l'augment d'aquestes xifres perquè són xifres reals i són dades reals.
11: Tot i això, apunten que l'augment també reflecteix més capacitat de detecció i denúncia. Un altre focus preocupant són els discursos d'odi a les xarxes, que poden acabar derivant en agressions reals.
12: Al final estan tan normalitzats i s'exerceixen de forma tan sistematitzada que a l'hora de voler denunciar-los formalment és difícil.
11: Pel que fa a les víctimes, l'Observatori alerta de la infradenúncia per por o desconfiança, tot i que cada cop hi ha més espais segurs per comunicar-ho.
12: Pel que fa al comunicar situacions de discriminació que una persona pateix, ja sigui a l'observatori, a les seves xarxes socials, on sigui, això cada cop, per sort, es comunica més.
11: L'entitat insisteix també que la LGTBI-fòbia no són només agressions físiques, sinó una realitat més àmplia i estructural.
7: I és que avui, 28 de juny, és el Dia Mundial de l'Orgull LGTBIQ+, una jornada dedicada a lluitar pels drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals, transgènere, intersexuals i queer per donar-los visibilitat i erradicar l'LGTBI-fòbia.
9: Diverses ciutats del món precisament han celebrat entre divendres i dissabte manifestacions i actes previs per commemorar-lo. A Barcelona, per exemple, es va dur a terme ahir a la tarda una marxa pel centre de la ciutat per recordar que justament fa 50 anys que es va fer la primera manifestació per l'alliberament sexual i de gènere a la ciutat el 26 de juny del 1977.
7: A banda de la capital, avui també hi ha programades manifestacions a poblacions com Girona, Terrassa o Tortosa.
9: A banda d'aquestes, també hi ha diferents actes programats durant la setmana vinent, com presentacions de llibres i projeccions audiovisuals a Berga, Tarragona, Sort o Sabadell.
7: I una d'aquestes, precisament, va plegar unes 200 persones que van condemnar una agressió homòfoba per part de 10 joves a un menor ara fa justament una setmana a Mataró. Ens ho explica des de Mataró Ràdio, Gemma Ponce.
13: Els fets van passar la nit de dissabte, diumenge de la setmana passada, en el marc de les festes del barri de Vista Alegre. 10 persones van agredir al crit de maricón de mierda a un jove de 16 anys que es mostra com a bisexual. Mentre el menor es recupera de les múltiples contusions, aquest dissabte familiars i amics han organitzat una manifestació com a mostra de rebuig a l'agressió. Una protesta que busca subsanar una ferida oberta i que ha reunit unes 200 persones i no només mataronins.
14: Vengo de Torelló, en la comarca de Osona. Me enteré de esta manifestación porque el chico que sufrió este daño es amigo de una amiga.
13: La protesta s'ha desplaçat des del punt de l'agressió a tocar de l'escultura de la Dama del Llac, on ara uneix una bandera de col·lectiu, fins a l'Ajuntament de Mataró. Entre les consignes també s'ha reclamat més seguretat i justícia del cas, en què ara s'han d'identificar els autors. Entre els participants hi havia l'alcalde de Mataró, David Bote.
15: Confio en la tasca policial i, per tant, doncs, continuarem fent seguiment des del darrere per no que no quedi en l'oblit i que aquestes persones finalment siguin trobades i paguin per l'agressió.
13: La mobilització s'ha tancat davant de l'Ajuntament amb la lectura d'un manifest per part de la mare del menor i un minut d'aplaudiments en suport al jove agredit, que també hi ha participat.
7: I Barcelona donarà aquesta nit el tret de sortida al Congrés Mundial d'Arquitectura, una cita que reunirà uns 10.000 professionals i experts d'arreu del món per debatre quin paper ha de tenir l'arquitectura en els grans desafiaments del segle. D'aquesta manera, la capital catalana acull un altre esdeveniment de caire mundial tot just una setmana abans de l'arribada del Tour de França.
9: Pel que fa a aquest Congrés d'Arquitectura, sota el lema Arquitectura Planetària, la trobada vol situar al centre del debat qüestions, com el canvi climàtic, l'accés a l'habitatge, la reutilització del parc construït o la gestió dels recursos naturals. N'hem parlat amb Carmen Torres, del comissionat del Congrés. Ja ens ho explica Carme de Fez.
16: Els organitzadors defensen que l'arquitectura ha d'anar més enllà dels edificis i les ciutats per afrontar els grans reptes socials i ambientals. Asseguren que el canvi climàtic, les transformacions demogràfiques i la crisi de l'habitatge obliguen a replantejar la forma de projectar i de construir.
17: Tenim grans reptes socials, tenim cada cop una població també més envellida, també tenim una forma diferent de relacionar-nos, no? Hi ha totes les xarxes socials, la informació, la data, i tot això va fent que, d'alguna manera, el context canviï, el planeta d'alguna manera va canviant, i llavors ens hem d'adonar que hem de treballar sota aquestes circumstàncies.
16: És la segona edició del Congrés que acull Barcelona. L'altra va ser el 1996, fa justament 30 anys. Si aleshores el debat se centrava en les ciutats i les metròpolis, ara posa l'accent en l'impacte global de les decisions arquitectòniques, des de l'ús de materials fins a la rehabilitació d'edificis. L'habitatge serà, de fet, un dels grans eixos del programa.
17: Els projectes no tenen escala planetària físicament, no? Però sí que les decisions que prenem sí que tenen a veure amb com habitem i com vivim el planeta, quins materials escollim, si són de proximitat o no, com habitem, com decidim demolir o no demolir, totes aquestes coses en realitat tenen a veure amb entendre que habitem un planeta comú amb problemes comuns a tot el planeta i n'hem de ser conscients d'això.
16: Un altre dels grans eixos del Congrés serà la crisi climàtica, amb sessions dedicades a la gestió de l'aigua, l'augment del nivell del mar i l'impacte sobre els ecosistemes.
17: Es parlarà molt de temes d'aigua, de posar el nivell del mar, de com impacta, no?, la gestió que estem fent actualment de rius, per exemple, el riu Ebre, no?, el delta de l'Ebre, com cada cop té més problemes de manca de sediments. Hem de ser conscients cada cop que coexistim, no?, amb altres espècies, i que és superimportant entendre que no estem sols i que tot allò que fem té impactes laterals i n'hem de ser conscients.
16: El Congrés es repartirà entre tres seus, el CCIB amb les ponències principals, el Disseny Hub, obert al públic amb xerrades i activitats, i les tres xemeneies de Sant Adrià de Besòs, que acolliran l'exposició central, els fòrums oberts i els principals actes institucionals.
7: Obrim plana política amb l'expresident de la Generalitat, José Montilla, que assegura que no posaria la mà al foc ni tan sols per l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ni per ell mateix.
9: Ho ha dit en ser preguntat sobre les investigacions judicials que afecten el PSOE, i en especial a l'expresident del govern espanyol.
18: Posaria la mà al foc pel president Zapatero?
19: Posaria, jo no poso la mà al foc per ningú, ni per mi mateix. No és la meva manera de... Jo el que crec és que... Jo crec que el president Zapatero va ser un bon president i ha estat un bon actiu per al Partit Socialista Obrero Espanyol. Dit això, amb tot el respecte, evidentment, cap a l'actuació que en aquest moment està fent la justícia. Deixem treballar la justícia. Tot això, en la fase aquesta d'investigació, s'esclarirà, no? Jo crec que un president, si no ha volgut ser membre del Consell d'Estat, pot fer qualsevol activitat, sempre que sigui il·lícita, no? Vull dir, evidentment, si hi ha hagut interferències, com sembla, d'altres administracions i d'altres serveis secrets, en fi, espero que tot això es pugui aclarir.
9: Podreu seguir l'entrevista íntegra al programa Ciutadella a les vostres televisions locals i a la xarxa Més a 9:45 de la nit.
7: I en plana internacional, el Ministeri d'Afers Exteriors ha elevat fins a 9 el nombre d'espanyols morts durant els terratrèmols de Veneçuela. Segons ha informat el ministre José Manuel Álvarez, encara hi ha 131 desapareguts i 14 localitzats sota la runa, mentre els equips de rescat continuen treballant sobre el terreny.
9: D'altra banda, avui ha aterrat a la base aèria de Torrejón de Ardoz, a Madrid, un avió de l'exèrcit espanyol amb prop d'un centenar de ciutadans que es trobaven a Veneçuela en el moment dels sismes. El mateix aparell havia traslladat prèviament efectius de la UME i bombers per participar en les tasques de rescat, així com material d'emergència de cooperació.
7: I un total de 4.544 aspirants s'han presentat avui a les proves per accedir a una plaça pública, representant el 67,63% del total de persones convocades, que era de 6.719, tal com han informat fonts del Departament de la Presidència.
9: Lleida ha estat la demarcació amb un percentatge més alt d'assistència, amb un 70,3%, seguida de Barcelona amb un 68%, Girona amb un 65,8% i Tarragona amb un 64,5%. Les proves han començat a les 9:10, 5 minuts abans del previst, després del retard de 40 minuts que hi va haver en les de dissabte, perquè els exàmens van arribar amb 15 minuts de demora en alguns punts de Barcelona i les proves havien de començar simultàniament a tots els punts.
7: Ens endinsem ara a la crònica local. Comencem a les platges de Torredembarra, al Tarragonès, que estrenen nous elements de seguretat aquest estiu.
9: Entre d'altres, destaquen les taules de rescat que els mateixos banyistes podran utilitzar si detecten una emergència a l'aigua. Tot plegat ens ho explica des d'Ona la Torre el Josep Sánchez.
20: De taules de salvament civil n'hi haurà 4 i són al costat dels pals SOS que es van estrenar per Setmana Santa. Aquestes taules són de color vermell, tenen estampades les instruccions d'ús, porten un geolocalitzador i incorporen elements de seguretat. D'altra banda, els vehicles de la policia local que patrullen a la platja han incorporat unes boies autoinflables que els agents podran utilitzar per fer una primera intervenció d'emergència. Miquel Àngel Marchal és el sotsinspector en cap de la policia local.
1: però sí és cert que normalment les policies locals són les que acostumem a arribar al primer lloc sempre nosaltres. Abans de fer una valoració i fer una activació de recursos, evidentment, hem de donar una resposta ràpida i immediata. Com a mínim, pues, poder proporcionar-li pues, aquesta boia autoinflable, almenys que li sigui de sustent per poder aguantar-se l'aigua quan arriben tots els serveis especialitzats, no?
20: A més, l'embarcació de la policia local ha incorporat una xarxa de grans dimensions per facilitar els rescats.
7: Seguim al Camp de Tarragona perquè el projecte d'Ametller Origen a Mont-roig del Camp fa passos endavant amb l'aprovació del nou POU.
9: BXC Ràdio, Adrià Tella.
21: El plenari de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp ha aprovat aquesta setmana per unanimitat la modificació puntual del POU que permetrà la implantació del projecte agroindustrial impulsat per Ametller Origen a la zona de Terres Noves. La modificació urbanística transforma més de 111 hectàrees de sòl no urbanitzable en sòl urbanitzable per acollir el Hub Mont-roig, un projecte estratègic reconegut per la Generalitat basat en producció hortícola tecnificada i espais de recerca i innovació. El planejament preveu més de 210.000 metres quadrats per a zones verdes, equipaments i infraestructures, amb especial atenció a la integració paisatgística i la preservació de l'entorn natural del barranc de la Porquerola. En parla l'alcalde de Mont-roig del Camp, Fran Moranxo.
22: És un projecte molt important, amb una empresa del país, amb una inversió també molt important i amb la generació de molts llocs de treball. Com deia abans, intentarem al màxim que siguin, doncs, evidentment, veïns de Mont-roig, però bé, és un projecte per a nosaltres molt important en el sentit que el que estem parlant és el futur de l'agricultura.
21: Ara s'obre el període d'informació pública i tramitació ambiental abans de l'aprovació definitiva del projecte.
7: I marxem ara a l'Institut Germans Vila-Riera de Camprodon, al Ripollès, ja que aquest és pioner a donar vida a un llibre amb la col·laboració de Vila del Llibre.
9: Des de l'editorial asseguren que el centre és el primer de caràcter públic que impulsa un projecte com aquest, on es vinculen els alumnes amb el món de la lectura i el municipi. Els estudiants van presentar botigues de vida als comerços emblemàtics de Camprodon, a veïns i familiars i també botiguers. Des de Ràdio Ripoll, Paula Sayago.
23: Botigues de vida als comerços emblemàtics de Camprodon es presenta al públic. Els alumnes de l'Institut Germans Vila-Riera han exposat aquest projecte que posa en valor la història, la memòria i les persones que generació rere generació han donat vida al comerç. De primer a quart d'ESO, els joves s'han implicat a les tasques de creació del llibre. Escoltem el professor i coordinador del projecte, Raül Massanilla.
24: I ganes de fer més projectes, sí. Sempre hi ha ganes de fer coses, sobretot quan són aspectes que lliguen la part docent amb la part més de proximitat dels nostres alumnes.
23: Des de l'editorial asseguren que és la primera vegada que un centre públic del país dona vida a un projecte com aquest. Enric Bono i Sebastià Benassà són membres de la Vila del Llibre.
25: Molt contents d'aquests alumnes de Camprodon, que a més ho han fet amb un tema tan propi vostre.
26: Fins ara ho havíem fet en centres d'ensenyament cooperatiu, que tenen a vegades una mica més de marge per moure currículum.
23: El llibre serveix per preservar la memòria de les botigues del municipi com a part essencial de la història i la identitat de Camprodon.
7: Obrim ja el bloc cultural. Comencem parlant de música. L'RCD Stadium es va tornar a convertir en l'escenari d'una gran nit musical amb el concert d'Alejandro Sanz, que va reunir 34.000 espectadors i va penjar el cartell d'entrades exaurides en una vetllada marcada per l'emoció, els grans èxits de la seva trajectòria i una connexió constant amb el públic. Dicen que no eres para mí, pero yo así no
9: lo veo. A ti se te da bien mentir. 7 anys després de la seva primera actuació a l'estadi, l'artista madrileny ha tornat a Barcelona per protagonitzar un nou espectacle al RCD Stadium, reafirmant el vincle especial que manté amb la ciutat i amb els seus seguidors. Ni la intensa calor de la nit va impedir que des del primer minut el públic respongués amb una entrega absoluta. També hi va haver espai per a moments especialment emotius, com l'exhibició de la bandera catalana o unes paraules de suport al poble veneçolà, arran del terratrèmol patit recentment, reforçant el caràcter proper i compromès que l'artista va mantenir durant tota la nit. Durant més de 2 hores de concert, l'artista va recórrer els grans himnes de la seva carrera, combinant-los amb les cançons del seu treball més recent, I ara què?, en un espectacle cuidat fins a l'últim detall i acompanyat d'una gran producció.
7: Canviem de terç, seguim amb cultura. El foc i les bèsties, a part de la cultura popular, han tornat a omplir els carrers de Cardedeu en una nova edició de la Festa del Foc.
9: Es tracta d'una de les cites més esperades del calendari festiu del municipi del Vallès Oriental, que ahir al vespre va reunir molts veïns i veïnes al voltant de la tradició i l'espectacle. El punt àlgid de la jornada va ser, un any més, la representació de la llegenda del Berro. Des de Ràdio Cardedeu, Aina Barbany.
0: A Cardedeu, la plaça Sant Corneli va tornar a ser l'escenari de la llegenda del Berro, un dels actes més esperats de la Festa del Foc. Molts veïns i veïnes s'hi van aplegar ahir al vespre per seguir la representació teatralitzada que dona vida a la bèstia del foc més emblemàtica del municipi. Un espectacle que, any rere any, combina teatre, foc i cultura popular i que dona el tret de sortida a la nit més intensa de la festa. Així ho expliquen des de la Colla de Diables.
2: I la veritat és que és un plaer i bueno, hi ha diferents punts que intentem que es vegi el Berro millor.

0: mitjans de novembre. Ens n'informa des de Televisió Costa Brava, Alba Pairet.
1: Fotografies domèstiques, retrats, escenes de vacances, celebracions populars, paisatges suburbans o rituals religiosos. Són algunes de les imatges que es poden veure al Museu Palau Solterra de Torroella de Montgrí. Es tracta d'una exposició que mostra una selecció de més de 300 fotografies vernaculars procedents de la col·lecció particular de Jordi Barón.
2: És fotografia feta per aficionats. Llavors, per què no hem de reivindicar aquest tipus de fotografia que és la més corrent i la que la gent comprèn d'una manera molt més plena, perquè són fotos que al final són com un mirall de la teva pròpia vida, perquè no deixem de veure fotos que tots les hem fet alguna vegada o si no són iguals o molt similars.
1: La mostra reivindica el valor cultural de la fotografia vernacular i el paper fonamental de les pràctiques de col·leccionisme en la recuperació del patrimoni visual.
3: I acabem a Lleida amb una nova proposta cultural per aquest estiu. Les nits del Morera obren portes per convidar a descobrir el Museu Morera des d'una perspectiva diferent.
0: El gran reclam d'aquesta primera edició és Lux Mundi, una experiència immersiva que fusiona patrimoni, art digital i tecnologia. Tot plegat ens ho explica des de Lleida Televisió la Noelia Burgos.
4: L'art romànic es transforma en una experiència immersiva al Museu Morera. La instal·lació Lux Mundi és el principal atractiu de la primera edició de les Nits del Morera i reinterpreta amb llenguatge digital les pintures de l'absis de Sant Climent de Taüll. L'obra, creada per quatre artistes digitals, combina patrimoni, llum i tecnologia per oferir una nova mirada sobre un dels grans símbols del romànic català. Ho explica Jesús Navarro, director del Museu Morera.
5: Reivindicar aquest passat propi de la nostra cultura, que són les pintures romàniques de Boitaüll, però donar-nos també una visió contemporània, que són les que aquests quatre artistes, que són Alba G. Corral, que són Desilens, Massó i Hamil Industries, han fet quatre projectes vinculats que es projecten sobre una reproducció de l'absis de l'església de Boitaüll a l'atri digital del museu.
4: La instal·lació es podrà visitar fins al 30 d'agost i forma part de les Nits del Morera, una nova proposta que combinarà accions artístiques i activitats participatives durant les nits d'estiu.
3: Les 2:55 minuts, moment d'anar ràpidament als esports.
6: Notícies en xarxa. Esports.
3: Comencem parlant de motociclisme, perquè fa uns minuts ha acabat la cursa de MotoGP del Gran Premi dels Països Baixos al circuit d'Assen. La victòria ha estat per al japonès Ayogura, que ha estat acompanyat al podi per els espanyols Raúl Fernández i Jorge Martín. Àlex Márquez ha acabat cinquè i el seu germà Marc ha acabat a la setena posició. Parlem ara de bàsquet, perquè finalment la selecció catalana ha acabat perdent davant la del Regne Unit.
0: La selecció catalana, dirigida per Jaume Ponsarnau, ha acabat, com dèiem, perdent en un final molt ajustat per 74 a 76.
3: I un altre apunt, en aquest cas de ciclisme, la catalana Mireia Benito s'ha proclamat doble campiona d'Espanya.
0: Ho ha aconseguit en imposar-se la prova en ruta a Sabanyanyigo i dijous a la contrarrellotge per quarta vegada consecutiva, fent així el doblet en aquest campionat d'Espanya. La de Llorenç del Penedès tanca una gran setmana en un gran moment de forma quan falta ja menys dies pel Tour de França.
3: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre a la producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Són les 3 de la tarda.
2: Ràdio Rubí, l'emissora del Vallès.
3: Sonido Vinilo.
4: Espacio musical que rinde tributo a la música de los 70, 80 y 90 con el mejor sonido analógico.
3: Sonido Vinilo.
4: Esta nueva temporada todos los lunes a partir de las 10 de la noche.
3: Sonido Vinilo. Con José Verde.
5: Aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
6: Així que aquesta és la situació. Una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
7: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
8: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
9: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació de prop amb la veu dels protagonistes.
1: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
2: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
10: Súmate al cante, al toque y al baile y vívelo en primera persona. Que no te lo cuenten, porque cuanto más se escucha, más te atrapa. Es el flamenco, patrimonio inmaterial de la humanidad. ¿Y el tuyo?

0: Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: Són les 4 de la tarda.

0: Salut, amics i amigues, què tal, com esteu? Som a les portes de l'estiu i des del Senda sabem que comenceu a escalfar motors a la recerca de noves destinacions. Cada setmana en aquest programa us hem ofert tres continguts relacionats amb el senderisme, l'excursionisme i els viatges, des de Ràdio Martorell i per la resta d'emissores sindicades de la xarxa. Avui, en l'últim programa de la temporada, us presentem tres continguts més. Els repassem, abans que res, en el sumari. A la Guàrdia d'Ares, a l'Alt Urgell, diu la llegenda que hi vivien dins d'un canut d'agulla els minairons, uns éssers minúsculs que, al crit de què farem, què direm, obeïen a tot el que els demanava el seu amo. Prop del poble, dos tarters sembla que van ser obra d'ells. L'escriptor urgellenc Isidre Domenjó ens explica la ruta dels minairons que porta de la Guàrdia d'Ares i fins a aquests tarters. Com que fa molta calor, buscarem un lloc ben fresquet per fer senderisme. I buscant, el Xavi Tió ha trobat la ruta de les 7 fonts i les 3 fagedes a Sant Pau de Segúries, al Ripollès. Primer l'ha feta i ara ens l'explica el programa. I tanquem també el cicle de viatges amb un claríssim sabor a platja i a vacances, perquè l'Helena Merín ens explica la seva estada d'una setmana a les Maldives, colofó final dins el cicle on també ens ha parlat de Sri Lanka. Això és el Sendes, i ara ens calcem les botes. Veniu? Doncs va, que marxem. Diuen les llegendes del Pirineu, aquelles que passaven de pares a fills i d'avis a nets, contades a la vora del foc, oralment, de generació en generació, que al poble de la Guàrdia d'Ares hi havia uns éssers màgics que emergien d'una planta pels vols de Sant Joan. Eren tan minúsculs que n'hi cabia un munt dins d'un canut d'agulles. I quan en sortien, obeïen a tot allò que els manés el seu amo, el crit de què farem, què direm. Aquests éssers fantàstics responen al nom de minairons o manairons, segons el lloc. Se'ls coneix a l'Alt Urgell, a l'Alta Ribagorça, al Pallars Sobirà, a la Cerdanya i Andorra, i també amb altres denominacions al Pirineu Aragonès i fins i tot al País Basc. Però a la Guàrdia d'Ares, petit poble del municipi urgellenc de les Valls d'Aguilar, als minairons se'ls atribueix la formació d'un accident geogràfic ben visible a dia d'avui, dos tarters de roques enmig del bosc. I un itinerari a peu, senzill de fer i conegut com la ruta dels minairons de la Guàrdia d'Ares, hi apropa el visitant curiós. Avui, l'escriptor urgellenc Isidre Domenjó, coneixedor d'aquesta llegenda i autor d'un conte infantil sobre els minairons, és qui ens en parla. Però abans d'escriure'ns aquesta ruta i aquesta encisadora vall recòndita, li preguntem a l'Isidre què són, precisament, els minairons.
1: Els minairons o minairons, aquests éssers fantàstics, característics de la mitologia pirinenca, que tenen molta força, tot i ser minúsculs, i que es cullen d'una planta de nit de Sant Joan, es guarden en un canut d'agulles i després aquests minairons o manairons es posen a les ordres del seu amo per fer el que ell els demani. En la coneguda frase de què farem, què direm, què farem, què direm, doncs ells demanen feina i l'amo el que ha de fer és manar-los feina.
0: Explica l'Isidre que aquests éssers mitològics pirinencs es caracteritzaven per dos aspectes molt característics. D'una banda, la seva mida, i de l'altra, la seva dèria per treballar.
1: Són minúsculs. Fins i tot no tenen o no han arribat fins ara que s'han començat a dibuixar, a il·lustrar. Ens ha arribat la llegenda dels manairons, però l'únic que ens diu és que eren molt petits. Tan petits que en cabien milers amb un petit canut d'agulles, de tal manera doncs, que pràcticament eren uns certs microscòpics gairebé invisibles i que només es veien quan en saben tots junts, no? Que feien una mena de xam de mosquits, podríem dir, que és la seva característica principal.
0: Una de les llegendes relacionades amb els manairons explica que al sud del poble de la Guàrdia, un cop travessada la riera i mig remuntada la serra de Prada per l'Obaga, dins del bosc s'hi palplanten dos grans amuntegaments de pedra. Són els tarters, o tarteres, l'eixam principal de la ruta dels minairons de la Guàrdia d'Ares, que comença just a les afores del poble.
1: Una ruta que segueix un camí ja existent de fa molts anys, un camí històric, com és el camí que m'anava doncs, des de la Guàrdia d'Ares fins a Organyà, passant per la vall de Cabó, I aquest és un tram d'aquest camí de la Guàrdia a Organyà, és aquest camí que va al Tarter dels Maneirons. És un recorregut que es pot fer tranquil·lament en una hora, és una dificultat baixa, tot i que sí que és veritat que hi ha un cert desnivell.
0: I això sí, és apte per tots els públics. El punt de sortida és a les afores d'aquesta remota localitat de la Guàrdia d'Ares, a la que s'hi arriba per una carretera plena de revolts, 24 quilòmetres després de deixar la C14, que és l'eix central de la comarca, prop del cap i casal de les Valls d'Aguilar, el poble de Noves de Segre. La Guàrdia és un conjunt de cases arrapades a un turó i encapçalades per l'ermita romànica de Sant Esteve, dels segles XII o XIII.
1: És ja cap al final de la vall, en direcció ponent, i una característica que té la Guàrdia d'Ares és la seva altitud. Està a gairebé 1.600 metres d'altitud, és el nucli habitat més alt de l'Alt Urgell i està entre els 10 nuclis més alts de Catalunya habitats. Tot i que d'habitants permanents només n'hi ha dues persones al llarg de l'any que hi viuen, però sí que molta gent de la Guàrdia, famílies de tota la vida d'allà, que continuen tenint casa i pugen sovint, caps de setmana, festius, èpoques de vacances, i per tant el poble doncs, no ha quedat abandonat, al contrari.
0: Just quan la carretera deixa les darreres cases de la Guàrdia en direcció cap a Taús, a mà esquerra surt un camí, la ruta dels Mineirons, que seguint marques grogues ens portarà cap al bosc de l'Obaga de la Guàrdia i fins a les dues tarteres que la llegenda diu que van ser fetes per aquestes figures llegendàries. En una d'elles, a més, podrem seguir un camí perimetral on també coneixerem, a través d'uns panells, una desena de llegendes més de bèsties fantàstiques. Isidre Domenjó.
1: El camí es pot complementar amb el camí circular que envolta el Tarter i que permet, d'una banda, veure el Tarter des de diverses perspectives i després també, doncs, en aquest recorregut a l'entorn del Tarter, hi ha també unes indicacions d'una desena de llegendes del Pirineu, a part de la dels Maneirons, i fins que s'acaba donant el tomb completament amb el Tarter.
0: De fet, n'hi ha dos de tarters, separats a 400 metres. El superior és de mida més considerable i té al voltant el dolmen de Plan Fornesa. S'hi pot fer la volta amb l'ajut d'aquests panells explicatius, però què hi fan aquests dos amuntegaments de pedres enmig d'un bosc? L'Isidre Domenjó explica, en primer lloc, la versió científica.
1: Tot i que aparentment semblaria que fossin uns rocs que han sigut arrossegats per un corrent fluvial o bé per una congesta de neu, etc. No és així. De fet, l'estudi geològic indica que aquest roc, aquesta tartera, ja ha estat allà de sempre, per dir-ho d'una manera, no? El que passa és que el terreny, al llarg de milions d'anys, s'ha anat erosionant fins a deixar al descobert tots aquests rocs allà al mig del bosc, no? Que és una cosa que crida l'atenció, no? Perquè te'ls trobes allà de cop i després no en veus més, o molts pocs.
0: Però a nosaltres el que més ens interessa és l'altra versió, la llegendària. I aquesta ens diu que van ser els Mineirons qui van amuntegar tots aquests rocs. La història té com a protagonistes els de la Borda de Calfeu.
1: El mosso de la Borda de Calfeu, que una vegada, mentre anava amb el seu amo cap a Organyà, per aquest camí de que parlàvem ara, l'amo se'n va adonar que s'havia oblidat a casa el canó dels Mineirons, va fer tornar el mosso a buscar-lo i va advertir per això que per res del món no l'obrís, no? I és el que passa que quan et prohibeixen una cosa, doncs la temptació és molt forta, el mosso no la va poder resistir, va obrir el canut, van sortir disparats els Maneirons exigint-los que els demanés feina i el primer que li va passar pel cap en aquest pobre xicot va ser dir-los que anessin arreplegant tots els rocs que veiessin pel bosc i els atarteressin a un lloc determinat, no? Després, quan van haver acabat, encara tenien més ganes de treballar i els hi va fer un segon tarter, no? I són els dos tarters del bosc de l'Obaga de la Guàrdia d'Ares que han arribat fins als nostres dies.
0: I des de fa més d'una trentena d'anys, la llegenda dels Minairons ha quedat també immortalitzada en llibres, com ara el Muntanyes Maleïdes, de Pep Coll, o l'obra de Joan Obiols i el seu Què farem, què direm, ambientat a les Valls d'Àneu. Però el nostre entrevistat d'avui també s'hi va afegir fa uns anys amb un llibre anomenat Anem a plegar Minairons, publicat el 2013 per Edicions Salòria i amb il·lustracions de Carme Ibernon.
1: Un nen que va a una festa que es fa cada any des de fa 17 anys a la Guàrdia d'Ares, que es diu la Jornada de Mitologia Pirinenca, es fa pels vols de Sant Joan, i aquest nen, el protagonista d'aquesta obra infantil de ficció, doncs, va en aquesta festa i va acollir Minairons, els emporta cap a casa, després els porta al casal d'estiu, i allò que al d'estiu passen coses imprevistes, no?, amb els Minairons. Un conte il·lustrat per Carme Ibernon, editat per Salòria.
0: A la Guàrdia d'Ares no només hi ha la llegenda dels Minairons. Explica l'Isidre Domenjó que també hi ha la història de la Pantigana de Tragó, o com una donzella es transforma en una llagosta verda gegantina que intenta acabar, per revenges familiars, amb l'hereu de Cal Múrcio, la casa més bona de la Guàrdia.
1: Una nit de festa major a la Guàrdia d'Ares va aparèixer una noia misteriosa que ningú sabia d'on havia sortit. Va conquistar el noi de la casa més bona de la Guàrdia i quan ja es van apartar de la festa per buscar intimitat, doncs ho inclinava a fer el petó al noi a la noia, doncs va sentir una pessigada molt forta, va obrir els ulls i es va quedar, es va perdut, veient que aquella noia s'havia transformat en una enorme pantigana, en un insecte, que a més el va començar a picar i arrossegar per terra. I bé, després la noia li acaba explicant que allò forma part d'una revenja entre les dues cases.
0: I no oblidem que, en general, les Valls d'Aguilar són plenes de llegendes. Per això, pels vols de Sant Joan, cada any, com ens deia l'Isidre, s'organitza una jornada de mitologia pirinenca que enguany ha arribat a la majoria d'edat. A més dels Minairons de la Guàrdia d'Ares, també podeu sentir a parlar de l'últim moro del país, a Taús, les Encantades de Castellàs o el tresor del rei d'Anglaterra a Viscarbó. Si aneu a Noves de Segre, us parlaran també de mitologia en general i, si ho feu a Argestues, de la formació del Pirineu. Seguiu-les totes plegades al web del Consell Comarcal, alturgell.cat, i al web municipal, vallsaguilar.ddl.net.

0: Sendes.
1: Temps per fer senderisme amb el Xavi Tió. Xavi, què tal, com estem?
2: Ah, Maria, Déu, quart, com anem?
1: Molt bé. Cap on ens portes avui, aviam?
2: Doncs mira, anem a refrescar-nos una mica, ara que ja tenim aquí la calor de l'estiu. Ens n'anem cap al Ripollès, a tocar de la Garrotxa, a buscar terres fresques com són les de Sant Pau de Segúries. Us proposo una ruta que combina fonts, miradors i fagedes espectaculars. És un itinerari que ressegueix una sèrie de fonts per l'Obaga de Capçacosta, dins de la primera de les tres fagedes del dia, abans d'enfilar-se fins al capdamunt del Llom de Capçacosta, treure el cap en un mirador cap a la Garrotxa i acabar de pujar fins al cim del Puig Sa Creu. Del cim baixarem fins a un altre mirador i encara un parell de fonts més, i llavors anirem a passar per la fageda del Vedat abans d'arribar a la via romana de Capçacosta, just a la collada del mateix nom, passar per la fageda de l'Empriu, que ens portarà al Coll Pregon, i d'allà pujar al darrer cimet del dia abans de baixar al poble per tancar el cercle de la proposta d'avui.
1: Una proposta que promet, i molt. I sense més dilació, doncs anem a començar-la.
2: Doncs anem a començar a caminar a Sant Pau de Segúries. En sortim cap al sud, pel carrer Major, fem un petit tram al costat de la carretera per la recent condicionada Via Verda fins al cap del pont sobre el Ter, i d'allà agafem una pista asfaltada per on van també els senyals del GR1 i també d'itinerània, fins a deixar-la traspassant una gran portella metàl·lica que ens endinsa en uns camps. Anem a passar per sobre de Can Baró i ens endinsem a la fageda de Pla fins a trobar l'engorjat rec de la Font de la Puda. Aquí deixem la pista i el GR i per un senderó ens endinsem un centenar de metres aigües amunt fins a la Font de la Puda, una font sulfurosa, obrada, situada a la llera del torrent, i res, 4 metres escassos més enllà trobem també la Font de la Tosca. Un cop vistes, desfem una miqueta el camí i comencem a enfilar-nos per un caminet amb senyals verds que ens remunta per l'Obaga de Capçacosta fins a una pista de desemboscar on trobem properes cap a la dreta la Font del Mig i cap a l'esquerra la Font del Camí, mig obrades les dues i amb piques de pedra, i del mig del rec arrenca el camí de la Font Fresca. El que fem és continuem pujant fort per entremig de la fantàstica fageda, acompanyats de galzeran, boixos i grèvols, per arribar a la Font Fresca, tot ben posadeta, i d'allà el que fem és anem a enllaçar amb el PRC60, que ens du fins a una pista, i al cap de poc acabem d'assolir el capdamunt del Llom de Capçacosta, just a l'alçada del Pla de Can Petit. I d'aquí, 50 metres enllà, acabem de treure el cap al mirador d'en Gueri, encarat a sud-est, cap a la vall de Sant Ponç d'Olina i la vall de Bianya, amb unes vistes magnífiques cap al Puig d'Estela, a Sant Miquel del Mont, sobre Olot, al Puig Sa Calma, al darrere, i també a la Serra de Finestres, sobre Santa Pau. Del mirador el que fem és continuem per la pista que acaba de remuntar pel Llom fins al cim del Puig Sa Creu, amb una creu metàl·lica clavada en unes roques. És el punt més alt de l'itinerari, i des dels dos bancs que hi ha a banda i banda de la creu podem contemplar les vistes cap a nord sobre Sant Pau de Segúries, amb l'ermita de Sant Antoni al darrere sobre Camprodon i el Canigó de fons. Cap a ponent veiem la Serra Cavallera fins al Taga i el Sant Amant, i cap a la banda de llevant veiem el Puigou i el Talló amb el Coma Negra darrere ben bé sobre Beget. Aquí, doncs, el que fem és sortim del cim cap a sud per baixar entre Pins i Alzines fins al mirador de les Pedroses, també encarat sobre la vall de Bianya, i d'allà ens tornem a posar a l'Obaga, de nou entre fageda per baixar a dues surgències, com són la Font dels Avellaners i una miqueta més enllà la Font del Com, i llavors, per pista planera, fem una llarga tirada per passejar-nos per dins de la preciosa fageda del Vedat, fins a acabar de baixar a la collada de Capçacosta, per on passa la via romana que unia el Ripollès i la Garrotxa. La seguim amunt un petit tram per sobre ben bé les pedres d'aquesta variant de la via Augusta que unia la plana del Rosselló i el Gironès, passant per Prats de Molló, Camprodon i la vall de Bianya, fins a arribar ben bé al coll, i allà deixem la calçada romana per un sender que s'enfila suau a passar per la impressionant fageda de l'Empriu, és la tercera del dia. El camí el que fa és revolta al Serrat de la Llebre fins a arribar al Coll Pregon, coll ample, obert i encatifat de gespa, amb vistes al proper Sant Pau, i per una roureda ens enfilem al darrer cimet del dia, al cim de l'Empriu, amb vistes a nord, cap a la vall del Bac i cap a la grandiosa masia del Mariner, al capdamunt d'extensos camps de farratge. Només ens queda baixar del cim per una pista per dins del bosc per anar a trobar un sender que es posa en uns camps oberts a la vora de diverses cases que encara mantenen l'activitat agrícola ramadera i acabar d'arribar a l'Hostal de Dalt, on creuem la carretera d'Olot, passem pel cementiri de Sant Pau, on hi ha tot de plafons didàctics referents a la construcció de les calçades romanes, passem per Sant Pau Vell, una gran església barroca amb un campanar de torre de planta rectangular, amb la rectoria al costat reconvertida en casa de colònies, i fent la volta al càmping Els Roures, acabem d'entrar a Sant Pau de Segúries per anar a recuperar el cotxe.
1: I com sempre diem, per última vegada aquesta temporada, anem a fer la fitxa tècnica. Distància doncs recorreguda.
2: Estem parlant d'11,4 quilòmetres.
1: Desnivell.
2: 440 metres de desnivell positiu acumulat.
1: En quant de temps la farem?
2: Posem-hi unes 4 horetes perquè és bastant entretinguda entre fonts i miradors.
1: Grau de dificultat de l'1 al 5.
2: Posem-hi 1,5 sobre 5.
1: Cartografia.
2: Tenim un mapa de l'editorial Alpina que ens pot anar bé, que es diu Alta Garrotxa, escala 1,25.000.
1: I referències al núvol.
2: Doncs a internet trobareu la proposta d'avui, Wikiloc, amb el nom Sant Pau de Segúries, ruta de les 7 fonts i les 3 fagedes, d'un usuari ja conegut que es diu Jordi Freixa Sala.
1: Una proposta matemàtica, les 7 fonts i les 3 fagedes, per cloure aquesta temporada voltant pel Ripollès. Gràcies, Xavi. Fins la temporada vinent, a agafar forces aquest estiu, eh? I moltes, i moltes, i moltes caminades.
2: Salut i república.
0: Sendes. Hola, sóc l'Helena Merín, del blog Mochileros de Viaje, i us continuo explicant el meu viatge per a Sri Lanka i Maldives.
1: Les Maldives és el seu torn, un petit paradís caracteritzat pel blau del cel i el verd de la terra. Un lloc de vacances que pot ser l'epíleg perfecte d'un viatge a l'Àsia. I així va ser en el cas de l'Helena Merín, 7 dies de relax, on va descobrir les dues cares de l'arxipèlag, els ressorts turístics d'una banda, però també l'ambient purament local, la bellugadissa del poble. Últim quaderns del viatger de la temporada, fent tot seguit un tomb per les Maldives.
0: Nosaltres vam fer dues experiències molt diferents. Una va ser a un resort, a una illa privada, a la que només es pot arribar amb els speedboats que t'ofereixen els hotels. L'altra experiència a Maldives va ser la visita a una illa local, Digora, que és famosa perquè és un dels llocs on pots avistar el tauró balena, que és un dels mamífers més grans i és reconeixible per les seves taques blanques en forma de cercles a la seva pell. Llavors, Digora és un dels llocs a Maldives on és fàcil avistar-los durant molts mesos a l'any. Aquí podies arribar amb un vaixell públic, tot i que nosaltres vam optar per un speedboat també no tan car com el dels resorts, però que ens va facilitar doncs, arribar a l'illa sense haver de fer un transfer, que en aquest cas s'havia de fer un transfer. Si aneu a Maldives, el com moure's per les illes és clau per escollir una. Els resorts de Maldives, o almenys el que vaig poder visitar jo, una de les coses que em va cridar més l'atenció és que era un resort molt tranquil, per parelles, per famílies, no tingueu aquesta imatge d'un resort, potser del Carib, amb piscines i polsaretes i alcohol, tot i que pots prendre alcohol, però tinguem en compte que estem en un país on ells no beuen alcohol. Llavors sí que és una experiència tranquil·la, no és una experiència que potser podem pensar més en altres zones. En el nostre cas era un resort que després vaig descobrir que pertanyia a un grup xinès que havia invertit. I un dels reclams per anar a aquest o molts altres resorts que n'hi ha a Maldives, els preus que vulgueu, des de 200 euros la nit fins al preu que us pugueu imaginar. I un dels reclams d'aquests resorts i de molts resorts és que molts cops al costat tenen doncs, algunes zones amb coral, on si ja t'allotges allà simplement amb unes ulleres de busseig, pots passar-te tot un matí veient molts i molts peixos. Si esteu pensant en Maldives com una destinació, no penseu que tots són resorts, perquè també tenim la possibilitat de visitar una illa local, una illa on viuen les persones que habiten les Maldives, amb preus bastant més baixos que un resort privat. Pot ser Maldives un viatge relativament accessible si esculls una illa local amb un allotjament normalet, potser que no tingui piscines, potser que no tingui un bufet gran, però segurament doncs, al costat tindrà una platja amb una zona de corall on podeu veure molts peixos o també contractar excursions, com per exemple aquí a Digorà en concret, l'excursió més famosa era per veure el tauró balena. A Maldives podeu gaudir de moltes platges, però hem de tenir en compte que ells, pel fet de ser musulmans, tenen algunes platges on els turistes no hi poden accedir. Estan reservades per ells, no es pot accedir amb biquini. Llavors, els que ells anomenen les Bikini Beach són els llocs on van els turistes i on tu pots estar tranquil·lament doncs, amb el teu biquini, amb banyador, sense cap problema. Les platges de Maldives són com un paradís. Són de sorra blanca, amb palmeres, amb bancs de sorra, als quals pots arribar mullant-te una mica els peus, fent un caminet. Són el paradís i el color de l'aigua és increïble. En una de les tardes que vam estar a l'illa local, sense contractar cap excursió, vam anar a la zona on hi havia el corall, on li deien la Turtle Beach, pel que vam suposar que hi havia tortugues, i al cap d'un parell d'hores amb les ulleres que podem tenir del Decathlon, no cal llogar un material, tot i que és una zona on hi ha moltíssimes opcions per fer submarinisme, nosaltres vam poder veure tortugues. La combinació Sri Lanka i Maldives, la veritat és que em va sorprendre. Trobo que és un bon contrast entre un país amb una religió budista, després passes a un país amb una religió musulmana, passes del verd al blau, però en els dos llocs tens moltes opcions de veure animals. Animals diferents, a preus diferents, però també amb opcions en els dos llocs econòmiques.
1: Doncs el nostre temps s'ha acabat. Punt i final al programa i a la temporada. Moltíssimes gràcies a les 35 emissores locals d'arreu de Catalunya que han inclòs els Sendes un cop més a la seva graella de programació. Ens retrobem molt aviat per seguir explicant territori. L'Andreu Ortega, els botons, el Xavi Tio a redacció i servidor de vosaltres, el Jaume Monés. Recupereu-nos al web martorelldigital.cat/ràdio a l'apartat Sendes. Salut i que tingueu una molt bona ruta.

0: Els Bufacanyes, el programa que parla de còmics a Mataró Ràdio.
1: Molt bon dia, Bufacanyes. Amb Víctor Calderón Benítez i un servidor, Pedro Vicente del Roble, vam estar a Can Marfà fent la presentació del còmic La vida secreta de la roba, un còmic realitzat per la Clara Mallart, l'Anna Llarg i, com no, la nostra amiga, la Panxolei. Vam explicar una mica de què va aquest còmic i per què hem de ser... Mirar més per la roba que, ens, que vestim i què fem amb ella. Apa, endavant!
2: Tenim aquesta presentació que feia molta il·lusió, la Panxolei, com bé dèiem, també és il·lustradora i autora de còmics i hem parlat de diverses de les seves obres al nostre programa i és un plaer també tenir-la de nou ben acompanyada. Tornaré a fer una petita presentació perquè aquest programa es podrà escoltar, bueno, aquest programa, aquesta xerrada d'avui es podrà escoltar a la ràdio durant les pròximes setmanes, així que aprofito per fer una petita presentació de la Clara Mallart, que és ecòloga industrial i dissenyadora, i l'Anna Llarg, que és guionista. Hola de les dues, una altra vegada. Això, presenta La vida secreta de la roba, com el que vestim afecta el planeta, de Polen Editorial, que és una editorial que aposta per títols molt socials, dels que també hem parlat molt i que s'interessen molt, sempre amb una bona curadoria, no?, en els títols que presenta. També fer una mica de... Bueno, estem a Can Marfà, que no sé si ho hem dit.
1: I a Mataró. A Can Marfà i a Mataró. Que per al tema del tèxtil, per alguna raó, no sé per què, és important.
2: Sí, això, podríem fer una petita presentació. Can Marfà, perquè no ho conegui, és una... va ser una fàbrica, ara és un museu, i va ser una fàbrica molt important també de gènere de punt. I avui és un museu que també conserva i explica una mica la història de la indústria tèxtil a Mataró, que va ser molt important. Tens alguns 5 cèntims més? Per
1: sí, com jo sempre faig a la sinopsi dels còmics, avui faré la sinopsi una mica de...
2: del museu de Can Marfà.
1: I del context, sí. Sí. Perquè els orígens del tèxtil a Mataró els podríem datar més o menys al segle XVIII, on s'entren les primeres fàbriques, que són fetes teixits de seda, lli i cotó, i sobretot de mitges. Després ja, més endavant, la revolució industrial, amb el vapor, que per mar arriba el carbó a Cascoporro, arriben vaixells plens de carbó, doncs ja s'impulsa una mica més amb el ferrocarril a fer que les fàbriques i comencin a fabricar cada cop més teixits. I després ja, cap a finals del segle XIX, segle XX, l'auge del gènere de punt, Mataró es converteix doncs en els pioners de Catalunya amb aquest tema, i noms emblemàtics com en el museu que estem, Can Marfà, eren dels més pioners, i va canviar la vida de la ciutat perquè socialment i econòmicament doncs, li va donar molt de dinamisme. I finalment arribar la crisi aquella meravellosa que totes les fàbriques van tancar, jo sé de primera mà perquè ma mare cus i molta roba que he portat de petit l'ha fet ma mare, i doncs comença aquesta crisi i ens comencem a reinventar. I després ja anem veient les notícies de la televisió i tal, el que segurament planteja la Clara Mallart, que és les fibres que porta la roba, tots els microplàstics, quanta roba tenim a l'armari, etcètera, etcètera, que no fem servir, els tins i totes aquestes coses.
2: La manera de fer la roba que ja no té molt a veure amb com es feia abans, no?
1: Exacte.
2: Que dèiem com la fast fashion... Doncs, feta aquesta presentació, és un plaer poder xerrar d'aquest còmic en aquest entorn. Si voleu, comencem a parlar una mica del còmic i del que volíeu explicar, no? Aquesta és una història protagonitzada per dues amigues, companyes de pis. Una d'elles una mica més consensada que l'altra sobre la roba i això... una mica la indústria de la roba, no?
1: I l'altra molt desendreçada, també.
2: L'altra és una mica desendreçada. Ens podeu explicar així una mica com va néixer aquesta idea que donem per fet, que segur que d'alguna experiència personal, perquè realment el còmic ens podem sentir representats amb diverses de les vinyetes.
1: Jo seria com la desendreçada.
3: Doncs, bé, com bé dèieu, sí que hi ha algo d'autobiogràfic. No sabíem molt bé com traslladar aquesta idea. El còmic és de la Clara, que és l'experta en moda, en sostenibilitat. Llavors, quan em va venir a dir vull fer un còmic d'això, vam estar donant-li moltes voltes, no? Però com? Com ho fem? Com... I al final doncs, vam tirar per la nostra història, perquè la Clara i jo vam ser companyes de pis, com les protagonistes d'aquesta història. Amb 20 anys ens en vam anar a viure juntes i ja hi havia un tarannà. Ja es veia qui era una mica la conscienciada i qui era la més caòtica. No fa falta que digui qui era qui. Però bé, en el còmic passa això, hi ha dues noies que són molt amigues de tota la vida i se'n van a compartir pis per primera vegada. Llavors, a mi m'agrada dir que el còmic té dues lectures. Una és aquesta història d'aquestes amigues, amb escenes molt, molt costumistes, molt quotidianes, de posar una rentadora, no tot vinculat sempre al tema, que és la roba. Però també hi ha una altra part, que és una part molt infogràfica, amb moltes dades, amb realment... que aquí és on es nota tota l'expertesa de la Clara, no? I a través d'aquesta espècie d'apunts que té una de les protagonistes, perdó que no ho he dit, és la Nico, i ella està estudiant disseny. Mm. I llavors, en aquestes llibretes que ella té, és on anem donant tota la informació que volem donar i que potser tu, Clara, vols comentar.
4: Sí, la idea una mica de l'estructura també ens va sortir... molt reflectida del procés que vam fer l'Anna i jo mentre jo li plantejava aquesta idea i començàvem a construir el llibre, no? O sigui, jo li vaig anar amb tots els meus anys que porto treballant aquest tema i explicar-li tot a l'Anna de cop i volta, doncs, bueno, ens va portar uns quants mesos i...
3: Vull dir que em va costar d'entendre.
4: No, perquè, bueno, era una feina extra que anàvem fent, vull dir, ens anàvem trobant de tant en tant i anàvem dient, vale, quedem aquell dia, expliquem, a veure, bueno, perquè això, no? com ha dit l'Anna, com ho expliquem, no? Com podem explicar totes aquestes coses i des de quin lloc, no? I aleshores hi ha moltes escenes també del còmic que són...
3: Converses reals
4: mentre ens explicàvem i intentàvem construir tota la història, no? Aleshores, sí que és molt... Bueno, reflecteix molt un moment, sí.
3: Bueno, i després la Panxolei, doncs, ho va pillar la primera, s'ha de dir, és verdad, i va posar tota la part, doncs, més d'historiatista i, no? I aquí, doncs, també li diste la forma del còmic.
2: Com va sorgir la idea de fer aquest projecte i de fer-ho amb còmic? Perquè hi ha molts mitjans, perquè vau escollir...
5: I el còmic és un dels oblidats, per això. Sí, sobte, perquè sí. El còmic...
4: Sí, la idea precisa de fer un còmic va sortir perquè un dels meus fills em va demanar un jersei, bueno, que li comprés un jersei d'una gran marca, i vaig pensar, ostres, mira que fa anys que em dedico a això i realment el missatge no arriba, no? I vaig estar pensant i dient, bueno, com podem traslladar totes aquestes informacions o més, a nivell més de consciència cap a les noves generacions perquè ens escoltin o perquè el missatge arribi, no? I aleshores va ser a partir d'aquí que bueno, comentant amb l'Aida, vam dir, ostres, doncs hem de fer un còmic per arribar, doncs, amb aquest llenguatge, doncs, a un públic, doncs, més ampli.
2: Sí, de fet, bueno, és un còmic una mica per tots els públics, jo diria, perquè sí que el còmic és un llenguatge i arriba molt bé també per al públic jove, però recordem que és un mitjà amb molts de prejudicis i que també podeu llegir còmics si ven adults que ningú us jutjarà. Això està bé recordar-ho de tant en quant. Que els còmics no només són per friquis, es poden explicar històries molt interessants i amb molt de trasfons i amb molt de context social com aquesta. Panxolei, tu què tal? Com vas a agafar aquesta història quan et va arribar? Et vas animar a sobte? Et van haver de convèncer?
6: Bueno, la història de com llego a este projecte també tiene que ver con Sus Martín, que es una colega que quiero mucho y que admiro mucho también y que inicialmente probablemente era ella la que iba a hacer el dibujo y el sistema del cómic, ¿no? Pero luego llegué yo, había conocido recientemente tanto a Aida como a Jordi de Polen y la verdad es que de inmediato me hizo sentido el llamado y ahí coincidimos en que finalmente dibujase yo el cómic. Y me hace mucho sentido también que de alguna forma tomar este proyecto justamente por todos los temas que trato, ¿no? Siempre trato temas de género, temas sociales, ambientales, también históricos y relacionados incluso también al sur global. Yo soy de Chile, entonces eso es algo que tengo en la piel, ¿no? Y claro, lo que tú mencionas justamente, cómo el cómic también se convierte en un medio, en un arte, en un lenguaje que puede permitir hacer una divulgación efectiva de temas difíciles para la mayoría de la población. Cabe entender también que estamos hablando de que este cómic tiene muchas aristas en el sentido narrativo y también de informativo. Porque por un lado está la historia de Nico y Rita, que es muy, muy entretenida, muy adorable. Pero por otro lado hay datos duros que vienen de la tesis doctoral de Clara. Sí. Entonces, yo soy muy seguidora de tesis de distintos tipos, pero la mayoría de las personas no tienen a veces la intención o el tiempo o la facilidad de poder hacerlo y requiere un esfuerzo súper grande y a veces mucho dato, que es muy difícil de digerir. Entonces, siempre como que me ha pasado un poco que tanto en el cómic y en la infografía he tenido que ahí hacer como el trabajo de decir, lo vamos a convertir, no a un lenguaje fácil o un lenguaje simple, sino accesible. Y eso es, yo creo que algo que se debiese hacer en todas las disciplinas humanas, no dejar de alguna forma que la endogamia académica quede solo en eso y pasar a la acción popular, ¿no? A la acción colectiva, social, del día a día, y con mostrando problemáticas y soluciones también, y casos exitosos de esas soluciones. Entonces me hizo mucho sentido y la verdad fue una aventura hermosa.
2: Va ser difícil escollir, o sigui, vau haver de deixar molta informació fora perquè realment, si jo, què tal va ser escollir-ho i convertir-ho en un còmic? Perquè...
3: Aquí les clavac, perquè sí, era, quedàvem, i clar, és el que diu la Pansolei, la Clara venia de llegir una tesi doctoral sobre moda, ecologia de la moda sostenible, llavors el seu nivell era molt elevat, per tant, l'exercici era conversar molt i anar baixant aquella informació i llavors els nostres diàlegs era no, però això d'entrar jo, això és massa tècnic.
4: No? Jo deia, però si això no podem explicar-ho si abans no hem explicat això, perquè si no això no ho entendrà.
3: Aquest va ser el gran exercici, en realitat. Sí. I la Clara també, una cosa molt bonica era que no volia cedir a nivell de jo no vull que es pugui trobar la informació d'aquest llibre. És un plus el que trobes a internet, no? I vull anar més enllà. No vull que el que decías ara, no vull que sigui fàcil, perquè encara que vagi encarat a un públic doncs, més juvenil, que també a un públic adult, però això no ho simplifiquem. I llavors sí que és veritat que la part més infogràfica és densa.
2: Es nota que hi ha feina, sí, el tema sí. Infogràfic també.
5: Nosaltres que som músics, a vegades quan hem anat a gravar ens diuen menos és más. Tu, Clara, com et vas sentir quan van dir menos és més?
4: Jo patia. Vaig patir. Però no, després ho entenia, perquè res, o sigui, penseu que hi ha, no sé, al final, comptes d'un programa...
7: Sí, el de Joia, com micro.
4: Mucha. Ai, perdó. I em anaven dient, no, és que això ha d'entrar amb quatre... de quatre amb una. I a veure com ho fem, no? Aleshores... A la Fran, pobra, li passava uns PowerPoint.
2: Un grup de WhatsApp o alguna cosa així. Sí. Us barallàveu pel grup de WhatsApp. No,
5: llavors... El grup de WhatsApp era més dens que la tesi.
4: Muy bueno el ticker.
2: Molt bé. Això també, a l'hora que vas llegint el còmic, està molt bé perquè la lectura és fàcil i és dinàmica, diguéssim, perquè hi ha la història de les dues protagonistes, no?, que alhora es va complementant la seva història i la relació dels dos personatges amb aquestes infografies, amb més informació, que hi ha també com el metacòmic, no?, a dins d'aquest còmic, que hi ha com un còmic a dins que va explicant aquestes informacions. Hem fet 5 cèntims de la relació vostra, que els personatges estan basats en vosaltres. També totes aquestes anècdotes que es passen entre els personatges són vostres? Veieu pel·lis de terror, també? O...
4: Jo sí.
2: Bé, diguem...
4: Que sí. Canta el gènere, sí.
2: Genial.
5: Anna, i tu que ets la guionista, sent guionista però no de còmics, com t'has adaptat de l'audiovisual al còmic? T'ha sigut molt complicat o has sapigut... Arrel de fer... Perquè a vegades en l'audiovisual n'hi ha un senyor o senyora que fa l'storyboard i... Per la gent que no ho sàpiga, és una cosa semblant al còmic. Com t'ho has adaptat per poder-ho plasmar. T'ha ajudat la Panxolei? Ha sigut tu?
3: Per mi ha sigut un repte absolut, perquè, a més, jo treballo en l'audiovisual, però no treballo fent ficció, sinó que faig programes culturals, vull dir que el storyboard tampoc el toco. Crec que hi ha una part de que la Panxolei ho ha sabut adaptar molt bé. Per mi la principal diferència seria el llenguatge narratiu, no? que en l'audiovisual hi ha les seqüències i aquí tens un tema d'espai, no?, molt més limitat, i per mi el repte era aquest de també dir els diàlegs, no?, que els diàlegs siguin precisos, però alhora també han d'explicar, perquè la història està totalment supeditada al tema, no? I una mica per mi el repte va ser aquest.
5: Et sents satisfeta?
3: Digue'm?
5: Satisfeta per la feina feta?
3: No ho sé, em sento superintrusa, vale? Demano perdó, i més vosaltres que sou...
5: Vosaltres no sou periodistes, tranquil·la.
3: No, però sou experts en còmic, llavors, clar...
2: Aquesta que faria més, tornaries a fer un còmic?
3: M'ha agradat molt. L'únic que, ja et dic, que em sentia una mica, bueno, aquesta, la síndrome de l'impostora, no?, perquè no és el meu terreny, però alhora hi havia una, com una idea major, que era la meva amiga de tota la vida dient-me, vull fer un còmic, i m'ho va venir a demanar a mi. Llavors vaig pensar, doncs som-hi, no?
5: No li podem dir, no.
3: I no li trec tot el que ho va fer créixer Panxolei, que ella sí que és experta en còmic, també.
2: Sí, sí. Jo crec que aprovadíssimes, però això ho ha de dir el lector. Ara farem, tenim aquí públic, i ara farem algunes preguntes pel públic, també. Abans volíem acabar de parlar una miqueta més sobre còmic, però ara farem unes preguntes sobre roba al públic, a veure què tal ho porten ells. Abans volia això, parlar també una mica de divulgació en vinyetes, que sí que hem parlat una mica, i la Panxolei també sempre ha treballat amb obres de realistes, diguéssim, amb no ficció, no? I crec que és una obra que també encaixa molt bé en la teva bibliografia, no?, amb les teves obres.
5: Sí, el costumbrisme és l'etiqueta essencial de la Panxolei.
2: Sí, sí. I això com... fer una petita reflexió sobre la divulgació també amb el còmic. Just ahir també vam estar xerrant amb un autor, amb en Jordi Ojeda, que també és escriptor i és autor de diferents obres també entorn al còmic, i ell és professor d'aquí, del Tecnocampus, i també fa servir el còmic com a obra de divulgació. Això, una obra com aquesta, com te l'has plantejat?
6: Sí, ¿no? Yo creo que el cómic debe estar, la historieta, o como se le quiera decir, debe estar al servicio de los cambios sociales y de las mejores sociales, de la educación popular, porque es un arte, es el noveno arte popular, es un arte masivo. Anteriormente era del kiosco la revista, de leer y tirar. Nunca tuvo como esa prestancia así delicada de las bellas artes, ¿no? Y ahora está entrando en museos y todo eso, y me parece maravilloso, pero creo que el origen del cómic es popular, y eso me encanta que se mantenga, y que por lo menos para mí me cuadra perfecto, porque venía haciendo muchos cómics de ese tipo, de otras áreas, pero finalmente es como, yo creo que un puntito más de ese círculo que a lo largo de mi vida iré completando, de todos esos temas que me encantan. Y además que este tema a mí me encanta, o sea, sinceramente, porque yo siempre he sido como muy también crítica del consumo y todo eso. Pero bueno, independiente de eso, creo que una de las cosas que también yo creo que el deseo que existe es que sea una herramienta pedagógica. Que eso también con Clara y Ana lo hemos hablado, de ojalá que esto sirva, por ejemplo, a padres y madres en casa con jóvenes, niños, niñas, con profesora de la escuela, profesora de la universidad, también revisar, por ejemplo, datos, pero también formas de presentar la información, y por ahí hay todo un tema. Justo ahora también estoy coliderando un grupo de trabajo europeo que estamos hablando de cómo la investigación y la creación puede llevar también a buenos resultados en cuanto a acciones participativas en el mundo del cómic mezclado con lo académico. Y eso es, yo creo que son esfuerzos que se están haciendo a nivel institucional, pero también gubernamental en muchos países, de decir, ok, vamos a hacer esta investigación, pero ahora también vamos a hacer la parte divulgativa que llegue a más personas. Entonces el cómic para mí es un tremendo medio, tremendo arte, tremenda herramienta.
2: Genial, la reivindicació una mica del mitjà. Seguint amb això, amb el tema de la roba, llegint el còmic també fa una miqueta de ràbia un dels personatges, no diré quin, perquè és molt insistent i té una... Això, té una, unes idees molt clares, no?, sobre la indústria de la roba, i et fa plantejar-te moltes vegades com a lector, no?, pues, què puc fer, no?, què puc fer per millorar la meva manera de consumir roba, no? És, també crec que és, hi ha preguntes que tampoc tenen resposta, crec, a l'hora de llegir-lo, perquè és molt difícil ser coherent en el món que estem vivint ara mateix, sinó que li diguin els de la casita de Bad Bunny. Llavors, la meva pregunta era una mica que què podem fer per ser una mica coherents o per imaginar una mica la nostra manera de consumir la roba i de la nostra relació amb la roba al final, no? Abans de passar això, les preguntes del públic, si ens pot fer explicar una miqueta...
4: Sí, tant.
2: Perquè hi ha alternatives a les grans marques, hi ha maneres de consumir una mica fora de...
5: I ja que et tenim aquí, pues, il·lustra'ns.
4: Bueno, la idea una mica que també volíem donar amb la idea general del llibre és això, no?, de mostrar sobretot com funciona un sistema concret dins del gran sistema de la moda, que és el fast fashion, o sigui, el sistema de la moda que està descrit o industrial que hem representat amb les infografies i les dades correspon, pues, a aquest, la manera de produir i de consumir de la moda ràpida. I també hi ha una part del llibre que també presenta algunes o apunta algunes alternatives que ja s'estan treballant i altres sistemes de la moda que també tenim, no?, de, pues, roba de més proximitat, potser, o de marques una mica més petites, o alternatives vinculades a l'economia circular, que serien coses, doncs, la reutilització, la reparació, l'intercanvi... que cada vegada s'estan donant més, no? I després, al final, també hi ha una part que és també vinculada una mica a la història, que és replantejar-te això, no? Què puc començar a fer jo en relació amb la roba, no? I és com un petit decàleg que ja us el llegireu.
6: Sí.
4: Però sí que és veritat que està vinculat una mica a fer reflexionar, no? Perquè sí que és veritat que també dins de la història el que tampoc volíem era a culpabilitzar, o sigui, ni culpabilitzar el consumidor ni culpabilitzar en general, perquè, bueno, tots vivim en un sistema i entenem que les responsabilitats són compartides, les empreses tenen unes responsabilitats, evidentment, els consumidors en tenim unes altres i l'administració en té unes altres, no? El tèxtil o la moda és un sector que no ha estat mai regulat, per exemple, no? I ara a Europa, pues, està començant ara a regular-la, no? A treure, pues, petites regulacions. Aleshores, això està sent superdisruptiu dins del sector, no? Perquè ha sigut fins ara, pues, bueno, que tothom ha fet el que ha volgut, no? Aleshores, això pues, ha tingut, doncs, unes conseqüències tant ambientals com socials. I això era una mica la idea que volíem transmetre en quant a la reflexió de cadascú quan llegeixi el llibre. Donar una mica d'eines.
7: Sí que el tema de la coherència era un tema que volíem que sortís. És a dir, no sé si queda prou clar, però volíem... És molt difícil ser coherent, no?, realment, i més amb aquest tema. I volíem que, fins i tot, Nico, que és la que, diguéssim, té una consciència ecosocial i la que està estudiant disseny, en algun moment... també anés a comprar, saps? I o es carregués una samarreta. O sigui, volíem també mostrar-li aquesta incoherència a vegades.
2: Sí, sí. Que és molt difícil ser coherent en aquest món, vamos. També els mercants de segona mà, no sé què tal, si recomaneu també, que sí. Crec que l'auge també que ha tingut en els últims anys també hi ha més botigues de segona mà. També hi ha hagut auge de botigues asiàtiques que potser no són tan favorables. També està una part que s'ha crítica a dins. Bueno, una petita. Jo potser diria que tot el còmic seria crítica també a això, no? A fast fashion. Si voleu, podem passar aquesta dinàmica de preguntes, perquè també és la millor manera també de conèixer una mica això, els que estem aquí, si, què podem fer, no?, per consumir d'una altra manera, no? I també saber una mica com consumeix la gent roba, no? Fot-li canya a les preguntes, que per cert les heu preparat vosaltres i no sé ben bé aquí. Quantes vegades s'utilitza una peça de roba?
3: De 6 a 7.
2: De 6 a 7 vegades i després la tirem. Això és una mitja, una mica...
4: Una mitja i depèn també molt dels països. Al nord d'Europa, per exemple, s'utilitzen menys i aquí al sud una mica més. Però això depèn, això és una estimació i una mitjana. Però sí que més o menys també dins del nostre armari tenim entre el 30 i el 40% de peces de roba que no ens les posem mai.
5: Això, quan ho he llegit en el còmic, he anat a mirar l'armari, però literal, i he dit, ostres, tot això em sobra perquè no ho faig servir. També perquè anem creixent a l'ample i dius, això ja no hi cap, i tu has posat dos vegades, això sí que fa llàstima.
3: Això fa llàstima. I a mi també m'ha passat això.
5: I dius, o sigui, que quan compreu roba, vigileu la vostra línia, també. Si voleu, aprofitar els diners invertits en aquesta roba per dur-la més temps.
3: Però i la guardes pensant que t'aprimaràs, no?, algun dia.
5: Evidentment. Dilucione se vive, no?
2: Quants litres d'aigua es necessiten per fabricar una samarreta i uns texans? Això, els litres d'aigua, també ara se'n parla molt dels litres d'aigua que gasta la IA, la intel·ligència artificial, no?, que també gasta uns quants litres per generar imatges. Nosaltres

0: persones reals. Sí. En el cas de la roba, a veure, quants litres d'aigua necessiten per fabricar una samarreta? Una samarreta bàsica d'aquestes, a veure, algú es mulla, 5 litres, diuen per aquí, més de 100 litres.
1: El gindamà.
0: Això és potent, eh? Els texans sí que...
2: La diferència entre samarreta i texans és...
1: Què?
0: 2.700 litres per a samarreta i 10.000 litres uns texans, eh?
2: Però és moltíssim. I l'altra cosa que quiero mencionar, un poco fuera del libreto, es que, por lo general, también todo esto va recayendo en países del sur global, que son cada vez más empobrecidos, son cada vez más extraídos a niveles hídricos, niveles de recursos. Yo vengo de un país en el que vive en parte la extracción, que eso de una forma se diseñó a través de la colonización y a través también de la revolución industrial. Y eso, por lo menos del país donde yo vengo, hay un desierto que es el más árido del mundo y que han encontrado toneladas y miles de toneladas de ropa tirada que viene principalmente de Europa.
0: És un joc una mica cruel, no? Perquè de sobte estem...
1: Ens sentiu culpables, eh?
0: Però n'aprenem que això sempre està bé. Quants quilos de roba tira una persona a l'any a Europa? A quin qui aposta? Tu quants quilos tires? Tu no, perquè bueno, les samarretes et donen força.
1: Sí, però les sabates tiro un parell de sabates cada any, o sigui, jo no ho sé.
0: De les sabates no hem parlat gaire, però... Cada vegada duren menys, no? També. 19 quilos per persona. Per persona, sí. Sí, sí, són 19 quilos i el bulto és una mica...
1: Si és d'hivern encara és més gros el bulto.
0: Això.
3: A tot l'estat espanyol es generen cada any unes 900.000 tones de residus tèxtils. 900.000 tones cada any.
1: I on van a parar aquestes tones de tèxtils?
3: I d'aquestes 900.000 tones només es recullen selectivament entre l'11 i el 12%. Per tant, són les úniques que de moment es gestionen d'alguna manera. Tota la resta, que se'n va la resta, s'incinera o se'n va a l'abocador o es perd el rastre i no se sap on va. I de les que es gestionen a través de la recollida selectiva i dels contenidors que tenim en els municipis, només entre un 5 i un 10% es reutilitza, o sigui, es reven aquí a l'estat espanyol, aquí a l'estat. Hi ha una altra part que també se'n va a altres països perquè es reven com a roba de segona mà, sobretot a l'Àfrica, i després només entre un 1 i un 2% de la roba s'utilitza pel reciclatge. Per tant, molt poqueta part del que llancem, encara estem molt lluny de poder fer...
1: Jo us recomano, jo les meves samarretes que queden trencades acaben sent draps de la pols de casa.
4: Sí.
1: Això és una herència familiar que té. I apreteu-lo. Es retalla amb unes tisores i ja teniu un drap. A més, amb un disseny maco, si porta un bon estampat.
0: Això també tenia aquí apuntat lo del greenwashing, que m'ha fet molta gràcia llegint el còmic també, no? Que són aquestes marques. Ara també aquest mes ho estem veient una miqueta amb l'LGTB també, que són marques grans normalment que aprofiten aquestes modes que potser no haurien de ser per rentar-se una mica la cara, no? I amb el greenwashing passa això, que és com marques que diuen les meves prendes, no, la meva roba és ecològica, no? I també comentes, bueno, comenteu al còmic, que hi ha algunes que potser una samarreta sí que ho és, però la resta no ho és tant, no?
3: Sí, exacte, això intentem explicar-ho també dins del còmic, perquè hi ha, bueno, unes pràctiques habituals dins la indústria és una mica això, no? Remarcar algun aspecte concret, per exemple, de la peça de roba, que potser aquell tros d'aquell material és orgànic o així, però en general el que fa sostenible una peça no és una part, sinó tot el procés que hi ha darrere i com s'ha fet, no? Tot aquest procés, amb el qual a vegades ha quedat una mica desdibuixat i és una mica enganyant, en pràctiques enganyoses que es diu.
0: Sí, i que ho anuncien com molt bombo i platillo.
3: Sí, exacte. Ara això sí que la Unió Europea ho ha regulat. Hi ha una directiva que veu d'empoderament al consumidor, precisament, sí, perquè el consumidor pugui tenir unes eines més clares per prendre decisions de consum. Aleshores, aquesta directiva ara s'està transposant a la llei estatal espanyola i està a punt de sortir, que és la llei de consum sostenible.
0: Genial.
1: Uf, durarà poc aquesta llei.
0: Doncs, si ningú té cap pregunta, moltes gràcies per venir, això sobretot. Moltes gràcies a vosaltres tres també per aquesta obra. i que era molt necessari també.

0: i de divulgació i per tots els públics. Ha sigut un plaer i fins ara. Que vagi bé.
1: Adéu-siau.
2: Moltes gràcies.

0: Sintonitzes Ràdio Rubí a la 99.7 de la FM.
1: Són les 5 de la tarda.
0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
2: Este programa.

0: Benvinguts, benvingudes a una nova edició de La Gent Normal. Ja ho sabeu, el programa de conversa tranquil·la i reposada de Ràdio Rubí, 99.7 de la FM i també a www.radiorubí.cat. Dic tranquil·la i reposada, tot i que la música que ens acompanya avui des de bon començament, de tranquil·la i de reposada, ho és poc. I per si ens voleu veure, per si ens voleu escoltar en els millors moments del programa, doncs també, ja ho sabeu, ens podeu trobar a la selecció que fem en el nostre perfil d'Instagram @lagentnormal_RadioRubí. La fascinació pel desconegut, per allò que és llunyà, per allò que no som capaços d'entendre en primera instància de manera més o menys científica, perquè tots tenim la nostra part analítica, no ens enganyem. Podem ser més o menys neurodivergents, però al final la part analítica tots la tenim. Des de l'antiguitat més antiga, l'ésser humà ha mirat al cel, i amb aquesta mirada al cel ha projectat les seves pors, els seus anhels, els seus dubtes, les seves desgràcies i els seus guanys. No hi ha cosa més bonica, segurament, que mirar el cel de nit. De dia també, però, perquè, per exemple, des del costat d'una platja, a la vora de la platja, comprovant la línia perfecta de l'horitzó i els colors perfectes de la terra, el blau, el verd, el marró. Però el cel nocturn, amb les seves estrelles, les seves galàxies, les seves constel·lacions, té un no sé què difícil de definir. Preguntar-se, com deia aquella cançó, si estem sols o no a l'univers, si de la mateixa manera que nosaltres contemplem l'infinit, potser anys llum enllà també hi ha altres éssers que també s'ho miren amb curiositat o amb por tal vegada. Sigui com sigui, aquest estiu tindrem l'oportunitat única de mirar el cel de manera molt precisa, de manera molt especial. El pròxim 12 d'agost, el nostre país, sinó Europa, viurà un eclipsi de sol històric, ben visible especialment en unes quantes zones de les províncies de Lleida i de Tarragona. I avui volem parlar, ja escalfant una miqueta motors, perquè al final doncs queda un mes i mig per aquest eclipsi, doncs avui volem parlar precisament d'aquest eclipsi i hem volgut convidar un expert en astronomia, perquè ja sabeu que en aquest programa ens agrada parlar amb propietat, ens agrada parlar amb coneixement de causa. Segur que aprendrem moltes coses, segur que descobrirem moltes curiositats, però sobretot ho farem d'una manera tranquil·la i reposada. Josep Maria, molt bona tarda i benvingut a La Gent Normal.
1: Gràcies, bona tarda.
0: Ho dic massa gros quan dic que és un eclipsi històric o no?
1: No, és un eclipsi... Aviam, tots els eclipsis, sobretot aquests que són totals, són especials, perquè no són gaire freqüents.
0: Quan diem totals, a veure, anem aclarint conceptes, no? És a dir, hi ha eclipsis parcials, això a vegades ho sentim, els mitjans de comunicació. No, és un eclipsi parcial, és un eclipsi total. Què vol dir un eclipsi total o un eclipsi parcial?
1: Bé, un eclipsi parcial és que la Lluna ens tapa una part només del Sol. Pot ser més, pot ser menys, però és una part. Per això es diu parcial. Uh-huh. En aquest cas, el 12 d'agost, tindrem un de total.
0: És a dir, que el Sol quedarà totalment tapat.
1: Completament tapat. A la franja de la totalitat. Aquí a Catalunya haurem de baixar, els que som aquí a Barcelona, doncs haurem de baixar fins al límit de la província de Barcelona, Tarragona, per entrar dintre d'aquesta franja de la totalitat.
0: I això vol dir que aquesta... És a dir, per exemple, des de Rubí estant, no? Posem per cas que estem... anem a dir-ho així, a un centenar de quilòmetres de la franja de Tarragona, no? O potser una mica menys, fins i tot, 60-70 quilòmetres. Home, no serà total, però pràcticament serà total, no?
1: Serà, fixa't, aquí tenim la dada. Aquí estarà el Sol cobert en un 99,7%.
0: Per tant, gairebé un 100%. Això vol dir que durant uns minuts el Sol no el veurem. És a dir, serà...
1: Veuràs aquest 0,3%.
0: O sigui, pràcticament serà una... Pràcticament es farà de nit.
1: Pràcticament. Però fixa't d'una cosa. Jo aquest serà el primer eclipsi total que viuré. No he viscut mai.
0: Quan va ser l'últim que va passar, perquè vull dir que fos visible des d'aquí, des d'aquestes terres?
1: Em sembla que va ser cap a l'any 1950 i pico, exactament ara no me'n recordo.
0: Vale.
1: Però
0: fa molts anys.
1: Fa molts anys. I de fet, no sé si aquest va ser el que es va veure des de Canàries i va ser un altre que va ser el 1905 per aquí, més o menys. Sí, és a dir, és un fenomen que...
0: Quan parlem d'històric, llavors ho podem posar amb lletres majúscules.
1: Sí, és que després, cap als anys 50, va haver-hi un altre que ara recordo que sí que es va veure a Canàries, però no sé si a la península també. Uh-huh. Saps? Per això que...
0: I quant dura aquest fenomen? És a dir, perquè clar, ara diem, ostres, el sol... Perquè clar, això serà una cosa progressiva, és a dir, s'anirà enfosquint. És com si es fes de dia i de nit d'un normal i corrent, per entendre'ns. S'anirà enfosquint, hi haurà un moment d'obscuritat total d'aquest 99,7% i després progressivament es podrà passar...
1: El que passarà, el que té també especial en aquest cas, és que estarà molt baix. Per l'hora en què es donarà l'eclipse, el sol estarà a punt de posar-se per l'horitzó ja.
0: O sigui, serà un eclipsi més aviat de tarda, per entendre'ns.
1: Correcte. El veurem aquí, la totalitat es donarà cap a les 8:30 del vespre.
0: Val, molt bé.
1: És a dir, que després, quan la lluna ja ens torni a deixar veure el sol... s'estarà posant per l'horitzó. De fet, es posa cap a les 21:15, 21:17.
0: Uh-huh. Clar, llavors, que... serà molt curiós, no? Perquè llavors, en aquest punt de foscor, no? És a dir, que veurem la lluna, és a dir, i progressivament, com que ja, diguéssim, com que la il·luminació, o sigui, quan l'eclipsi ja hagi passat i es torni, anem a dir-ho així, entre cometes, es torni a fer de dia, en realitat, de seguida veurem la lluna.
1: Correcte.
0: Vull dir que serà una cosa curiosa.
1: Bueno, no la veurem, perquè no l'hem de veure, perquè és lluna nova.
0: Ah, perdó, exacte. Val, exacte.
1: Val,
0: és lluna nova.
1: Perquè es doni... Aquesta és una de les condicions perquè es doni un eclipse de sol. Com que la lluna se'ns posa davant, la cara que nosaltres veiem de la lluna, la cara que està il·luminada és la part que està darrere de nosaltres. Llavors no la veiem, és la lluna nova.
0: És complicat, tot
1: és
0: una, això.
1: Una
0: és
1: de les condicions... Sí, sempre que hi ha un eclipsi.
0: Sempre que hi ha un eclipsi es donen aquestes circumstàncies.
1: Correcte. I si és eclipsi de lluna, és a l'inversa. Només es pot donar quan hi ha lluna nova.
0: Uh-huh.
1: És la Terra la que es posa, la que fa l'ombra a la lluna. I l'eclipsi de sol és quan hi ha lluna nova i l'eclipsi de lluna és quan hi ha lluna plena.
0: Apassionant. Ja veieu que aquestes coses... Mai no en sabem prou. De fet, el Josep Maria ve amb unes xuletes aquí, amb un gràfic, precisament amb tot això, és a dir, amb totes aquestes dades apuntades de com es produirà l'eclipsi.
1: Sí, és una infografia de com es veurà aquí a Rubí.
0: A Rubí, exacte.
1: Sí, sí, els horaris de quan comença i quan acaba.
0: Uh-huh.
1: I, bueno...
0: Clar, això és molt curiós perquè jo fa aproximadament un any vam tenir aquí amb nosaltres una persona que també en sap molt de ciència i en sap molt de planetes i de tot el món de l'astronomia, que és el Joan Anton Català.
1: Qui no el coneix?
0: Qui no el coneix, exacte. Doncs el vam tenir aquí via videoconferència, però me'n recordo que d'això ja fa molts mesos, crec que era, si no recordo malament, que era a començament d'aquesta temporada, i recordo que ja vam començar a parlar d'aquest eclipsi, no? I ell especificava i explicava que això, que era una oportunitat històrica, que diguéssim que és el que estem veient ara, no? Que és era una oportunitat històrica. I en altres intervencions que ha anat fent al llarg d'aquests mesos, clar, te n'adones, més enllà de la rellevància de tot això, que hi ha tot una... que hi ha tot uns col·lectius de gent que, clar, que ja es comencen a moure des de fa molts mesos,
1: sí,
0: per trobar anem a dir-ho així, per trobar llocs per poder-lo veure en bones condicions, per trobar allotjament, per poder allotjar-se, no?
1: És correcte. Jo vaig assistir al març del 2025, es va fer una convenció astronòmica, a l'Astronòmica de Sabadell, que es fa cada 2 anys, i una de les ponències d'en David Galadí va ser pel tema de l'eclipsi. I com bé dius, gairebé no havien... O sigui, sí que saps que jo feia 3-4 anys que ja... Bueno, hi haurà aquest fenomen, però encara queda lluny, no? Però va ser curiós perquè ja al març del 2025, quan va fer la ponència en David Galadí, va dir... Bueno, la franja de la totalitat, en principi el lloc més òptim de la península, tenint en compte que, per exemple, Astúries es fica dintre de la totalitat, però estadísticament la probabilitat de núvols doncs és més gran, no? Les Balears a l'agost, núvols estadísticament gairebé res.
0: Pocs.
1: Però com que està més a l'est, menys temps d'eclipsi. Ah. Perquè encara ens agafa el sol més baix. Llavors diu, el lloc òptim és a Burgos.
0: El lloc òptim és a Burgos.
1: A plena meseta. Diu, però no busqueu. Ja està tot exhaurit.
0: Perquè està tot ple.
1: Això era el març del 2025.
0: Caram.
1: Ja estava tot ple.
0: Ostres, realment te n'adones, clar, que això és una moguda molt, molt important, que és curiós perquè genera tot un negoci, genera tots uns elements així externs de, doncs això, no? de gent que es desplaça, gent que li agrada això, o gent que potser no li agrada especialment, però, per dir-ho d'alguna manera, vol viure aquest moment històric.
1: Jo he tingut... l'oportunitat de conèixer el conec en Josep Massalles. Uh-huh. Josep Massalles és el president de l'Associació Astronòmica de Barcelona, TASTER. És la persona de tota la península que ha viscut més eclipsis. Uh-huh. de sol. De fet, des que va viure el primer, ell ho explica com que va ser una experiència única, indescriptible, que li va fer anar buscant cada any els eclipses. Ell els seus viatges els programa
0: en funció dels eclipses.
1: On hi ha aquest any un eclipse total de sol?
0: Perquè n'hi ha d'eclipsis totals, n'hi ha cada any, o no?
1: Gairebé en tenim un per any. El que passa que el que és que torni a passar per aquí, per Catalunya, doncs trigarà 100 i pico anys. Uh-huh. Val? Però cada any es projecta un eclipse total de sol en alguna part del planeta. Uh-huh. Passa que l'ombra que projecta la Lluna sobre la Terra té una superfície molt extensa, llavors l'ombra que projecta és molt petita i has d'anar a buscar aquesta franja, però hi ha gent que ho fa. I és curiós perquè abans hem comentat que aquí l'eclipse serà gairebé total. Uh-huh. Perquè dius, ostres, però si és que 99,7%. Això per mi és com...
0: és gairebé
1: total.
0: Exacte.
1: Doncs parles amb el Josep Massalles i et diu, això és com la nit i el dia. Si tens l'oportunitat...
0: De veure el 100%.
1: Ves a la franja de la totalitat. Si t'has de desplaçar 50 quilòmetres, pensa que hi ha gent que fa milers de quilòmetres. Si tu només has de fer 50...
0: Clar, és una oportunitat.
1: I tens l'oportunitat, fes-lo. Diu, perquè és com la nit i el dia. Aquest 0,3% fa que no sigui de nit del tot.
0: Uh-huh. Clar, i ara si et preguntes, Josep Maria, quina seria la franja a Catalunya, si ens miréssim el mapa, més o menys el mapa de Catalunya... Quina franja seria la més afectada de l'eclipsi?
1: L'eix central de la franja de la totalitat, pensa que és una franja que agafa 207 quilòmetres al centre passa pel Delta de l'Ebre. Si te'n vas al Delta de l'Ebre, Castelló, aquella zona, és la totalitat, és on viuràs l'eclipsi total gairebé en 2 minuts. No arriba, però vora els 2 minuts.
2: 2 minuts.
1: De totalitat. De totalitat. Des del moment que comença tindrem una hora i mitja o més. Des de que es comença la lluna a ficar-se per davant, el veiem parcial, fins que arriba la totalitat. La totalitat és 1 minut 40 segons. Si ens anem a Vilanova, que és just a la vora de la franja, doncs el veurem 30 segons.
0: Uh-huh. Clar, ara estava pensant jo el Delta de l'Ebre, no? Que és un lloc tan maco i amb una càrrega tan especial, no? Però clar, m'imagino que arribar al Delta de l'Ebre un 12 d'agost a poder veure l'eclipsi, jo crec que has de plantar el xiringuito 3 o 4 dies abans.
1: Imagines bé.
0: Clar, perquè a més les carreteres del Delta de l'Ebre, que tendeixen a ser més aviat estretetes, amb poc espai per aturar-se, clar, allò serà una bogeria.
1: Sí. Qui pugui, el que ha de fer és anar abans. Mm-hmm. És a dir, no pensar, bueno, d'aquí al Delta de l'Ebre que trigo, hora i mitja, 2 hores...
0: Doncs surto a les 6 de la tarda.
1: No facis això. Si tens oportunitat, ves pel matí, arriba amb 3-4 hores de marge, uh-huh, amb una mica de marge. I de fet, penso que qui ho vulgui fer, jo crec que ja gairebé tothom ha escollit el seu punt per veure l'eclipsi.
0: I llavors és més... és millor estar en una zona plana o és millor estar en una zona elevada?
1: Com més elevat, millor, sempre i quan no tinguis muntanyes al voltant o elements...
0: És a dir, si has de pujar una muntanya, puja la més alta.
1: Correcte.
0: I sí. Que no hi hagi, que no tinguis arbres...
1: Evitar els obstacles. Clar. Mm-hmm. Clar, és per això que en aquest cas, a l'eclipsi d'aquest 12 d'agost, hi ha uns punts estratègics. Així com el 2027 hi haurà un altre el dia 2 d'agost, però que ens agafarà només la franja sud per Andalusia.
0: Aquest agafa el
1: Marroc...
0: Aquí no veurem res.
1: Aquí no, el veurem parcial.
0: Sí.
1: El veurem parcial. Ara no sé en quina magnitud, però el veurem parcial. Però si el vols veure com aquest, total, t'has d'anar a Màlaga, Cádiz... perquè allà sí que agafa una mica la franja de la totalitat que passa per Marroc, per Egipte, uh-huh, però en canvi aquell, el del 2027, es dona entre les 10 i les 11 del matí.
0: Clar, això és...
1: El 2 d'agost, a les 10 i mitja, 11 del matí, sí. Encara que estiguis al mig de dos edificis, al carrer, tu mires cap a dalt i el veus el sol.
0: Ara et faré una pregunta, abans escoltarem una peça musical, però et faré una pregunta que, bueno, que ens pot arribar a fer riure. Què passaria si el dia 12 d'agost ens aixequem amb el dia hiperennuvolat i a les 8 del vespre cau una tamborinada?

0: Amb el Josep Maria ara l'he fet riure abans que arrenqués aquesta cançó. Abans que em responguis en aquest toc d'humor que havia volgut posar, has triat una cançó canyera al començament, i aquesta també ho és. Ets canyero, Josep Maria?
1: Sí, m'agrada el rock. Sí, m'agrada aquest estil de música. De fet, bueno, la setmana que ve és Festa Major i després l'altra vaig al Rockfest.
0: Vas al Rockfest?
1: Sí, sí, sí, tinc ja les entrades.
0: Molt bé, aquest any hi ha un cartell bastant interessant.
1: Sí.
0: Bueno, de fet, el Rockfest en general té un cartell molt interessant.
1: Està molt bé perquè és molt variat. Llavors tens des de hard rock fins a el clàssic heavy metal i el thrash, punk. És a dir, tu tries, pots triar el que més t'agradi. Bueno, de fet, un festival acaba sent això, no? És maco perquè
0: pots anar saltant d'escenaris i a vegades, doncs això, a vegades hi ha bandes que dius, ostres, comences la primera cançó i ja no et diuen... I bandes que, a més, els festivals són un banc de proves per descobrir grups nous, que això també és una cosa que a vegades no tenim en compte. Però no, jo vaig a veure tal, jo vaig a veure qual, no? Però jo, per exemple, gràcies a anar a un festival vaig descobrir un grup que després, amb el temps, m'ha anat agradant molt, que són els Ghost. I jo els vaig veure per primera vegada sense saber res d'ells, els vaig veure per primera vegada en un Primavera Sound, que desentonaven una mica ja, també ho haig de dir, però, i que és una banda que té un recorregut ja molt llarg i té una, diguéssim, té un pes específic i una sonoritat com bastant, bastant interessant, evidentment sempre a la part nòrdica d'Europa, que d'aquestes coses en saben bastant, no? Josep Maria, 12 d'agost, 8 del vespre, o no?
1: Tamborinada.
0: 8 del matí, i s'aixeca el dia rúfol, allò que es diu, ostres, sembla que plourà avui. No ha plogut en tot l'estiu i resulta que avui té pinta de ploure. I a les 8 del vespre cau un xàfec. Clar, és que ara ric perquè...
1: És que ho pintes la decepció, de la pitjor manera possible. Perquè anava a dir, bueno, doncs com diu aquesta cançó... La història no s'ha acabat. Mires cap al cel i hi ha aquesta esperança encara.
0: Clar.
1: Però és que dius, cau la tamborinada a les 8 del vespre. Ostres,
0: en el cel sempre hi ha l'esperança, eh? Els cristians ho saben molt bé, això, i ho solucionen molt bé. Però més enllà d'això, clar, igualment veurem una baixada d'intensitat de la llum, lògicament.
1: Sí, sí,
0: clar,
1: sí,
0: no ho veurem tan espectacular com si...
1: Podrem fer les fotos que esperàvem fer, no podrem veure els fenòmens aquests, que és el que esperem, no? Uh-huh. Veure les perles de Bailey, l'anell de diamant, tots aquests fenòmens, la corona solar...
0: Les perles de Bailey? Què són això? Explica'ns-ho, perquè ara m'he imaginat un braçalet o un collaret, no?
1: Sí. Bueno, podries regalar-li
0: Podries regalar algú,
1: clar.
0: Però, què és exactament això?
1: Bé, doncs, quan la lluna es posa davant del sol, completament... la superfície de la lluna és irregular.
0: Sí.
1: I llavors es veuen puntets encara del sol, de la circumferència solar, perquè són aquests punts que es deixen veure entre les muntanyes de la lluna.
0: Clar, perquè la lluna, com que la lluna no és perfecta, no tapa exactament tot el sol.
1: Correcte. Es va ficant i es comencen a veure fins que ja queda tapat del tot, no? Però hi ha un moment que hi ha aquestes, es diuen perles de Bailey, que ja van tapant les muntanyes, els cràters de la lluna, van tapant irregularment el sol fins que es fica completament al davant. L'últim contacte, primer veurem les perles de Bailey, i en l'últim contacte hi ha un últim raig de llum. Que això és el que li diuen l'anell de diamant, perquè sembla això, sembla com un anell de llum, i després aquesta part, aquesta anava a dir taca, però no és taca, diguem, és llum. I això li diuen l'anell de diamant.
0: Clar, i això són uns 30 segons.
1: L'últim contacte. Llavors es tapa completament. Després, quan va sortint per l'altre costat, torna a haver-hi aquest anell de diamant i es va... i va sortint. I després hi ha un altre fenomen també molt interessant, que és quan està tapat completament. Parlem de minut i escaig, o sigui que s'ha de parar atenció. Sí. Podrem veure la corona solar.
0: Què és?
1: És com una cabellera. Tu no veus el sol, però veus aquesta circunferència, un cercle fosc, i envoltat com d'una cabellera.
0: Com...
1: És la corona solar és... és com, diguem, com si fos un vent solar.
0: És com
1: milions de quilòmetres, té de...
0: Clar.
1: I només es pot veure en aquest fenomen, amb els eclipsis.
0: És una mica com quan surt el sol i hi ha núvols, aquella mena de rajos que es projecten a través dels núvols.
1: No tan així, perquè és que és espectacular i només es pot veure quan hi ha un eclipsi. Per això, el que dèiem al començament, són especials aquests fenòmens? Són tan especials? Doncs ho són.
0: Estem veient que són realment especials, però aquí hem fet servir un verb, Josep Maria, que m'agradaria que matiséssim, perquè això, i això es anirà repetint a mesura que ens anem acostant, no? Mirar l'eclipsi, vale? Mirar. A veure, com hem de mirar l'eclipsi? Perquè, clar... Aquí se n'ha parlat molt.
1: Sí.
0: No podem anar
1: de qualsevol manera,
0: com si anéssim aquí amb la floreta a la mà i mirar directe. No, el sol queda tapat, doncs miro directament al sol.
1: No, això mai es pot fer. L'eclipsi s'ha de mirar sempre amb ulleres especials homologades per veure l'eclipsi. I no es poden fer experiments, ni ulleres de sol, ni aquestes de màscares de soldar, ni radiografies, res d'això.
0: Això fa com 20 o 30, crec que des que tinc ús de raó, i ja en tinc uns quants anys, cada vegada que hi ha hagut un eclipsi parcial de sol, perquè de total crec que no en dec haver viscut cap, sempre s'ha dit això de les radiografies, les ulleres de soldador i tal. Si encara es continua dient, suposo que és perquè encara hi ha gent que ho fa servir.
1: Clar, perquè pensen que, bueno, que amb això...
0: Ja en tinc prou.
1: És lo típic, no? Això s'ha fet sempre. Bueno, i també hi han hagut molts accidents a la retina i...
0: Sí, també hi ha gent que va a 180 per l'autopista encara.
1: Clar.
0: I pots anar a 120.
1: Sí. I el problema és que, aviam, fisiològicament, el nostre cos, el nostre organisme està preparat. Si tu surts al carrer un matí, mires cap a dalt i et trobes que amb el sol de cara... treus la vista de seguida i no et passa res perquè estem preparats fisiològicament. Què passa quan hi ha un eclipsi? No et fa mal als ulls. I llavors podries aguantar més estona mirant directament. Però la irradiació només d'un punt del sol, la irradiació que t'arriba a la retina d'aquest punt, et crema cèl·lules de la retina. I en el moment, com que tu no sents cap mal, no te n'adones i pots continuar mirant. I llavors, quan ha passat tot el fenomen i quan passen dies, aquesta gent comença a dir: ostres, no veig les línies rectes, veig com línies tortes. I és perquè se li han després moltes cèl·lules de la retina.
0: Per tant,
1: i s'ha d'anar amb molta cura.
0: Per tant, ulleres homologades.
1: Amb el segell de conformitat europea i la ISO, que fa de molt bon recordar, que és 12312, 12312-2, però per recordar-ho bé, 12312.
0: 12. Perquè amb això no cal jugar-se-la, evidentment.
1: No. Perquè... I a més, si és que són molt econòmiques i et valen per aquest eclipse, pel de l'any que ve i del 2028, que hi haurà un altre.
0: 2028 també?
1: També. Hi haurà un altre, però aquest serà anular, no serà total.
0: Què vol dir anular? Abans hem parlat dels totals i dels parcials, ara ens en surt un altre.
1: Sí.
0: Que és l'anular. A veure.
1: Sí. És igual que el total, només que en aquest cas la lluna està, la tenim més lluny i llavors no ens tapa.
0: O sigui, no
1: completament.
0: Tapa tot, tapa només una part. És com si, pintéssim un cercle a dins.
1: Correcte,
0: la...
1: inscrit. Correcte. I és perquè, clar, l'òrbita de la Lluna, que fa la Lluna sobre la Terra, és el·líptica, no és un cercle perfecte, és el·líptica. Llavors, hi ha aquesta variació de distàncies de 380.000 quilòmetres fins a 400.000. De fet, de mitjana diem sempre 380.000. Uh-huh. Però per què és això? Perquè és una mitjana. Quan la Lluna la tenim més a prop, està menys dels 380.000, més 360.000, una cosa així, 350, i gairebé 400.000 quan la tenim més lluny, al perigeu. Uh-huh. I l'apogeu, val?
0: Clar, és com quan intentes projectar una ombra amb una paret, no? És a dir, si tu acostes molt la mà, per exemple, a la,
1: correcte,
0: a la bombeta,
1: és això.
0: A la font de llum, evidentment, l'ombra és més petita. Si l'allunyes i t'acostes més a la paret... al revés, és a dir, ho he dit al revés, però ja ens entenem. És aquest efecte.
1: Però tu mateix segurament has sentit a parlar de les superllunes.
0: Sí.
1: I és per això. Superlluna, què és? La lluna plena, quan la tenim...
0: Quan està molt a prop.
1: Quan està molt a prop. I quan no està tan a prop, doncs és la lluna plena, normal.
0: Ara que parlem d'astronomia, clar, els anys d'eclipsi, d'eclipsi total, no? Que tu dius que n'hi ha, evidentment, n'hi ha cada... Cada any sol haver-hi, no?
1: Sí,
0: eclipsis,
1: en algun punt de la Terra.
0: En algun punt de la Terra, no? Però, clar, aquí, en aquest cas en concret, en el cas del 2026, del 12 d'agost del 2026, a Catalunya, clar, això moltes vegades activa tota la cosa així com més esotèrica, no? De, ostres, un eclipsi és un fenomen estrany, que és estrany, però vull dir que és perfectament documentat,
1: sí.
0: i demostrable científicament, no? Però més enllà d'això, tu creus en les, diguéssim, en les supersticions o, ostres, un eclipsi vol dir que
1: no,
0: aquell any ha de passar alguna cosa?
1: No ho soc pas, de supersticiós. El que passa que amb l'astronomia ha passat molt sovint amb qualsevol fenomen, no només això, no? Quan es van descobrir... Bueno, no se sabia què eren els planetes. Les civilitzacions egípcies, els babilonis, veien que totes les estrelles formaven constel·lacions i tot es movia en un ordre, seguint un ordre. I amb això, doncs, bueno, el tema de les estacions, ho controlàvem amb això, no? Per exemple, a Egipte, quan sortia l'estrella Sirius, sabíem que era quan vindria el desbordament del Nil. Llavors, això els preparava.
0: Uh-huh.
1: Val? I era, clar, eren aquests senyals.
0: Era l'única manera que tenien de...
1: Però què passava? Hi havia uns astres que no seguien aquest ordre, que anaven, es movien pel cel com volien. Doncs el que fa qui el que vol només pot ser un déu, i els planetes els atribuïen, havien de ser deïtats.
0: Uh-huh.
1: perquè no ho veien cap llei, saps? Llavors amb els eclipsis, doncs igual, qualsevol fenomen bueno, és curiós, històricament deien amaguem el rei, aquestes civilitzacions, amaguem el rei perquè hi ha un fenomen d'aquests, del tema de conjunció planetàries o eclipsis o el que fos, no sigui que li passi qualsevol història.
0: Uh-huh, saps? Clar, vull dir...
1: O sigui, pensaven, clar, sí. Jo no ho soc, de supersticiós.
0: Les supersticions, a vegades, sí. Bueno, tenen aquest punt de... aquest punt, i ho deia jo al començament, no? d'intentar explicar les coses que, des d'un punt de vista, anem a dir-ho així,
1: científic,
0: no coneixes, i que no, fins i tot fins i tot no pots demostrar, no? Perquè no és que no siguin demostrables científicament, és que no has trobat la manera de poder-les demostrar. Perquè jo que sé, coses que ara són absolutament demostrades i demostrables, fa potser 100 anys o 150 o 200 anys no hi havia manera d'explicar-les.
1: Correcte.
0: No?
1: Imagina't que anys enrere, històricament, no, hi havia un eclipse i les famílies o qui fos, no, una desgràcia, doncs ja tenim atribuït.
0: Clar,
1: això està per culpa de l'eclipsi, segurament.
0: Jo m'imagino, no? Allà la tiraré molt enrere, no? Però m'imagino 300, 400, 500 anys enrere, no? De cop i volta...
1: Sí, no cal anar més enllà.
0: Sí, de cop i volta, un dia estàs tu treballant al camp i de cop i volta veus que es va fent de nit progressivament i són les 12 del migdia, et quedes en la foscor total durant N minuts i després torna a sortir el sol. Clar, jo m'imagino, no?, la mentalitat d'una persona del segle XV, del segle XVI, del segle XIV. Clar, allò devia ser,
1: passant,
0: ser un fenomen,
1: no?,
0: absolutament inexplicable. I a partir d'aquí, clar, projectar doncs, que això és obra d'un déu, que aquí hi haurà una desgràcia, etcètera, etcètera,
1: sí,
0: és molt fàcil.
1: El tema dels eclipsis, ja es predeien a l'antiga Babilònia, val? Però, com bé dius, no tothom...
0: Però això
1: no
0: era
1: tothom,
0: un terreny, era, això era clar, un terreny d'uns quants.
1: Correcte,
0: clar,
1: correcte.
0: De pocs.
1: Això anava a dir. Llavors, aquí està el tema.
0: El pobre Camperol, que no estava, diguéssim, que no estava enrolat en...
1: Ell no sabia res d'això.
0: Clar.
1: I els podien convèncer de qualsevol cosa i, bueno, i de fet... doncs passaven aquestes coses.
0: Perquè fa molts anys que els humans miren al cel.
1: Sí, i tant. Mil·lennis.
0: I tot i així no hem perdut les ganes i la curiositat de mirar, no? I fins i tot de la pau que et pot arribar a donar mirar al cel en una nit estrellada, en una nit, per exemple, que hi hagi lluna nova.
1: Correcte.
0: Que no tens la, diguéssim, aquesta contaminació de la llum de la lluna, no? Estirar-te a terra en un lloc on tinguis una bona visió. I aquesta experiència és molt fascinant.
1: És impressionant. I veus la Via Làctea. Jo recordo de petit, anaves al món rural i veia una quantitat d'estrelles que deia, ostres, què passa aquí? A Rubí no les tinc. I veies això, fins i tot la Via Làctea, és impressionant. És que aquell cel t'impressiona.
0: M'has dit ara, de fet, una cosa que et volia preguntar, no? D'on arrenca aquesta passió? Perquè veig que parles, vull dir, només sentint-te parlar, crec que puc dir sense equivocar-me gaire, que parles amb passió. D'on et ve aquesta passió de l'astronomia?
1: Res, és només això, no? Penso que de petit ja m'impressionava quan mirava el cel, però res més. Però després ja d'adolescent, recordo, teníem 16 anys i amb uns col·legues, amb la meva colla, hi havia un company que va dir que a l'escola li havia tocat fer un treball, no sé, ara no recordo si era sobre el sol o sobre el sistema solar o alguna cosa així, i dèiem, ostres, que xulo, no? Doncs això està bé i tal. I vam començar a parlar del tema d'astronomia i va sortir el tema de... Ostres, va sorgir... I t'imagines si féssim una associació d'astronomia aquí a Rubí per... I bueno, vam engrescar.
0: I us vau engrescar.
1: Sí.
0: I, com...
1: I llavors, clar, llavors ja t'hi fiques més i comences a informar-te més i amb més gent aprens més coses. De fet, bueno, nosaltres ara a Astro Rubí, que és on t'estic, hi ha una frase que va dir Newton que l'hem fet nostra, no? Si vols arribar lluny, a mirar lluny, posa't espatlles de gegants. I és així.
0: Bueno, és a dir, diu molt aquesta frase, eh? Perquè vull dir, ara tots tenim el cap, no?, de posar-nos a sobre d'un gegant, no?, la imatge molt gràfica, però al final és, aquí al darrere vol dir aprendre dels que en saben més.
1: I tant, i tant. I això és el que em passa, no?, que tu fins ara t'havies conformat en veure el cel, bueno, d'una manera visual, fer observacions visuals només. Després ja veia que la meva filla li veia cert interès, dic, bueno, va, doncs em compro un telescopi. Llavors aquest interès se'n va enorme.
0: Però suposo que en el moment que et compres un telescopi per mirar estrelles, per mirar planetes, etc, etc, vol dir que la cosa ja va en sèrio.
1: Sí,
0: és a dir, que t'ha picat el verí de l'astronomia.
1: Sí, sí. I llavors comences a conèixer gent que t'engresquen, ostres, doncs saps que tu amb aquest equip has provat de fer astrofotografia? No, què dius, no? Però sí, a més, com que no sortim d'aquí, de Rubí... No, però tu pots fer cosetes, eh? Es poden fer coses. Clar, no trauràs fotos...
0: Home, com si t'anessis al Pallars, per exemple.
1: Però sí que pots aprendre i després te'n vas allà al Pallars i treus la foto, no? I, ah, sí? Això es pot fer? I t'ensenya com fer-ho. I vas conèixent un gent i un altre que en sap molt d'altres històries. Llavors et comences a engrescar en tota la temàtica de l'astronomia i et peta el cap perquè no saps per on tirar.
0: Això ho deia el Josep Maria al començament, abans que obríssim els micros, que em deia, em porto aquí apuntades coses perquè amb el món de l'astronomia tens aquesta sensació que t'explota el cap quan hi ha moltes dades i tal, i parlàvem exclusivament només d'aquest fenomen que viurem aquí el dia 12 d'agost, aquest eclipsi de sol total.

0: Ara entenc per què has triat els Halloween, perquè estan en el, perquè estaran al cartell, sí, del Rockfest,
1: sí, d'aquest, sí, any. Sí, és un cap de cartell el dissabte.
0: Dissabte dia 3 de juliol, els Halloween amb els Accepts, amb el Sabaton, Napalm Death. Déu-n'hi-do, el cartell d'aquest any.
1: Sí, aquest dissabte és impressionant.
0: Molt bé, doncs ja hem vist, que el panorama o la paleta musical del Josep Maria, doncs és rockera.
1: No és incompatible l'astronomia amb el rock.
0: No, perquè al final, home, si haguéssim... Jo quan trio les músiques de fons de que sonen mentre fem aquesta conversa, sempre intento imaginar-me una mica una tipologia de música que se digui amb el que estem parlant, no? I clar, de fet, ara quan s'acabi aquesta cançó, tornarem als sons de una mica així com... Saps? Així, chill, de com de l'espai.
1: És una mica ha vingut aquest i què ha passat,
0: però
1: no?
0: Està bé perquè vull dir, la vida són contrastos, Josep Maria, no descriurem res de nou. Llavors, si ensenyim a l'Astrorubí, en aquesta entitat que va, bueno, diguéssim que va néixer una mica a partir d'una...
1: Bueno, aquesta és nova, perquè...
0: Aquesta és nova.
1: Bueno, va ser una escissió d'una altra que hi havia, que era aquesta primera, que es va fundar el 86, però nosaltres portem ara com a enregistrats a l'Ajuntament i a la Generalitat, portem un any, justament un any. Acabem de trencar la closca, com aquell qui diu...
0: I quina...
1: Fent astronomia és una altra història, no? Però cadascú individualment. I, bueno, i ara doncs el grup que tenim aquí, Astrorubí, és un grup molt maco, hi ha gent molt potent, que, bueno, el que em va ficar amb el tema de l'astrofotografia, el David González, que ve d'Aster, va ser el que em va dir no, es poden fer coses i pots aprendre aquí, i em va ensenyar com fer-ho. I
0: s'ha de tenir, és a dir, per dir una cosa és mirar el cel i veure les estrelles i que bonic, que maco i tal, no? Després suposo que fas aquesta segona fase de, doncs, aquestes constel·lacions, que això és la Via Làctea, etc, allò és Venus, allò no sé què,
1: visual,
0: exacte. Però un cop fas el salt, no? Entrem en el moment telescopi. Ara tu parlaves de l'astrofotografia. Realment és complicat tot aquest món, o està a l'abast, i ja no només parlo de qüestions econòmiques, sinó està a l'abast de la gent?
1: Saps què passa? Que això va venint sol. És a dir, jo havia sempre fet observació visual i amb prismàtics. I sempre diem, el millor telescopi per un que comença, un aficionat que comença, són uns prismàtics, uns binocles. És impressionant el que arribes a veure.
0: Però llavors és uns binocles d'aquests que augmenten molt, però que has de tenir una base per recolzar-los, un bueno, trípode,
1: si,
0: o alguna...
1: Si li poses l'adaptador per posar-lo en un trípode, millor, perquè no tremola, exacte, no et bellugarà la imatge, és millor, sí. i no se't cansen els braços.
0: Clar.
1: Però no cal que siguin especials, que n'hi ha. Especials per astronomia, però... Jo ho feia amb els prismàtics que tenia per veure ocells.
0: Sí.
1: Amb aquests. Però és que és impressionant la quantitat d'estrelles i de fenòmens que veus, cúmuls estel·lars. Descobreixes un altre món. Després arriba el telescopi, i amb el telescopi l'altre, el tema de l'astrofotografia i de més, va arribant per això, perquè arriba un company i et diu, saps que... Has fet alguna vegada això? No ho puc fer. Com que no? Tu no tens una càmera de fotos? Sí, però no una càmera astronòmica. És igual. Es pot acoplar aquí i... Ostres, sí? Això es pot fer? O sigui, ni t'ho imagines.
0: És a dir, en mitjans molt, anem a dir-ho així, eh? Com pots molt començar. Rudimentaris, pots començar...
1: Pots començar, correcte. Mm-hmm. El que passa que, clar, després això t'engresca, t'enganxa i això és un no parar.
0: Això clar. És com tota la
1: correcte.
0: Vida.
1: Correcte, això és com no parar, perquè ja quan treus la teva foto, ostres, quina nebulosa que he tret. Després la vols millorar, perquè veus que altres han tret aquesta nebulosa i dius, mare meva, quina foto. Jo la vull fer igual. Diu, bueno, ja, però... tenen una càmera ja més dedicada per astronomia, que és refrigerada, que no sé què. Bueno, va, quan val aquesta càmera?
0: Llavors comences a sumar. Però hi ha una experiència molt divertida, i aquesta sí que és veritat que està a l'abast de tothom, i jo la vaig provar un dia per casualitat, sense tenir cap noció de fotografia, eh? Te'n vas a un lloc d'aquests on tens una gran amplitud de mires, no sé, jo recordo en aquell moment en concret era a dalt de tot de Núria, l'alberg que hi ha a dalt de tot de Núria, que tens una coberta gran, tens una forquilla gran d'espai per veure. Sí. I és una cosa tan senzilla com deixar el mòbil a terra, encarant la càmera cap amunt, val? Obrint l'exposició al màxim, jugar amb quatre paràmetres de llum i de ISOs i tal, i deixar que el mòbil tingui l'objectiu obert durant un minut, per exemple. I us asseguro que el resultat de la foto que ens surt és absolutament espectacular, perquè és aquest...
1: Començaves a veure cercles...
0: És pròpiament la visió de la cúpula celeste, però amb una qualitat i amb una és a dir, que s'assembla molt al que tu estàs veient amb els ulls, val? És a dir, i realment penses, ostres, i al final això és una càmera de mòbil convencional, més aviat justeta, en el cas del meu mòbil, eh? Vull dir, no, que m'imagino que amb mòbils que tenen ja unes càmeres amb unes lents sofisticades, etc, doncs evidentment el
1: correcte.
0: Resultat és més gran, no?
1: És com tot. Uh-huh. Això és com tot. De fet, tu comences a fer fotografia i els fotògrafs et diuen, no cal que et compris el millor equip o l'última càmera que ha sortit al mercat. Fes amb el que tu tens. El millor equip és el que tu tens. Treu-li partit.
0: Perquè moltes vegades no li traiem partit a les coses.
1: Clar, perquè pensem que necessitem equips de molts milers de molts diners, i no és així.
0: Llavors moltes vegades el que passa és que et gastes molta pasta amb tots aquests equips i la falera se't passa.
1: Sí.
0: Per què? Perquè la correspondència entre els resultats i inversió doncs està desequilibrada. Mm. De l'altra manera, si vas fent allò una mica la progressió, doncs mira, ara em compro, jo què sé, ara parlem de fotografia, no? Però em compro el cos de la càmera. I saps que mentre vagis tirant amb aquell objectiu aniràs fent N coses, no? Quan ja en saps més, quan ja estàs més preparat, doncs canvies un altre objectiu.
1: Correcte.
0: I així progressivament.
1: Amb l'astronomia passa exactament el mateix. Clar, tu et compres un telescopi i dius, és que, bueno, mira, jo començaré pel més fàcil, que és la Lluna, els planetes i tal, i et compres un tipus de telescopi que és especial per veure això. Però clar, després dius, ostres, és que m'agradaria fer també veure cel profund, alguna galàxia... Doncs, bueno, ja comences a ficar-t'hi i compres un altre...
0: Aquí fem una mica el salt d'inversió.
1: Sí.
0: Es podran fer fotos a l'eclipsi?
1: Sí, el que passa que és difícil, eh? És difícil. Abans he mencionat el Josep Massalles, està fent moltes conferències ara per explicar com s'ha de mirar, com s'ha de veure l'eclipsi, i, entre d'altres, moltes perquè explica com fotografiar l'eclipsi.
0: I segurament com no s'ha de fotografiar.
1: I com no, evidentment, també ho diu. Perquè, bueno, igual que et cremes la retina, cremes el sensor. Evidentment, també a les càmeres se li ha de posar un filtre, són unes làmines Bader, que és com un paper d'alumini, però és que si no ho fas, hi ha gent que diu, bueno, un filtre d'aquests de densitat neutra, un ND, que ja filtra... No, cremaràs el sensor.

Setmana vinent ens veure i escoltar-nos a la gent normal, a Ràdio Rubí. Que tingueu un bon final de setmana, que comenceu la setmana següent amb energia i ens tornem a veure aquí.

Ens estimem la música d'arreu, però i a la nostra? Actualitat, l'actualitat de la música de casa nostra amb agenda, notícies, efemèrides i entrevistes. Us esperem els divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.

0: A Ràdio Rubí, Long Play. Un espai on la música és la protagonista. Una selecció gourmet per paladars exquisits. Dimarts, de 10 a 11 del vespre, a Ràdio Rubí, Long Play. On la música és la protagonista.
1: Quina és la millor cançó de la història?

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero cada dilluns a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.
0: Rock and Clàssics amb Esteve Llop.
2: Clàssics, hits, dance, urban,
3: fórmula, Rubí.